Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: És dimarts, dia 19 de maig. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap comptarem amb l'espai de portaveus. Avui entrevistarem el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, en aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'espai portaveus de la temporada, on analitzarem l'actualitat política de la ciutat. Avui també repassarem diferents actes a motiu de la celebració de la Fira de la Primavera, aquest divendres, dissabte i diumenge. Avui parlarem de la 8a trobada de percussió, que celebrarà també els 10 anys dels Ous de Drac a la Fira de la Primavera. També avui, en aquest InfoSap, ens farem ressò d'un concurs, Rookies del Ritme, que també estarà present en aquesta Fira de la Primavera. I avui parlarem de la trobada de vehicles clàssics que es realitzarà diumenge a motiu de la Fira de la Primavera de Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions en aquest InfoSap d'avui, dimarts, dia 19 de maig. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Nova edició de l'espai de portaveus. A la recta final del mandat municipal ens trobem a un any de les eleccions municipals i avui conversem amb Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquesta quarta ronda de la temporada de l'espai de portaveus. Juan Pablo Beas, molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: Bé, per començar, el que fem la primera pregunta amb els diferents portaveus és en quin moment es troba avui en dia Sant Andreu de la Barca en aquests moments.
2: Doncs poca novetat respecte a les anteriors entrevistes, no? Jo, com venim de tant en tant aquí a la ràdio a fer l'entrevista, també ens serveix per veure si hi ha hagut algun canvi, alguna millora. I realment la sensació de paralització real, efectiva i dels temes importants de la ciutat, doncs continua. I per tant continuem amb un govern que fa una política d'escaparate, de fer moltes fotos, de molta xarxa social, però de poca realitat i de poques mesures fonamentals, importants, urgents, necessàries per a la ciutadania. Continuem sense saber res de moltes coses, de grans projectes que van anunciar. Hi ha un grau d'incompliment de les seves promeses electorals que ja és molt gran, tenim present que queda un any per les eleccions. Tenim grans serveis que encara no sabem com funcionaran, com l'aplica de les escombraries. Tenim una gestió que cada vegada està més en dubte, tenim un sap urbà a la deriva, tenim els treballadors de l'Ajuntament queixant-se i protestant contra el propi govern de Fem Sant Andreu, i no dic en Comú Podem perquè pràcticament podem dir ja que ja s'ha adherit a Fem Sant Andreu. Per tant, aquesta preocupació que, per exemple, en Comú Podem tenia de l'habitatge, on s'ha manifestat en el govern? Perquè aquest govern no ha fet absolutament res en habitatge. Inaugurar els pisos que van posar en marxa els socialistes. Per això dic que potser ja hi ha una adhesió, ja és el govern de Fem Sant Andreu. I projectes importants per la ciutat, doncs encara continuen sense resoldre's, amb una, el que dèiem, una política de fotografia, de fum, de fer qualsevol manteniment a la ciutat i fer 7 fotos, i afortunadament pel futur responsable de la nostra ciutat, la ciutadania s'ha adonat que aquesta política només d'imatge no té un fons, no té un sentit, no té un projecte de futur, i cada vegada doncs se'ns van apropant més, aportant-nos les seves idees i fins i tot volent-se molts ciutadans i ciutadanes de totes les edats doncs afegir-s'hi al nostre projecte.
0: Com planteja el PSC aquest any que falta per les eleccions municipals? Menys d'un any ja estarem en campanya.
2: Jo crec que Sant Andreu de la Barca s'ha adonat que el govern de Fem Sant Andreu i que l'alcalde Marc Giribet és un projecte que no dona resposta a les necessitats reals futures, a un govern doncs seriós, amb un projecte, amb un full de ruta, sinó que busca doncs la immediatesa i el titular. I per tant nosaltres el que farem aquest any és, a banda de continuar fent aquesta oposició, que jo crec que hem fet una oposició crítica, fiscalitzadora, però sense faltar el respecte a ningú. Nosaltres hem viscut faltes de respecte constants i l'últim ple va ser un exemple molt desagradable, perquè hi ha coses que no es poden dir a l'adversari. Tot i això, nosaltres mai hem utilitzat les qüestions personals o l'atac més enllà de la gestió, i no ho farem, perquè en moltes ocasions nosaltres ens arriben informacions, coneixem coses de primera mà, però en la nostra ètica i la nostra forma de fer fa que no les publiquem ni que no les fem, no fem ús. Jo crec que, més enllà d'això que et deia, aquesta oposició, nosaltres estem amb molta il·lusió, Jordi, estem molt contents. És el moment de presentar ja a la ciutadania, en els propers mesos, ja, en els propers mesos, el nostre projecte. El nostre projecte, que hem estat treballant d'una forma silenciosa, potser no fem tantes fotos, potser aquest domini de xarxes socials que ells tenen, nosaltres no el considerem tan important, que ho és, però creiem que és molt més important tocar mà, estar amb la gent i escoltar la gent. I el que hem fet és això. Nosaltres som l'oposició, Jordi, més activa que ha tingut aquest poble. Sens dubte, una oposició que està a tot arreu, que estem en tots els actes, que estem amb la gent, que escoltem a les associacions de veïns, als col·lectius. Tot això ens ha nodrit per presentar un projecte que, evidentment, doncs presentarem doncs amb la temporalitat pròpia dels propers mesos, que marquen els propers mesos, amb grans projectes per Sant Andreu de la Barca, amb un estudi futur de com volem que sigui la ciutat, i també amb un equip renovat, amb cares i idees noves, fresques, que faran que el projecte socialista, que al cap a la fi és el projecte d'un grup de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, doncs sigui molt més atractiu. I estic convençut que la gent l'any que ve ens donarà gran confiança.
0: Aquest projecte que vostè parla, que presentaran, és un projecte que ja ha anat comentant en les diferents entrevistes que hem fet aquí a la ràdio.
2: Clar.
0: Hi ha un projecte, però de moment encara no l'han presentat, aquest projecte.
2: Evidentment, en la vida tu ja saps que les coses s'han de presentar quan s'han de presentar. A veure, evidentment, a més, tenim present que tenim un govern que tot ho copia o que juga a base de pressió mediàtica, doncs els lògic que nosaltres doncs temporalitzem. I les coses s'han de cuir bé, Les coses s'han de posar a foc lent, no? I estem fent un foc lent perquè les coses no són així. Ara faré això, ara faré allò, no sé què. No, les coses s'han d'analitzar bé. Com estarà Sant Andreu de la Barca, quines perspectives econòmiques, socials, de definició de la ciutat, de l'àmbit urbanístic, de l'àmbit social, com és el Sant Andreu actual, la idiosincràsia de la ciutat, per conèixer quina és la ciutat que ens demanaran. I tot aquest procés és un procés lent. I jo dic que aquests últims mesos estem fent un projecte, evidentment que estem fent un projecte, i ara ja podem doncs anunciar que en breu doncs ja començaran a conèixer quines són les nostres línies de futur, quines són les actuacions que hem de fer, i sobretot hem de recuperar l'element més urgent. O sigui, la ciutat necessita coses, necessita actuacions. Tenim un problema greu d'habitatge, insisteixo molt. Quantes famílies ens diuen, Juan Pablo, perquè a mi la gent em coneix de tota la vida, en tots els àmbits que jo he estat, no vull que el meu fill marxi de Sant Andreu. Hem de buscar solucions. Nosaltres vam fer, quan governàvem, un estudi de la ciutat, de l'àmbit territorial, per veure on es podia fer pisos de protecció oficial. Vam deixar oportunitats com en la carretera de Barcelona, que van desaprofitar. I aquesta promoció de pisos que ja està vivint veïns i veïnes, que a nosaltres això ens fa un goig tremendo, és un projecte i és una proposta que vam fer nosaltres, tot i que l'alcalde no tingués la cortesia de reconèixer-ho, no? Com no reconeixerà que l'escola Bressol La Quimeta és un projecte socialista definit, plantejat, preparat i dissenyat pel govern socialista. Espero que en el moment que, per cert, que estava previst en el seu moment, que el curs que comencés sigués el de setembre, i s'ha enrederit. O sigui, jo crec que aquesta mala gestió també interna fa que es noti, no? Que la ciutat no pren les mesures ni les decisions que han de ser urgents, no? I a més, com deia abans, amb aquest malestar dels treballadors i les treballadores de l'Ajuntament, que van expressar al carrer de forma que, coses que, una cosa que no havia passat, i això diu molt, eh? Això és un termòmetre de com fan les coses, més enllà de com les venguin. El que passa és que també et dic una cosa, l'excés de venda també és contraproduent, perquè una de dir farem això i t'explico què s'ha fet, però dir faré això i no passa, i no passa, i no passa, i la gent veu com està la ciutat, i per molt que una imatge estigui en xarxa, si tu vas al carrer i veus la realitat, ja et poden explicar el que vulguis.
0: Pel que fa al projecte, després de vacances?
2: Evidentment, jo crec que estem acabant de definir-ho, i quan comenci el curs, ara estem en el mes de maig, ja tenim doncs pràcticament el curs finalitzant, no? Ara tindrem la festa de la primavera i tindrem doncs les activitats d'estiu, que en tot això també es demostra una miqueta les urgències i les pors del govern, no? Cada vegada més activitats, cada vegada més festes, una miqueta per deixar un segon nivell la gestió, però en tot cas la gent és molt intel·ligent i la gent s'ha adonat que aquest no és un govern positiu per Sant Andreu.
0: Al final, primavera fa molts anys que s'hi celebra, eh?
2: I tant, nosaltres... Bueno, és que, de fet, fem Sant Andreu en moltes coses. El que ha fet és lleugeres variacions del que fem nosaltres, perquè la Fira de Primavera és nostra, és un projecte socialista, és un projecte dels governs socialistes, amb aquest disseny, i sí que és veritat que el que ens fa una miqueta preocupar és que veiem doncs un cert descens d'expositors i de prioritat comercial i de restauració en aquesta festa. Ens preocupa perquè pot ser símptoma d'una mala gestió, però més enllà d'això és una festa que ens encanta i que gaudirem a tots els xiringuitos i amb tota la nostra ciutat, perquè nosaltres pensa que moltes de les, bueno, moltes no, totes les accions del calendari festiu de Sant Andreu de la Barca l'han posat els socialistes, no? I bueno, la festa major, el format que té, també venien a descentralitzar les festes, doncs que m'ho expliquin, on estan descentralitzades les festes, perquè aquesta és una altra de les promeses. Jo convidaria la gent a que revisi el programa electoral de Fem Sant Andreu de fa 3 anys, perquè el nivell d'incompliment és espectacular. I el que et deia, no? Doncs moltes de les propostes són que estan arrelades a la ciutat i que, bueno, tampoc està malament que reconeixin que estan fent, en molts casos, el mateix que fèiem nosaltres.
0: El mes de maig del 2027 arrencarà la campanya electoral, que acabarà amb unes eleccions. El mes d'abril del 2027 tindrem una precampanya. Ho hem viscut en aquests darrers 3 anys, una campanya permanent?
2: A veure, jo crec que tots els partits polítics i tots els grups municipals el que volen és tenir un contacte directe amb la ciutadania, no? I explicar a la ciutadania doncs el que fan el govern doncs amb aquest luxe de detalls de fer coses de manteniment de la ciutat, doncs vendre-ho com si haguessin doncs arribat a la lluna, i nosaltres explicant que aquest no és un govern positiu. Li podem dir precampanya de 3 anys? Doncs la política no s'atura, li podem donar el nom que vulguis, però cadascú està fent la seva funció, per dir alguna cosa al govern, intentar doncs dir-li a la gent que ho fan bé, i nosaltres explicant el que considerem la veritat, que és que no ho estan fent gens bé, no? I podem parlar de precampanya, diguem-li com vulguem, però jo crec que també és de responsabilitat que cadascú faci la seva feina. Com moltes vegades a nosaltres se'ns diu, és que no pareu de la crítica i tal. Bueno, també hi ha de tot gustos, també hi ha gent que ens diu que hauríem de ser més crítics, no? Però evidentment tothom ho veu d'una forma, no? I amb un prisma. Però jo crec que nosaltres hem fet una oposició molt responsable, Jordi, i t'ho dic honestament. Nosaltres hi ha moltes coses que no m'he explicat, perquè no volem utilitzar segons quines coses, i a vegades quan algunes coses, xarxes socials que tenen un grupet de gent que contesta molt el que posem, no? el 95% del poble jo crec que ho veu com nosaltres, però hi ha un sector i a vegades ens tiren encara que fem crítica. La gent té una miqueta de memòria com era l'oposició de FEM Sant Andreu. I l'altre dia era molt més bruta que la nostra, que no és bruta. O sigui, hi havia atacs personals, feien circular segons quines coses que ens atacaven com a veïns i veïnes. Nosaltres això no ho hem fet en cap moment. Hem criticat la gestió. La gestió, no altres aspectes, que podíem haver entrat, però no ho hem fet ni ho farem, perquè no és el nostre estil. El nostre estil és fer una política per millorar Sant Andreu des de l'oposició. I tant de bo, ells haguessin tingut una... Ells han deixat d'escapar una oportunitat d'utilitzar el PSC i els veïns i veïnes per millorar el poble, perquè mai han volgut un acord amb nosaltres, mai. I de fet, és molt evident en el dia a dia i en els plens, o sigui, mai. Informació que ens arriba tard, que no ens ensenyen. El moment, a la mínima que ens diuen veniu, venim. És que ho hem fet sempre i ha perdut aquesta oportunitat. Per què? Perquè consideren que ells ho fan tot bé.
0: Com es veu d'aquí un any?
2: Jo em veig amb una... D'aquí un any em veig amb una il·lusió increïble, contentíssim. D'aquí un any i uns dies, content, satisfet i envoltat de la millor gent del món, de la gent que s'estima Sant Andreu de la Barca. Mira, en aquesta vida passen moltes coses. Hi ha moltes etapes. Hi ha molts condicionants, externs i interns. Però si un se sent tranquil, orgullós i satisfet amb com fas les coses, jo crec que és aquest un dels majors èxits que pots tenir com a persona.
0: Parlem d'altres informacions. Venga. De l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Sant Andreu de la Barca ha presentat la seva candidatura per optar al Pla de Barris amb 16,7 milions d'euros. Recordem que és una proposta, una candidatura que presenta, en aquest cas, l'Ajuntament a la Generalitat. Després s'ha d'aprovar o no aquesta inversió de 16,7 milions d'euros. Quina valoració en fa?
2: La llei de barris és molt important. Nosaltres, l'any passat, quan es va presentar la primera edició, vam demanar al govern que es presentés, perquè no es poden perdre oportunitats, i més amb un projecte, amb un programa tan important com és la llei de barris, i que dona molts diners i que et serveix per transformar espais i barris de Sant Andreu de la Barca, no? I no ho vam fer. No ho vam fer, i nosaltres vam fer unes declaracions públiques dient que aquest govern perd moltes subvencions i perd moltes oportunitats. Ha hagut de tornar més d'un milió d'euros de subvencions per no gestionar bé. I aquesta la va perdre. I van fer declaracions, i el que et deia, la pressió dels mitjans, als 4 o 5 dies de les nostres decles van fer un contracte per encarregar una empresa que fes el projecte de la llei de barris. Aquest projecte de la llei de barris, tant de bo,

0: si tú estás demandando cosas y no dic, demanda cosas a nivel distancias y demás, que fins i tot también una vegada em van demanar que le digués a la alcaldía quines preguntes volia fer-li jo al gerent de Saprovar. Però això què és?
1: És irrevocable aquesta decisió?
0: Sí. És irrevocable perquè aquest govern ha perdut l'Oremus definitivament. És un govern que no gestiona bé i que cada vegada té més problemes. Allà està les queixes dels treballadors i treballadores, el malestar que hi ha també dels treballadors i treballadores de Saprovar. I després, coses que ens han d'explicar. Pues, Antifrau s'hi ha demanat que obrin una comissió d'investigació, no? Per veure si hi ha unes suposades amenaces d'un regidor a una empresa. Això ho va escriure una empresa que havia passat. I ara Antifrau demana que això s'aclareixi. Hi ha hagut alguna reacció? Diuen alguna cosa? No.
1: Parlem de la nova comissaria. El ple municipal, l'últim ple, va aprovar el projecte de la comissaria. El PSC es va abstenir en aquesta votació del ple municipal sobre la nova comissaria. Quina és la seva valoració? Bé, ja vam escoltant la valoració després del ple. Nosaltres de la seva abstenció, també ho vam explicar aquí a la ràdio, però...
0: Nosaltres, per respecte a la nostra policia local, que creiem que ha de tenir mitjans i els millors espais, ens vam abstenir i no vam votar en contra. Perquè, bueno, és una comissaria que nosaltres la creiem en un altre lloc, la creiem amb altres característiques, però principalment el que no es pot fer és un projecte sense tenir tota la informació. A veure, a més, mira, la mala gestió, els pressupostos que ells fan, no serveixen per res. No serveixen. Perquè cada vegada hi ha una cosa nova. La comissaria diuen que ho porten parlant 3 anys. I per què no ho posen en el pressupost del 26? Que es fa a l'octubre. Jo no sé per què corren en fer les coses a l'octubre. Per dir, hem fet a l'octubre pressupostos quan després els grans temes no estan. La biblioteca mateixa, la renovació de la biblioteca, que em sembla bé. Tot i que el nostre projecte... És dolent dir que el nostre projecte era... una rehabilitació de tot l'edifici per ser biblioteca i que hi havia espais que buscarien un altre lloc. Escolta, és el nostre projecte. I la comissaria és una qüestió molt hàbil, molt, molt lògica. O sigui, sí, la comissaria serà així, costa 1,2 milions, vale, però aquesta comissaria comporta altres canvis, que és que la sala de plens, que està a la planta 1, haurà d'estar a la planta 0. Aquí hi ha una remodelació. Quant costa aquesta remodelació? No ho saben. Una setmana abans del ple no sabien res i després al ple ens reconeixen que no ens ho volen dir, que aquest és el govern de la transparència i la participació real, no? Un govern que diu amb el tema de la jardineria, veiem com està la jardineria a Sant Andreu de la Barca, no? Crec que tothom ho veu. Doncs aquest és un exemple de com actua aquest govern. Diuen, fins i tot poden fins i tot reconèixer en assemblees de barri i en l'audiència pública que no estan del tot satisfets amb l'empresa de jardineria. I per què la renoves 2 anys? Per què fa 2 mesos la renoves 2 anys? Quina és la veritat? Si una cosa no funciona, s'ha de canviar, com aquest govern. Aquest és un exemple paradigmàtic. Què no diu el senyor Giribet? No diu, miri, però fa 2 mesos hem renovat això 2 mesos, 2 anys més. 2 anys més, 1,5 milions d'euros. Això és dir la veritat a la gent? O, si no, ja em diràs on està el segell Infoparticipa, perquè es va perdre i no torna.
1: Acabem amb una pregunta.
0: Vinga.
1: Vostè ha parlat abans del projecte socialista d'aquí un any, que el presentaran ja després de l'estiu. Ha recordat i ha tornat a recalcar que tot té els seus tempos. Ha parlat de renovació. Encapçalarà vostè la llista del projecte socialista de cara a les eleccions?
0: Jo cada vegada que vinc...
1: No, li fem
0: sí.
1: A tothom, eh?
0: Que sí,
1: li fem
0: sí.
1: A tothom
0: que
1: i,
0: sí,
1: a, i a tots
0: sí.
1: Els portaveus.
0: Home, i jo sé que es necessita algun titular potent.
1: I si és la seva resposta, que ho ha de decidir el partit, ho ha de decidir la federació, no? L'agrupació de Sant Andreu de la Barca... No?
0: Tot té el seu procés, tot arriba en el moment que ha d'arribar i en el seu moment, doncs, evidentment, sereu comunicats d'aquesta decisió. Però, evidentment, per terminis, doncs està pues en els propers mesos. Després

0: coalició.
1: Això ja ho determinaran doncs, els processos interns dels partits. Però nosaltres, feliços, encantats i amb molta il·lusió, de veritat, Jordi, jo m'agradaria tancar, si em permets, aquesta entrevista dient-li a la gent de Sant Andreu que no pateixin, que Sant Andreu de la Barca millorarà molt aquí un any i més enllà, que tenim un gran projecte amb molta il·lusió i sobretot amb, que ens estimem molt el nostre poble.
0: Doncs Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes, gràcies per acompanyar-nos en aquest espai de portaveus, quart espai de portaveus de la temporada. Ens queda un altre i també ens queda les diferents valoracions després de cada ple municipal dels diferents portaveus en presència al plenari municipal. Gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: La Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca prepara per aquest dissabte de la Fira Primavera la 8ª trobada de percussió. Ens acompanya Enrique González, que és el president de la Colla de Diables. Molt bon dia, Enrique.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la Colla de Diables per la Fira de la Primavera, uns anys organitza la trobada de percussió, altres la trobada de foc. Per tant, aquest any toca trobada de percussió, no?
1: Sí, sí, aquest any toca trobada de percussió, que a més aprofitarem per celebrar una miqueta els 10 anys de la secció infantil de percussió.
0: Dels Ous de Drac, no?
1: Correcte, sí, ja fan 10 anys i bueno, tot i que ara mateix no és ben bé la data, però pensem que una trobada de percussió és el millor moment per celebrar-ho.
0: Qui tindrem aquest dissabte en aquesta trobada de percussió en la seva 8ª edició?
1: Bueno, pues tindrem una trobada amb 9 colles, o sigui, les nostres dues d'adults i infantils, els Tabaldracs i els Ous de Drac, i després 7 colles que venen de fora, d'arreu, que ens acompanyaran i que ens faran passar la tarda molt entretinguda.
0: Aquí tindrem Esruà Xamba de Pallejà, Piedimonis de Mollet, Timbalers del Camell de Molins, Obarullo de Badalona, Batu Cassola de les Corts i Mininfernals Ratpenats de Malgrat de Mar. Per tant, colles que, bé, que estaran en aquesta trobada de percussió, que fareu segurament un recorregut per diferents carrers de la ciutat, no?
1: Sí, Jordi, t'has deixat els Toquen Dos del barri de Sant Antoni, que no. També ens acompanyaran. Que ha sigut un fitxatge d'última hora.
0: I tindrem aquest recorregut, no?, pels diferents carrers.
1: Sí, i aleshores però, bueno, farem un recorregut que ja hem fet altres vegades. Sortirem a 5:45 de la Fonda de Roda, la primera colla, i farà el recorregut pel carrer Sant Josep Oriol, carrer Catalunya, fins al doctor Fleming. Després baixarem per Via d'Esport, Avinguda Constitució i l'Esplanada del Mercat.
0: Allà a l'Esplanada del Mercat, on cada grup farà una exhibició.
1: Correcte, sobre les 7:15, esperem que arribi l'últim grup a l'esplanada del mercat, i ja cada grup farà un lluïment, tocarà un tema sol, i després farem una taula de germanor per donar per acabada, diguéssim, el que és la trobada de percussió.
0: Què espereu d'aquesta 8ª edició de la trobada de percussió?
1: Bueno, ja et dic que bueno, és una mica consolidar aquest acte, no? Que és un acte sense foc i és un acte que ens ajuda molt a cohesionar gent de la colla que potser amb els correfocs no gaudeix tant. Després també, el que et deia, pues, fer un petit homenatge als Ous de Drac que fan 10 anys i que potser no és ben bé el dia perquè no és el dia del bateig, però pensem que és l'acte que més gaudeixen. I ja et puc dir que a l'acabar la taula de germanor ens desplaçarem davant de la biblioteca, a la carpa de l'Ajuntament, i allà farem l'entrega dels records a les colles convidades i un petit homenatge a tota aquella gent que durant aquests anys, aquests 10 anys, ens han acompanyat d'una manera o d'una altra a fer gran la família dels Ous de Drac.
0: Si parlem de l'evolució dels Ous de Drac en aquests 10 anys, podem dir que és un grup que ja està consolidat, o més que consolidat, dins de la colla, no?
1: Sí, sí, o sigui, va ser una idea fa 10 anys d'un grup de persones que van pensar pues, que estaria maco fer un grup infantil de percussió. Mantenir un grup infantil de percussió és força complicat, perquè de petits molt bé, però arriba una edat on l'adolescència complica molt el compromís amb qualsevol cosa, però jo penso que sí, que hem aconseguit establir un grup més o menys estable de nens i nenes que ajuden una mica a mantenir aquesta colla.
0: Suposo que no totes les colles de Diables tenen un grup de percussió infantil, no?, com vosaltres?
1: Bueno, és força... El que és més habitual és que sigui un grup mixt, o sigui, que hi hagi grans i petits. Tenir un grup, diguéssim, prou gran per mantenir totes les sortides de manera independent no és gaire habitual.
0: I el dissabte, aquest homenatge, també als Ous de Drac, a la trobada de percussió, l'ambient tocarà foc, no?
1: L'any que ve tocarà foc, sí. Esperem. Ja, tampoc t'ho podria assegurar, eh? Sempre hi ha idees i a vegades d'un any per un altre poden canviar moltes coses, però en un principi sí.
0: El que sí que ha anat evolucionant és la trobada de foc, eh? L'any passat vam tenir una trobada de bèsties, no?, motiu de la Fira de Primavera.
1: Sí. L'any passat vam fer una trobada de bèsties i potser l'afegim als actes de la Fira de Primavera i llavors fem bèsties, foc i percussió. Dic, tot depèn. L'any que ve ho veurem.
0: Per tant, són tres activitats que vosaltres us plantegeu per la Fira de Primavera. Per tant, podeu escollir bé, no?
1: Sí. Tenim prou gent i prou seccions com per anar variant sense problema.
0: Per tant, això és una molt bona notícia, que la Colla de Diables segueix ben viva. Ara, celebrant aquests 10 anys dels Ous de Drac, i que aquest dissabte, com dèiem, en aquesta trobada de percussió, que arrencarà a 6:45 de la tarda a la plaça Font de la Roda, Cercavila, i al final serà a l'esplanada del Mercat, on es concentren gairebé totes les activitats de la Fira de la Primavera. I el recomanable, doncs, que la gent vagi seguint la Cercavila pels diferents carrers, també, no? Que us vagin acompanyant.
1: Sí, els pots veure passar tots des d'un lloc i afegir-te a l'últim grup per veure el final a la plaça del Mercat.
0: Doncs Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta trobada aquest dissabte.
1: Moltes gràcies, Jordi, i us esperem a tots a la Cercavila.
2: A l'Infosap t'expliquem les notícies.

0: Una de les novetats de la Festa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca serà el concurs, la gran final del concurs Rookies del Ritme. Serà el dissabte 23 de maig a partir de les 9 a la plaça Federico García Lorca amb l'actuació de 12 grups. Volem parlar amb l'organitzador del Rookies del Ritme, que és el David Saez. Molt bon dia, David.
1: Bon dia.
0: Bé, en Rookies del Ritme, aquesta novetat que tenim en aquesta Festa de la Primavera, aquest concurs musical, parla'ns una mica dels objectius i l'origen d'aquest concurs.
1: Bueno, aquest concurs, en un principi, pues, vam parlar amb l'Ajuntament per fer alguna cosa per la gent jove i també pensant avui en dia en la tirada que té la música urbana, i vam decidir pues, fer un concurs així per la gent jove i per impulsar la cultura al poble.
0: Són 12 grups els que finalment actuen d'una selecció d'uns 100. Heu fet una crida fa uns mesos, no?, que els grups apuntessin, i després d'una selecció arriben 12 a la gran final.
1: Exacte. Vam fer primer una selecció amb una criba online, on es van apuntar més de 100 solistes i grups, i al final pues, queden per la final uns 12.
0: Havia uns requisits per poder-se presentar, per poder optar?
1: Sí, bueno, hi havia uns requisits mínims, com fer un tema original, també un rango d'edat més o menys, també gent jove, menors d'edat, però no hi havia moltes especificacions, sinó que per fomentar més la gent i la gent que produeix ells mateixos o que encara no són artistes emergents i no tenen les eines per poder arribar.
0: I per tant faran la seva actuació, perquè serà música en directe el que escoltarem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre aproximadament, no?
1: Ah, exacte. Llavors amb el tema que han participat pues, tocaran a la final, i on hi haurà un jurat professional que decidirà una mica entre alguns criteris el finalista que guanyarà.
0: Després parlarem d'aquest jurat, qui forma part d'aquest jurat, quins són els grups que participen en aquesta primera edició de Rookies del Ritme, però abans hem de dir que hi ha un premi important pel grup guanyador.
1: Sí, la veritat que el premi està molt bé. El premi és tocar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, entre un dels premis. També un EP professional que serà gravat amb Crack House Records, i també un videoclip professional que serà gràcies a Wave Gods Studio.
0: Per tant, ja ho tindran tot, EP i també videoclip, per poder actuar a la Festa Major de setembre, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Que és un dels premis a qui guanyi aquest concurs de Rookies del Ritme. Però aquella primera idea, David, d'on va sorgir aquelles ganes d'organitzar aquest tipus de concurs?
1: Doncs jo que sóc de Sant Andreu de tota la vida, pues, vaig veure que avui en dia realment la música urbana, que engloba bastants estils, està molt de moda. També la gent jove, no és com abans, que un si volia ser artista tenia que anar a un estudi. Avui en dia la gent pues, pot estar a casa, es pot produir els seus temes, i llavors amb lo digital, online, ho tenen més fàcil. Fàcil i difícil a la vegada. Llavors era per impulsar a aquesta gent, aquesta gent jove, que necessita un pushing, i pues, també descobrir nous talents, perquè a vegades ho pot treballar molt i no sap arribar al final, i pues, ajudar-los una mica i que arribi una més gent.
0: Quins són els grups que veurem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre?
1: Bueno, pues, alguns dels grups que hi haurà aquest fi de setmana a la Festa de Primavera seran com Emi La Grasa, Digiti Osc, Black Rose, Zumbat, Javizón, Cazador, Enrique Fema, Marcos Amca, Move La Cantera, Whitbin, Frankie Blackoff, Relda i també Complicaos.
0: El jurat, qui forma part? Dius un jurat especialitzat, un jurat professional?
1: Sí, hi ha una mica de tot, de gent de gent dels medis, gent de la música. Entre el jurat hi haurà pues, a Saturnino, de Ràdio Sant Andreu, el Josep Lobató, comunicador, Dani de Wavebox Studio, que és productor, també Dani Anarcatac, que és artista i porta també festes com Reducidos i coses així, Blado de One Kids TV, que és periodista també, especialitzat en música urbana, també estarà la Sonia Navarro, coreògrafa i ballarina del poble, i també pues, el Cat Lletres, un influencer molt important.
0: L'objectiu, suposo que, David, és que els músics li posin difícil al jurat, no?, a l'hora de decidir el grup o el cantant guanyador.
1: Exacte, també, bueno, amb tota la gent aquesta que ha acabat finalista, realment jo crec que hi ha un bon grup de gent jove i molt capaç i molt bons.
0: No sé si has donat instruccions al jurat del que és el que ha de valorar en aquestes actuacions.
1: Sí.
0: Jo veig un jurat molt variat, eh? I això està bé.
1: Exacte,
0: està bé.
1: Perquè busquem també no només gent enfocada en un estil, sinó busquem l'artista complet, que és, al final és el que li anirà millor, que sigui un artista més complet amb tot. Per això la varietat del jurat. I alguns dels criteris serà la connexió amb el públic, la lletra, el ritme, l'originalitat, coses així, més o menys.
0: L'important és que ho feu a l'aire lliure, ho feu a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert, on haurà instal·lat un escenari, i per tant haurà públic. Per tant, desitgeu que hi hagi molt de públic, no?
1: Exacte, també la idea era aquesta, per, a més de fer alguna cosa més privada o en una sala tancada, aprofitant la festa de primavera, fer-ho a l'aire lliure per arribar més gent, també perquè vingui la gent jove i que no tingui que pagar una entrada per veure una cosa així, i així arribar molt més, molta més gent.
0: Tens pensat o l'objectiu de fer més edicions?
1: Home, sí, està pensat això per arribar a fer, diguem-ne, cada any una edició. Aquesta, diguem-ne, que seria la primera edició i la prova de tot.
0: La prova de tot, què esperes? Per exemple, si aquest dissabte a les 11, quan acabi aquest concurs de Rookies del Ritme, i et preguntem, ens enfoquem al dissabte, a 11 del vespre s'acaba aquest concurs, ja tenim guanyador o guanyadora, i et preguntem, ei, com valores aquesta primera edició de Rookies del Ritme? Què t'agradaria dir aquest dissabte?
1: Bueno, més que tot, que ha tot sortit bé, i que els artistes, la gent i tothom estigui content i diguin, ostres, això és una bona iniciativa pel poble, també un bon canal per a la gent jove, i així l'any que ve, o els que sigui, la gent que vegi el que s'està fent a Sant Andreu i que s'animi més gent l'any que ve per apuntar-s'hi.
0: Doncs esperem que sí. Primer tot, que vagi molt bé aquest dissabte. Recordem l'horari a partir de les 9 del vespre, aquest dissabte 23 de maig, a la plaça Federico García Lorca, primera edició del concurs Rookies del Ritme. 12 grups, música urbana, un jurat excepcional, grups molt potents, emergents, i que segurament que es veurem per primera vegada, i potser aquests grups, dintre d'uns anys, nosaltres el vam veure a Sant Andreu de la Barca, no? En aquell concurs, no?
1: Exacte, aquesta és la idea, sí, de trobar a nous talents.
0: Esperem que sí. Doncs David Saez, organitzador d'aquest concurs de Rookies del Ritme, que vagi molt bé, sí?
1: Sí, volia també una menció especial, li donar les gràcies, que si no, això no seria tampoc possible, gràcies a Atxa, de la Pound Gang, i Crowhard Records, que vam començar també la idea pensant-ho amb ell, i es va involucrar des d'un principi.
0: Doncs queda dit. David Saez, organitzador de Rookies del Ritme. Que vagi molt bé dissabte.
1: Moltes gràcies.

0: La Fira de la Primavera de Sant Andreu de Barca tornarà a comptar amb la trobada de vehicles clàssics. Serà la 8a edició. Avui ens acompanya Lluís Oulego, un dels organitzadors d'aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca. Serà el diumenge 24 de maig. Lluís Oulego, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, habitual ja amb aquestes entrevistes parlant dels vehicles clàssics d'aquesta trobada que any rere any ha estat una trobada que ja s'ha consolidat, no d'ara, sinó ja fa uns quants anys, que s'ha consolidat com una de les activitats de la Fira de la Primavera.
1: Bueno, sí, aquest any anem per la 8a edició i esperant que, evidentment, que siguin més, no? Vull dir, anem creixent, a poc, vull dir, amb un... Bueno, crec que és lo correcte, vull dir, cada any una mica més, i, bueno, de moment anem per aquí, anem pel camí.
0: La trobada s'iniciarà doncs, ben d'hora al matí amb les inscripcions, després haurà l'esmorzar, però després haurà aquesta ruta que també recorrerà Sant Andreu de la Barca, i l'inici serà l'Avinguda Constitució, concretament del carrer Garraf amb l'Avinguda Constitució, on podem veure aquests vehicles. Quants vehicles s'esperen aquest any i quin tipus de vehicles?
1: Bueno, l'any passat entre cotxes i motos vam tenir em sembla que van ser 110, 115, vull dir que... I, bueno, aquest any suposo que anirem pel mateix camí. Bueno, la trobada sí que és al carrer Constitució, l'entrada és pel carrer Calaf, i en un principi el que fem una volta circular, que els primers anys la vam fer la circular per fora de la població, i aquest any, pues, una mica... Bueno, els últims anys ja anem fent la... Primer fent la recorregut per la població i de més, que intentem agafar el màxim de població, com és el carrer Guatemala, i anem fins a la sortida del poble, de més, puixem cap al... on hi ha l'Institut Sant Andreu i de més, tornem a baixar la carretera i d'aquí anem cap a... una volta direcció Martorell, Terrassa, Castellbisbal... Bueno, vull dir, un recorregut que alguna vegada hem intentat parlar de fer un canvi, un petit canvi, o fer-la al revés i això, i al final sempre acabem fent el mateix, perquè verdaderament el participant és per tot tipus de vehicles, vull dir, siguin més vells, més nous i demés, però que a tothom li encaja i dius, si la cosa funciona no cal canviar-la.
0: A més, són vehicles, anem avançant amb trobades de vehicles clàssics i de vegades trobem ja cotxes més a prop de l'any en què estem. Però són vehicles anteriors a l'any 1995, que és la condició d'aquest any.
1: Bueno, això ens basem una mica amb els anys que demanaven o que ens demanen els clàssics. Sí que es van actualitzant i cada vegada, evidentment, ens hi trobem vehicles més d'acord a quasi bé el que funciona al carrer, no? O el que hi ha cada dia, no? Bueno, vull dir, això és una mica el que... cap a on va, i el que sí que encara no n'hi ha, i potser d'aquí, si continuem, doncs algun dia començarem a tenir algun vehicle elèctric, no?
0: Això encara han d'esperar molts anys, no?
1: Però això encara s'ha d'esperar.
0: Sí que tindrem automòbils clàssics, fabricats, com dèiem, abans de l'any 1995, però també reunirà desenes i desenes de motocicletes, que també són habituals en aquest tipus de trobada, i que a Sant Andreu de la Barca doncs, hi ha molta afició. Sou molts, en el qual també t'inclous, Lluís, aficionats a les motocicletes clàssiques, no?
1: Bueno, sí. De fet, amb el... possiblement els més clàssics o de lo que hi ha més volum de clàssics possiblement sigui en la motocicleta, no? Com aquí a Sant Andreu pues, es belluga molta Montesa Impala, no? Vull dir que és una mica... aquí era una mica territori Montesa, hi ha bastanta Impala, vull dir, evidentment hi ha alguna metralla, hi ha alguna... vull dir, de Voltaco i de més, però bueno, vull dir, sí que d'alguna manera, en quant a anys o més antic, on es veu més la diferència, quasi bé ja és la moto, no? Vull dir, de motos De fet, aquí en tenim, no sé, la que porta el Pasqual és del 62, no? Del 62 de cotxes potser hi ha pocs, no? Vull dir que una mica és l'exemple, no?
0: Doncs això ho veurem el diumenge 24 de maig amb motiu de la Fira de la Primavera, aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del motoclub.
1: Bueno, en un principi ho vam començar a tirar endavant amb el Pep, amb el Soler, no? Vull dir, perquè el seu pare ja havia organitzat, feia molts anys, una trobada de clàssics. De fet, amb les redes socials, que és una mica que ens va portant els records de coses i demés, hi ha una imatge que volta bastant amb les redes d'aquí de Sant Andreu, que és una de les trobades que es va fer al seu moment, no? I llavors això, pues, bueno, una mica l'afició a lo que quan parlem del ferro, no? Vull dir, potser parlem del ferro més el de la moto que els del cotxe, però sí que parlant amb en Pep, Pasqual, Pep, Serra i demés, vam dir, hòstia, per què no recuperem això? Perquè al final quasi val la pena, no? I bueno, i així portem ja 8 anys.
0: L'any passat el cotxe més antic va ser un cotxe de l'any 1943, un Volkswagen Kugelwagen.
1: Correcte.
0: Per tant, podem veure relíquies, no?
1: Sí. És que es veuen relíquies, eh? Vull dir que...
0: I que funcionen.
1: I que funcionen, no? Vull dir, es veuen relíquies i es veu molta cosa. Vull dir que val la pena acostar-te i mirar els vehicles perquè hi ha autèntiques coses. I sobretot, que ens hi trobem, no? Perquè tu pots, per exemple, pensar-hi amb els clàssics, amb la típic sortida aquesta o el rally aquest de Barcelona Sitges, no? que segurament són vehicles de molta qualitat, molt complicats, molt d'allòs, però amb les trobades de clàssics habitualment et trobes més el vehicle que et porta més records, no? CR600, el 8,5, l'R8, els R4, vull dir, el Pep, que té autèntiques joies, que té aparatos molt ben parits, però trobem que al final el que ens agrada és una mica el que et porta algun tipus de record, no?
0: Esperem que la gent s'ho passi bé i que pregunti, no?, també amb els usuaris d'aquests vehicles, que també els agrada explicar la història del vehicle, no?
1: Sí.
0: Són cotxes per lluir, no?
1: Sí, verdaderament amb això, vull dir, indiferentment de lo que del meu, no?, que és l'R4 del Pueblo, no?, que tothom el coneix i demés, n'hi ha molta gent que li dedica moltíssimes hores, que segurament no l'utilitza tant com el puc utilitzar jo, que és el meu vehicle diari i demés, i al final el que t'agrada és explicar una mica el que tens, no? I al públic també li agrada sentir una mica el cotxe, no? És molt típic de dir, hòstia, mi abuelo, jo con el primer cotxe que conducí fue con este, no? Vull dir que bueno, al final és... val la pena connectar i parlar amb els propietaris perquè t'expliquin una mica el que és el seu cotxe.
0: Doncs això, serà el diumenge 24 de maig, Fira de la Primavera, 8a trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, parlant avui amb un dels organitzadors, Lluís Olego, que esperem que vagi molt bé. No sé si a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu pots aprofitar una crida perquè la gent hi vagi a veure aquests vehicles clàssics.
1: Bueno, la crida és com sempre.
0: O funciona també la trobada, que potser ja no cal ni fer crides, no?
1: Sempre va bé fer crides, perquè n'hi ha molta gent que al final t'hi vas trobant i et diuen... Ui, no sabia que es feia això a Sant Andreu.
0: Doncs no hi ha excusa, ara.
1: Bueno, no hi tindria d'haver excusa, i la crida és pel que tingui un vehicle d'aquests anys, tant moto com cotxe, i, o tractor, vull dir, al final, o si té algun avió d'aquests de més antic també ja li farem lloc per portar-lo, no? I després per veure'l. Crec que fa molt de goig quan veus el carrer Constitució amb molta gent pel mig mirant vehicles o passejant o escoltant la música o... Bueno, perquè crec que és una festa una mica diferent i després pues, el que té el vehicle també el disfruta lluint-lo i després donar la volta amb tots del sector, diguéssim, no?
0: Doncs això és el que veurem a la Fira Primavera el dia 24 de maig, diumenge, a l'Avinguda Constitució, amb el carrer Garraf, aquesta trobada de vehicles clàssics, cotxes anteriors a l'any 1995. Podem veure autèntiques joies, i avui hem conversat amb Lluís Oblego, un dels organitzadors d'aquesta trobada. Lluís, gràcies i que vagi molt bé.
1: Bueno, animeu-se, us esperem a tots i endavant Sant Andreu.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimecres. Tancarem ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus amb el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: el silenci és una mica autèntic que mai et traïciona. Ah, però el silenci també és l'antiràdio, i això no ho podem permetre, perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Felicitat pel programa. Et truco des de Lleida, em dic Maria Àngels, i hi ha una cançó que em porta uns records meravellosos, que és La Bohème, de Charles Aznavour. Gràcies i felicitats.
1: On escoltaràs cançons d'Aznavour si no és en aquest programa i en aquesta emissora? Aquest francès d'origen armeni, nascut el 1924, que ens va deixar el 2018 a l'edat de 94 anys i que sempre va estar en actiu. Es va casar 3 vegades, però els 2 primers matrimonis els va considerar experiències de joventut i d'immaduresa. El gran amor de la seva vida sempre va ser el tercer, Ulla Torssell. Va tenir 6 fills i La Bohème és la cançó referent d'Aznavour i una de les cançons més populars en francès. La feia en tots els seus concerts. També la va gravar en anglès, italià, alemany, portuguès i castellà.

La Bohèmia, versió en castellà, original de 1966. Però permeteu-me escoltar una altra d'Aznavour, una molt especial.

0: Peña. Aznavour, esclar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani, per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia. Moltes deixen el programa en diferit a la teva disposició als seus webs, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos, per si no et vols perdre res, a la plataforma iVox.com, també estem a iTunes, a Apple o al YouTube. Així que ja saps, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Quan passeges, quan voles, quan condueixes, estem al teu costat. Un dels espais oberts és aquell dels autos de xoc. Bé, tot està obert. La teva participació per correu electrònic l'esperem a cocodrilclub@gmail.com i de tant en tant es despenja algun amic amb una idea que vam posar en pràctica ja fa alguns anys. Bé, en realitat ja sabeu que fa molt temps de quasi tot. Recordes una cançó vinculada al teu temps d'adolescència i primers anys de joventut quan anaves als autos de xoc i allò era un petit esdeveniment? Bueno, les cançons sonaven molt bé i amb llums psicodèliques quan encara no teníem edat o potser calés per entrar a les discoteques. Una cançó relacionada amb els autos de xoc, un espai que sempre obríem amb una sintonia. Les sintonies normalment, habitualment, a la ràdio s'utilitzen per parlar a sobre, perquè queda malament parlar a sobre d'un senyor o d'una senyora que estigui cantant. Però aquí no ens estem de res ja. Les sintonies del Coco també són de luxe, i en aquest cas era de la banda Barcase. Avui l'escoltarem gairebé sencera, perquè és un tema instrumental, o quasi del tot instrumental, molt ballable, molt bo, de la formació Barcase, que es van formar a Memphis, Tennessee, el 1966, mira, el mateix any que de la Bohème que comentàvem fa uns instants, no? El seu gran èxit, Soulfinger, que podria dir dit de l'ànima, bueno, era un grup d'estudi que va acompanyar artistes importants. Segurament el més important va ser Otis Redding, que els va escollir com la seva banda. Però això ho explicarem després.

El tema es diu Soulfinger. Dit de l'ànima. És de 1967, de l'any següent de formar-se els Barcaze, aquest grup d'estudi que va acompanyar, entre d'altres, el gran Otis Redding, el que li deien el rei del sud, i que va tenir un número 1 pòstum. Ell, pobret, no es va assabentar del gran impacte comercial d'aquest tamarro. Sí.

cançó del xiulet final. Que aquí es va dir sentado en el muelle de la bahía. Otis Redding, nascut a Georgia el 1941, a causa d'un accident aeri, moria el 1967 amb només 26 anys. Però la banda Barcase, que escoltàvem abans, també, per exemple, va formar a gent tan important com Booker T. També instrumentals. Aquest va ser el seu èxit més important. Que aquí es va dir el tiempo vuela.

Time is Tight, que aquí es va dir El tiempo vuela, i que va tenir una estupenda versió de Los Pequeniques, un dels més grans grups instrumentals espanyols. Però era original de Booker T. Jones, que ara té 81 anys i que està a Memphis. Ha estat compositor, multiinstrumentista, lletrista, productor i arranjador, amb grans temes instrumentals. Aquí va una altra mostra que també, de tant en tant, ens heu demanat. Melting Pot. ...1969. Recordes quelcom?

Bueno, aquesta és una bona mostra de la feina que feia Booker T i la seva banda de MGs. Aquest Melting Pot, quan encara li queden més de 2 minuts i mig, era un tema, a banda de totalment instrumental, molt llarg per l'època, un poc comercial, però que molts cocos no han oblidat mai. Un petit homenatge a aquella època en la que triomfaven els temes absolutament instrumentals. Però estàvem a la secció dels autos de xoc. Recordes alguna cançó que vas escoltar mentre feies carreres? Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail diu: Albert, sóc en Ferran Herrera de Sant Just d'Esvern i novament t'escric per primerament donar-te les gràcies per dies enrere no sols posar la cançó que et vaig demanar d'en Santi Vendrell, el Negre i Blanc, sinó a més agrair-te la salutació que en Santi Vendrell

dona en el ball del final de la pel·lícula Gris. Però ella, amb faldilla molt curta. Sílvia tenia 17 anys. Era, doncs, 2 anys més gran que jo, i tot i que no va passar d'uns petons i d'amagat, jo demanava sempre aquesta cançó al comprar les fitxes i li deia que la cantaven només per ella. Ah, o sigui que també demanàveu cançons concretes als autos de xoc, com si fos una, la cabina d'una discoteca. Ah, mira, això no se m'havia acudit a mi. Diu en Ferran Herrera, finalment, a l'acabar l'estiu i separar-nos, li vaig regalar com a record el single, el disc, amb una dedicatòria que més o menys deia que la cara A era feta per ella i la B per a mi. La cara B es titulava El rock de l'hombre lobo. M'agradaria molt tornar a escoltar-la. Si per aquells casuals la Sílvia és avui dia una cocodrila, doncs com llavors? Dedicar-li. Avui, disculpa'm, m'he extès molt amb el meu correu, així que si ho creus oportú, retalla'l com millor creguis. No, o sigui, a mi m'encanta que m'expliqueu coses. Moltes gràcies, Albert, pel teu programa i per fer-nos viatjar a temps bonics amb les cançons que poses. Gràcies, Ferran.

0: Mi pequeña Marilyn. 1981. El seu àlbum Cerveza, Chicas i Punts Suspensius, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Oscar Wilde en certa ocasió va dir: si no tardes molt, t'espero tota la vida.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Quina és per tu la millor cançó per ballar lenta? Dels anys 50, 60, 70, 80, 90, 2000... Digue'm, quina és la millor cançó per ballar lenta amb la persona desitjada, suposant que aquesta persona digui que sí, que la vol ballar? Que no sempre passava, eh? Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Vam deixar anar la idea d'una manera improvisada l'altre dia i ja tenim les primeres respostes. I la primera de totes, com potser no podia ser d'una altra manera, és la balada més demanada al llarg de la història d'aquest programa. És la que ens demana l'Anna Castells des de Sabadell. I ella ens diu, la cançó de Ghost. Bueno, quasi sempre, quan algú s'ha apropat a cabina a les nostres sessions, ens ha dit això, la cançó de Ghost. Però és curiós perquè aquesta cançó és original de 1965 i va ser un gran èxit, eh? No va passar desapercebuda per als Righteous Brothers, que eren de Los Angeles. Però el 1990 es va utilitzar en un moment important d'una pel·lícula molt taquillera, Ghost, Fantasma. I llavors va donar la volta al món.

Melodia desencadenada, Righteous Brothers, original de 1965, que va tenir una segona vida el 1990, gràcies al cine. Quina és la millor cançó lenta per ballar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona el David Arroyo, que ens diu que per ell la millor és Morning Has Broken, de Cat Stevens, i a més afegeix: i vaig aconseguir ballar-la amb qui més m'agradava.

Baby, come back. Baby, torna. En realitat no haguessis hagut de marxar mai. Aquesta va ser una de les primeres cançons que vaig presentar per la ràdio en directe. Corria 1977. I el temps ha demostrat que va ser el One Hit Wonder d'una banda anomenada Player, formada a Califòrnia, a Los Angeles, un any abans, el 76. Una barreja de rock, pop, soft rock, que va encaixar molt bé amb el so emergent de l'època. Però aquesta cançó es diu igual que una de 10 anys enrere. I que no té res a veure. Era dels Equals d'Eddie Grant i també era Baby Come

I Baby Comeback m'explicava el mestre Pallardó, José María Pallardó, que va ser una de les primeres cançons que van sonar a les primeres discoteques de Catalunya. Era 1968. Abans hi havia sales de festa, sales de ball amb orquestres en directe, però quan van començar les discoteques, aquest era un autèntic complepistes. Baby Comeback dels Equals Dedic Grana.

Recordes el primer disc que et vas comprar? No, no el recordes? Doncs digue'm el primer que recordes. Un altre vell espai que s'ha recuperat, perquè hi ha amics que ens descobreixen contínuament, altres que escolten el programa en molt de retard, perquè l'escolten en diferit, i, bueno, ens agrada molt compartir aquella sensació que vas tenir a l'adquirir el teu primer disc. Quan vas comprar My Music, la teva música. M'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Conxita Salvador Arqués, que ens diu: benvolgut, Albert. Gràcies per el carinyo. Diu: no et conec personalment, però et reconec per la veu. Ah, gràcies. No, gràcies a tu. No recordo quan et vaig escoltar per primera vegada. Potser als anys 90, quan jo tenia 4 criatures i estava a casa amb la ràdio posada. Després, temps de treballar de nou, i després, abans de la pandèmia, l'estiu del 2019, des de Bellver de Cerdanya, et vaig recuperar els migdies del cap de setmana. No m'agrada fer-me veure ni sortir enlloc, però aquests anys, escoltant-te intermitentment, m'ha fet gràcia i petició del primer disc. Tant és així que he recordat quin va ser el meu primer, perquè crec que és l'únic disc que he comprat jo sola. Va ser a l'estiu de l'any 1977, al juliol concretament, i a Anglaterra. Era de Genesis, Attic of the Tail. Escolta, permeta'm primer escoltar una altra de Genesis, que feia molts anys que no posava, i l'altre dia el vaig posar i va tenir un gran èxit. Em van escriure molts oients dient: oh, quin temazo. Bueno, és un fragment de The Cinema Show enregistrat en directe.

0: de Cinema Show. Genesis, en directe. Però l'amiga Conxita Salvador Arqués diu que el primer disc que es va comprar era de Genesis, A Trick of the Tail, que podríem traduir com un truc de la cua. Diu, me'l va demanar una de les meves germanes, que era molt fan amb el seu xicot d'aquest grup. Doncs va ser la primera cançó en la que va cantar Phil Collins. Amb ella us deixem. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa...

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu, ara mateix, estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies, en conseqüència, per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir: no tinguis por a les dificultats. El millor surt d'elles. Sorgeix. Pero yo siempre voy en Fit Jones.
3: Hola, me gustaría escuchar la canción de los Kings, Lola.
2: Ah, los Kings. Bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70, i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970, quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó: jo sóc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials i en el seu moment, 1970, va tenir problemes de censura a la potent BBC anglesa, però no pel tema arriscat que tractava, sinó per una referència comercial. La lletra original deia: you drink champagne and it tastes just like Coca-Cola. Bueno, perquè Coca-Cola rimava amb Lola, no? Veus xampany i sap com la Coca-Cola. Van dir això perquè, bueno, els hi quedava bé a la cançó, però la BBC tenia una política molt estricta contra la publicitat encoberta i va vetar la cançó. El cantant dels Kings, Ray Davies, va haver de volar d'urgència des d'Estats Units, on estaven de gira, per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola a la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que per cert va ser un gran èxit mundial.

0: de Kings. Una cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquí està el meu piano. Màgic. Sí, sortim per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre el segueixes, mentre l'escoltes. Sí, també estem al canal de ràdio de la TDT en moltes zones. Gràcies, Coco. I si acabes d'incorporar-te, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-les amb tu quan agafes un avió, quan condueixes, quan passeges, quan vas en metro, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o a Apple, entre d'altres. Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail?

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona que ens diu: només per comentar que l'emissió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres, per qüestió de temps i per respectar una mica les normes, entre cometes, que ens marquem a cada secció, de totes les que ens ha dit en Gary, n'hem escollit 10. Aquesta és una d'elles, però a més ja sabeu que li tenim un carinyo especial. Va ser la primera sintonia genèrica del programa el 16 d'octubre de 1993. El Love Theme, el tema d'amor de Barry White, original de 1974.

The winner takes it all. Va tot al guanyador. I en una separació sentimental, creus que sempre hi ha un guanyador? O sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'amic Gary de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya. Ara la casa està bé.

Sí, té molts més que 50 anys, però s'hagués pogut gravar la setmana passada. Perquè conserva tot el seu vigor, tota la seva frescura.

És una d'aquelles cançons que et recomano que tinguis a mà per si de cas. A la teva farmàcia, la d'emergències musicals. Per si un dia et sents feliç, o tot el contrari, sempre t'ajudarà la music dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball amb festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70, entrem amb All Right Now, The Free. I després, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del So de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back. És a dir, satisfacció garantida. Satisfaction guaranteed to take your love back. O et torno el teu amor.

Harold Melvin i el seu grup Blue Notes. És una bona mostra d'aquell so de Filadèlfia. Des del 1973 i gairebé fins als inicis dels anys 80 va omplir de bona música per ballar les pistes d'arreu del món. Bons arranjaments, bones orquestracions. Es venien discos i aleshores hi havia pressupost per fer-ho bé. Harold Melvin, nascut el 1939, va marxar el 1997. Va ser un cantant, músic i productor de Nord-Amèrica que, malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, There, Wind and Fire.

foc, Earth, Wind and Fire. I bona música. I molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic?

En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels bigis de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, El meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans bigis supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Vigis. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El Loco de la Colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El Boig del Tarot. Retrata a un personatge incomprès, que malgrat que la societat el veu tonto, té una visió profunda i verdadera del món. És de 1967 i la colina, el turó, simbolitza l'aïllament i l'elevació mental.

0: The Fool on the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour. Bé, algú va dir: "Apren a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència."
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos? Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan d'Espí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però, sisplau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un criu, em tornava boig, i ara quan l'escolto, m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser el One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the Sky.

Spirit in the Sky 1969 del senyor Norman Greenbaum de Massachusetts, Estats Units. Va ser un one hit wonder, però poca conya, va vendre 2 milions de discos amb aquesta cançoneta, que sempre ens ha semblat fantàstica, que ens ha enviat bones vibracions, energia de la positiva. Bueno, Norman Greenbaum ara té 83 anys. Oh, tots ens hem fet molt grans, eh? Però a mi em sap greu que contínuament he de comentar que ens han deixat molts intèrprets que formen part de la nostra banda sonora, no? De tota la nostra vida. Alguns d'ells han estat referents i ja no hi són. Em sap greu, però ho comento perquè crec que forma part de la informació que us dono de cada cançó o de cada intèrpret, no? Però els que encara són vius, com Norman Greenbaum, és que tenen, ja som tots molt grans. Jo no sé si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-ho, no sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la 8ª del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes tu mirar, Coco!

del 1971 i del quart àlbum d'estudi dels anglesos Led Zeppelin. Rock and roll.

senzillament es diu Rock and Roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Però aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

0: one bites the dust.
1: Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one.
0: Que otro muerda el polvo. Aquestes són les 10 cançons d'en Cadi de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gary. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum, Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Serchen, Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gary, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasilenya basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gary, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, rumi et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

era bona, eh? Macumba, del grup Titanic. Una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar aquí, el teu Coco.

som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
1: És dimarts, dia 19 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui contem amb nova entrevista de l'espai de portaveus. Avui entrevistarem el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, amb aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus d'aquesta temporada. I seguirem parlant de la Festa de la Primavera. Avui parlarem de dues activitats que tindran lloc aquest cap de setmana. El concurs de música en Rookies pel Ritme serà aquest dissabte al vespre a partir de les 9 i fins les 11 a la plaça Federico García Lorca, on hi participaran 12 grups emergents i actuaran a Sant Andreu de la Barca, a la plaça Federico García Lorca, en aquesta primera edició del concurs Rookies del Ritme. En parlarem amb David Saez, un dels seus organitzadors. Avui també parlarem de la Colla de Diables, que organitza aquest dissabte a la tarda la 8a edició de la trobada de grups de percussió en la Fira de la Primavera. I també comentarem altres informacions, com per exemple el programa del voluntariat per la llengua, a més de comptar amb l'espai dels companys de la xarxa ràdio El Món és Digital. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Nova edició de l'espai de portaveus. A la recta final del mandat municipal ens trobem a un any de les eleccions municipals i avui conversem amb Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquesta quarta ronda de la temporada de l'espai de portaveus. Juan Pablo Beas, molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
1: Bé, per començar, el que fem la primera pregunta amb els diferents portaveus és en quin moment es troba avui en dia Sant Andreu de la Barca en aquests moments.
3: Doncs poca novetat respecte a les anteriors entrevistes, no? Jo, com venim de tant en tant aquí a la ràdio a fer l'entrevista, també ens serveix per veure si hi ha hagut algun canvi, alguna millora. I realment la sensació de paralització real, efectiva, i dels temes importants de la ciutat, doncs continua. I per tant continuem amb un govern que fa una política d'escaparate, de fer moltes fotos, de molta xarxa social, però de poca realitat i de poques mesures fonamentals, importants, urgents, necessàries per a la ciutadania. Continuem sense saber res de moltes coses, de grans projectes que van anunciar. Hi ha un grau d'incompliment de les seves promeses electorals que ja és molt gran, tenim present que queda un any per les eleccions. Tenim grans serveis que encara no sabem com funcionaran, com l'aplica de les escombraries. Tenim una gestió que cada vegada està més en dubte, tenim un sap urbà a la deriva, tenim els treballadors de l'Ajuntament queixant-se i protestant contra el propi govern de Fem Sant Andreu. I no dic en Comú Podem, perquè pràcticament podem dir ja que ja s'ha adherit a Fem Sant Andreu. Per tant, aquesta preocupació que, per exemple, en Comú Podem tenia de l'habitatge, on s'ha manifestat en el govern? Perquè aquest govern no ha fet absolutament res en habitatge. Inaugurar els pisos que van posar en marxa els socialistes. Per això dic que potser ja hi ha una adhesió, ja és el govern de Fem Sant Andreu. I projectes importants per la ciutat, doncs encara continuen sense resoldre's, amb una, el que dèiem, una política de fotografia, de fum, de fer qualsevol manteniment a la ciutat i fer 7 fotos. I afortunadament pel futur responsable de la nostra ciutat, la ciutadania s'ha adonat que aquesta política només d'imatge no té un fons, no té un sentit, no té un projecte de futur, i cada vegada doncs se'ns van apropant més, aportant-nos les seves idees i fins i tot volent-se molts ciutadans i ciutadanes de totes les edats doncs afegir-s'hi al nostre projecte.
1: Com planteja el PSC aquest any que falta per les eleccions municipals? Menys d'un any ja estarem en campanya.
3: Jo crec que Sant Andreu de la Barca s'ha adonat que el govern de Fem Sant Andreu i que l'alcalde Marc Giribet és un projecte que no dona resposta a les necessitats reals futures, a un govern doncs seriós, amb un projecte, amb un full de ruta, sinó que busca doncs la immediatesa i el titular. I per tant nosaltres el que farem aquest any és, a banda de continuar fent aquesta oposició, que jo crec que hem fet una oposició crítica, fiscalitzadora, però sense faltar el respecte a ningú. Nosaltres hem viscut faltes de respecte constants i l'últim ple va ser un exemple molt desagradable, perquè hi ha coses que no es poden dir a l'adversari. Tot i això, nosaltres mai hem utilitzat les qüestions personals o l'atac més enllà de la gestió, i no ho farem, perquè en moltes ocasions nosaltres ens arriben informacions, coneixem coses de primera mà, però en la nostra ètica i la nostra forma de fer fa que no les publiquem ni que no les fem, no fem ús. Jo crec que, més enllà d'això que et deia, aquesta oposició, nosaltres estem amb molta il·lusió, Jordi, estem molt contents. És el moment de presentar ja a la ciutadania, en els propers mesos, el nostre projecte. El nostre projecte, que hem estat treballant d'una forma silenciosa, potser no fem tantes fotos, potser aquest domini de xarxes socials que ells tenen nosaltres no el considerem tan important, que ho és, però creiem que és molt més important tocar mà, estar amb la gent i escoltar la gent. I el que hem fet és això. Nosaltres som l'oposició, Jordi, més activa que ha tingut aquest poble. Sens dubte, una oposició que està a tot arreu, que estem en tots els actes, que estem amb la gent, que escoltem a les associacions de veïns, als col·lectius. Tot això ens ha nodrit per presentar un projecte que, evidentment, doncs presentarem doncs amb la temporalitat pròpia dels propers mesos, que marquen els propers mesos, amb grans projectes per Sant Andreu de la Barca, amb un estudi futur de com volem que sigui la ciutat, i també amb un equip renovat, amb cares i idees noves, fresques, que faran que el projecte socialista, que al cap a la fi és el projecte d'un grup de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, doncs sigui molt més atractiu. I estic convençut que la gent l'any que ve ens donarà la confiança.
1: Aquest projecte que vostè parla, que presentaran, és un projecte que ja ha anat comentant en les diferents entrevistes que hem fet aquí a la ràdio.
3: Clar.
1: Hi ha un projecte, però de moment encara no l'han presentat, aquest projecte.
3: Evidentment, en la vida tu ja saps que les coses s'han de presentar quan s'han de presentar. A veure, evidentment, a més, tenim present que tenim un govern que tot ho copia o que juga a base de pressió mediàtica, doncs els lògic que nosaltres doncs temporalitzem. I les coses s'han de cuir bé, Les coses s'han de posar a foc lent, no? I estem fent un foc lent perquè les coses no són així. Ara faré això, ara faré allò, no sé què. No, les coses s'han d'analitzar bé, com estarà Sant Andreu de la Barca, quines perspectives econòmiques, socials, de definició de la ciutat, de l'àmbit urbanístic, de l'àmbit social, com és el Sant Andreu actual, la idiosincràsia de la ciutat, per conèixer quina és la ciutat que ens demanaran. I tot aquest procés és un procés lent. I jo dic que aquests últims mesos estem fent un projecte, evidentment que estem fent un projecte, i ara ja podem doncs anunciar que en breu doncs ja començaran a conèixer quines són les nostres línies de futur, quines són les actuacions que hem de fer, i sobretot hem de recuperar l'element més urgent. O sigui, la ciutat necessita coses, necessita actuacions. Tenim un problema greu d'habitatge. Insisteixo molt. Quantes famílies ens diuen, Juan Pablo, perquè a mi la gent em coneix de tota la vida, en tots els àmbits que jo he estat, no vull que el meu fill marxi de Sant Andreu. Hem de buscar solucions. Nosaltres vam fer, quan governàvem, un estudi de la ciutat, de l'àmbit territorial per veure on es podia fer pisos de protecció oficial. Vam deixar oportunitats com en la carretera de Barcelona que van desaprofitar. I aquesta promoció de pisos que ja està vivint veïns i veïnes, que a nosaltres això ens fa un goig tremendo, és un projecte i és una proposta que vam fer nosaltres, tot i que l'alcalde no tingués la cortesia de reconèixer-ho, no? Com no reconeixerà que l'escola Bressol La Quimeta és un projecte socialista definit, plantejat, preparat i dissenyat pel govern socialista. Espero que en el moment que, per cert, que estava previst en el seu moment, que el curs que comencés sigués el de setembre i s'ha enrederit. O sigui, jo crec que aquesta mala gestió també interna fa que es noti, no? Que la ciutat no pren les mesures ni les decisions que han de ser urgents, no? I a més, com deia abans, amb aquest malestar dels treballadors i les treballadores de l'Ajuntament, que van expressar al carrer de forma que una cosa que no havia passat, i això diu molt, eh? Això és un termòmetre de com fan les coses, més enllà de com les venguin. El que passa és que també et dic una cosa, l'excés de venda també és contraproduent, perquè una de dir farem això i t'explico què s'ha fet, però dir faré això i no passa, i no passa, i no passa, i la gent veu com està la ciutat, i per molt que una imatge estigui en xarxa, si tu vas al carrer i veus la realitat, ja et poden explicar el que vulguin.
1: Pel que fa al projecte, després de vacances?
3: Evidentment, jo crec que estem acabant de definir-ho i quan comenci el curs, ara estem en el mes de maig, ja tenim doncs pràcticament el curs finalitzant, no? Ara tindrem la festa de la primavera i tindrem doncs les activitats d'estiu, que en tot això també es demostra una miqueta les urgències i les pors del govern, no? Cada vegada més activitats, cada vegada més festes, una miqueta per deixant un segon nivell la gestió, però en tot cas la gent és molt intel·ligent i la gent s'ha adonat que aquest no és un govern positiu per Sant Andreu.
1: Al final, primavera fa molts anys que s'hi celebra, eh?
3: I tant, nosaltres... Bueno, és que de fet fem Sant Andreu en moltes coses, el que ha fet és lleugeres variacions del que fem nosaltres, perquè la Fira de Primavera és nostra, és un projecte socialista, és un projecte dels governs socialistes amb aquest disseny, i sí que és veritat que el que ens fa una miqueta preocupar és que veiem doncs un cert descens d'expositors i de prioritat comercial i de restauració en aquesta festa. Ens preocupa perquè pot ser símptoma d'una mala gestió, però més enllà d'això és una festa que ens encanta i que gaudirem a tots els xiringuitos i amb tota la nostra ciutat, perquè nosaltres pensa que moltes de les, bueno, moltes no, totes les accions del calendari festiu de Sant Andreu de la Barca l'han posat els socialistes, no? I bueno, la festa major, el format que té, també venien a descentralitzar les festes, doncs que m'ho expliquin, on estan descentralitzades les festes, perquè aquesta és una altra de les promeses. Jo convidaria la gent a que revisi el programa electoral de Fem Sant Andreu de fa 3 anys, perquè el nivell d'incompliment és espectacular. I el que et deia, no? Doncs moltes de les propostes són que estan arrelades a la ciutat i que, bueno, tampoc està malament que reconeixin que estan fent, en molts casos, el mateix que fèiem nosaltres.
1: El mes de maig del 2027 arrencarà la campanya electoral, que acabarà amb unes eleccions. El mes d'abril del 2027 tindrem una precampanya. Ho hem viscut en aquests darrers 3 anys, una campanya permanent?
3: A veure, jo crec que tots els partits polítics i tots els grups municipals el que volen és tenir un contacte directe amb la ciutadania, no? I explicar a la ciutadania doncs el que fan el govern doncs amb aquest luxe de detalls de fer coses de manteniment de la ciutat, doncs vendre-ho com si haguessin doncs arribat a la lluna, i nosaltres explicant que aquest no és un govern positiu. Li podem dir precampanya de 3 anys? Doncs la política no s'atura, i li podem donar el nom que vulguis, però cadascú està fent la seva funció, per dir alguna cosa al govern, intentar doncs, dir-li a la gent que ho fan bé, i nosaltres explicant el que considerem la veritat, que és que no ho estan fent gens bé, no? I podem parlar de precampanya, diguem-li com vulguem, però jo crec que també és de responsabilitat que cadascú faci la seva feina. Com moltes vegades a nosaltres se'ns diu, és que no pareu de la crítica i tal, bueno, també hi ha de tot gustos, també hi ha gent que ens diu que hauríem de ser més crítics, no? Però evidentment tothom ho veu d'una forma, no? I amb un prisma. Però jo crec que nosaltres hem fet una oposició molt responsable, Jordi, i t'ho dic honestament, nosaltres hi ha moltes coses que no m'he explicat, perquè no volem utilitzar segons quines coses, i a vegades quan a xarxes socials que tenen un grupet de gent que contesta molt el que posem, no? El 95% del poble jo crec que ho veu com nosaltres, però hi ha un sector i a vegades ens tiren en cara que fem crítica. La gent té una miqueta de memòria com era l'oposició de Fem Sant Andreu. I l'altre dia era molt més bruta que la nostra, que no és bruta. O sigui, hi havia atacs personals, feien circular segons quines coses que ens atacaven com a veïns i veïnes. Nosaltres això no ho hem fet en cap moment. Hem criticat la gestió, no altres aspectes, que podíem haver entrat, però no ho hem fet ni ho farem, perquè no és el nostre estil. El nostre estil és fer una política per millorar Sant Andreu des de l'oposició. I tant de bo, ells haguessin tingut una... Ells han deixat d'escapar una oportunitat d'utilitzar el PSC i els veïns i veïnes per millorar el poble, perquè mai han volgut una cosa a nosaltres, mai. I de fet és molt evident en el dia a dia i en els plens, o sigui, mai, informació que ens arriba tard, que no ens ensenyen, el moment, a la mínima que ens diuen veniu, venim, és que ho hem fet sempre, i ha perdut aquesta oportunitat. Per què? Perquè consideren que ells ho fan tot bé.
1: Com es veu d'aquí un any?
3: Jo em veig amb una... D'aquí un any em veig amb una il·lusió increïble, contentíssim. D'aquí un any i uns dies, content, satisfet i envoltat de la millor gent del món, de la gent que s'estima Sant Andreu de la Barca. Mira, en aquesta vida passen moltes coses. Hi ha moltes etapes. Hi ha molts condicionants, externs i interns. Però si un se sent tranquil, orgullós i satisfet amb com fas les coses, jo crec que és aquest un dels majors èxits que pots tenir com a persona.
1: Parlem d'altres informacions. Venga. De l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Sant Andreu de la Barca ha presentat la seva candidatura per optar al Pla de Barris amb 16,7 milions d'euros. Recordem que és una proposta, una candidatura que presenta, en aquest cas, l'Ajuntament a la Generalitat. Després s'ha d'aprovar o no aquesta inversió de 16,7 milions d'euros. Quina valoració en fa?
3: La llei de barris és molt important. Nosaltres l'any passat, quan es va presentar la primera edició, vam demanar al govern que es presentés, perquè no es poden perdre oportunitats, i més amb un projecte, amb un programa tan important com és la llei de barris, i que dona molts diners i que et serveix per transformar espais i barris de Sant Andreu de la Barca, no? I no ho van fer, i nosaltres vam fer unes declaracions públiques dient que aquest govern perd moltes subvencions i perd moltes oportunitats. Ha hagut de tornar més d'un milió d'euros de subvencions per no gestionar bé. I aquesta la va perdre. I van fer declaracions, i el que et deia la pressió dels mitjans, als 4 o 5 dies de les nostres decles van fer un contracte per encarregar una empresa que fes el projecte de la llei de barris. Aquest projecte de la llei de barris, tant de bo, surti endavant i la Generalitat doncs ens doni aquests diners per Sant Andreu de la Barca. També et dic, és com venen les coses. Estan venent com un projecte de ciutat pràcticament real. Si tu veus tota la maquinària comunicativa que té l'Ajuntament, i a la gent se li ha d'explicar les coses bé. L'Ajuntament està presentant un projecte i aquest projecte ha de ser escollit per la Generalitat de Catalunya, i que sigui escollit o no farà que sigui viable. Dins d'aquesta campanya informativa que fan, fa aquest govern, explica les coses no amb tota la realitat, explica amb mitges veritats, deixant anar coses, perquè hi ha gent, o crec que pot donar la imatge, que aquest és un projecte que serà realitat. No, no, aquí s'està treballant una sol·licitud, estàs fent una sol·licitud al govern perquè et doni diners. Tant de bo la llei de barris arribi a Sant Andreu de la Barca, nosaltres feliços.
1: Ara que vostè diu això, sí que la presentació sí que es va comentar que era una candidatura. Nosaltres aquí a la ràdio també hem comentat, i en diverses ocasions, que és una candidatura, és una proposta, i ara s'ha d'aprovar o
3: mira, no. Jordi, quants anys ens coneixem tu i jo? Jo sóc periodista. M'he dedicat tota la vida a la comunicació institucional. A mi no m'enganyaran amb les notícies que fan. Intenten enganyar o deixar anar coses. Com tu expliques les coses, determina com ets. I en molts temes, jugant a una miqueta a deixar anar coses, i jo crec que aquí s'ha de dir clarament, estem preparant una sol·licitud. La publicitat que diu, el canvi, la il·lusió, que haurien de canviar ja les coses del canvi, perquè evidentment estem d'acord, el canvi necessita, el Sant Andreu necessita un canvi, efectivament, estem d'acord, Sant Andreu necessita un canvi, però un canvi a positiu i un canvi liderat per gent que s'estima i que sap què fer per Sant Andreu de la Barca, com som els i les socialistes, amb tot el respecte a tothom, evidentment. Tota la campanya publicitària, tot el vídeo que es va fer, que és un vídeo de ciutat, tot això està dient-li a la gent, hem presentat el canvi de Sant Andreu, i no li està dient, hem presentat una sol·licitud per una subvenció, que no és fàcil que te la donin, això també li han de dir a la gent, però crec que això els hi preocupa poc, perquè si durant un mes estan deixant anar això, pues potser algú s'ho creu.
1: Perquè pel que fa al projecte,
3: sí,
1: quina opinió té?
3: Home,
1: aquesta inversió...
3: Nosaltres el
1: projecte... Que està en el projecte, clar.
3: La inversió del projecte. Nosaltres també, en les declaracions que vam fer, dient al govern que es presentés a la llei de barris, ja parlàvem d'aquestes zones. Ja parlàvem de la Solana. Ja parlàvem del nucli antic. Per tant, clar que sí. Si nosaltres... això ho negaran ells, però vam ser els primers públicament en dir, escolti'm, govern, han deixat l'oportunitat de la llei de barris, presentin a la segona edició, tenim barris, tenim la Solana, tenim el nucli antic, tenim espais que poden ser susceptibles d'aconseguir aquesta subvenció. També els molesta molt quan diem, nosaltres això ho hem fet abans, no? Pues és que està abans, no? Per exemple, ahir fèiem una publicació sobre la rotonda LGTBI, que s'ha repintat, perfecte, però està malament dir que aquesta rotonda la van posar el govern socialista, i la van posar el govern socialista per lluitar contra l'homofòbia? No pots esborrar tot el passat de Sant Andreu per molt egocèntric que siguis. Sant Andreu té un passat que, a més, ells s'hi refereixen contínuament, no? Perquè és el govern oposició. Govern barra oposició. Estan més pendents de nosaltres que de millorar Sant Andreu. No passa res. No passa res en dir que l'escola Bressol és un projecte nostre. No passa res en dir que tot el projecte de la porta de Sant Andreu de la Barca amb pisos de protecció oficial és un projecte que va iniciar el govern socialista. No passa absolutament res.
1: Dues qüestions abans de finalitzar l'entrevista. Ha dimitit com a conseller de Saprovà.
3: Sí.
1: Com també ha dimitit Sonia Aranda, del Partit Popular, i Felipe del Val, de Som Sant Andreu. Per què?
3: Doncs perquè hi ha hagut un menysteniment constant dels consellers que formen part de Saprovà. Una manca contínua d'informació, de transparència, i a més, una gestió deficitària, una mala gestió, 3 gerents en 3 anys... arribant al cim del desgovern, no presentant els comptes quan s'havien de presentar a l'Ajuntament i impedint que l'Ajuntament faci un tancament com ha de ser. Però a banda d'això, més enllà d'això, quan nosaltres demanem informació, demanem un consell d'administració, passen absolutament de nosaltres, ni una trucada, ni un missatge. I nosaltres som com responsables. Això és una empresa municipal, això és un consell d'administració. Tots els que estem allà tenim la mateixa responsabilitat. No podem assumir responsabilitats sense tenir la informació, perquè s'han confós i s'ha provat, té una direcció per part del president que és personalista i que tot passa per ell, pels dos o tres que té, i els consellers allà estem per decorar. No, és un exercici de responsabilitat. Sap Urbà no va bé, ells ho han demostrat, i a més han faltat al respecte als consellers i conselleres. No han, encara amb en una situació com la que he dit pressupostàriament, no han convocat un consell d'administració en el que va de l'any 2026, i estem al maig, i ho vam dir en el ple. Si tu estàs demanant coses, i no et dic demanar coses a nivell distàncies i de més, que fins i tot a mi una vegada em van demanar que li digués a l'alcaldia quines preguntes volia fer-li jo al gerent de Saprovar. Però això què és?
1: És irrevocable aquesta decisió?
3: Sí, és irrevocable, perquè aquest govern ha perdut l'Oremus definitivament. És un govern que no gestiona bé i que cada vegada té més problemes. Allà està les queixes dels treballadors i treballadores, el malestar que hi ha també dels treballadors i treballadores de Saprovar, i després coses que ens han

0: valoració. Bé, ja vam escoltant la valoració després del ple. Nosaltres que... de la seva extensió, també ho hem explicat aquí a la ràdio, però...
1: Nosaltres, per respecte a la nostra policia local, que creiem que ha de tenir mitjans i els millors espais, ens vam abstenir i no vam votar en contra. Perquè, bueno, és una comissaria que nosaltres la creiem en un altre lloc, la creiem amb altres característiques, però principalment el que no es pot fer és un projecte sense tenir tota la informació. A veure, a més, mira, la mala gestió, els pressupostos que ells fan, no serveixen per res. No serveixen. Perquè cada vegada hi ha una cosa nova. La comissaria diuen que ho porten parlant 3 anys. I per què no ho posen en el pressupost del 26? Que es fa a l'octubre. Jo no sé per què corren en fer les coses a l'octubre. Per dir, hem fet a l'octubre pressupostos quan després els grans temes no estan. La biblioteca mateixa, la renovació de la biblioteca, que em sembla bé. Tot i que el nostre projecte... És dolent dir que el nostre projecte era una rehabilitació de tot l'edifici per ser biblioteca i que hi havia espais que buscarien un altre lloc. Escolta, és el nostre projecte. I la comissaria és una qüestió molt hàbil, molt, molt lògica. O sigui, sí, la comissaria serà així, costa 1,2 milions, vale, però aquesta comissaria comporta altres canvis, que és que la sala de plens, que està a la planta 1, haurà d'estar a la planta 0. Aquí hi ha una remodelació. Quant costa aquesta remodelació? No ho saben. Una setmana abans del ple no sabien res, i després al ple ens reconeixen que no ens ho volen dir, que aquest és el govern de la transparència i la participació real, no? Un govern que diu amb el tema de la jardineria, veiem com està la jardineria a Sant Andreu de la Barca, no? Crec que tothom ho veu. Doncs aquest és un exemple de com actua aquest govern. Diuen, fins i tot poden fins i tot reconèixer en assemblees de barri i en l'audiència pública que no estan del tot satisfets amb l'empresa de jardineria. I per què la renoves 2 anys? Per què fa 2 mesos la renoves 2 anys? Quina és la veritat? Si una cosa no funciona, s'ha de canviar, com aquest govern. Aquest és un exemple paradigmàtic. Què no diu el senyor Giribet? No diu, mire, però fa 2 mesos hem renovat això 2 mesos, 2 anys més. 2 anys més, 1,5 milions d'euros. Això és dir la veritat a la gent? O, si no, ja em diràs on està el segell Infoparticipa, perquè es va perdre i no torna.
0: Acabem amb una pregunta.
1: Vinga.
0: Vostè ha parlat abans del projecte socialista d'aquí un any, que el presentaran ja després de l'estiu. Ha recordat i ha tornat a recalcar que tot té els seus tempos. Ha parlat de renovació. Encapçalarà vostè la llista del projecte socialista de cara a les eleccions?
1: Jo cada vegada que vinc... Sí,
0: bueno,
1: que
0: no, perquè li fem
1: sí.
0: A tothom, eh?
1: Que sí, que sí.
0: Que sí, i a tots els portaveus.
1: Home, i jo sé que es necessita algun titular potent. No,
0: i si és la seva resposta, que ho ha de decidir el partit, ho ha de decidir la federació, no? L'agrupació de Sant Andreu de la Barca, no?
1: Tot té el seu procés, tot arriba en el moment que ha d'arribar, i en el seu moment, doncs, evidentment, sereu comunicats d'aquesta decisió. Però, evidentment, per terminis, doncs està pues, en els propers mesos.
0: Després de l'estiu?
1: Això ja ho determinaran doncs, els processos interns dels partits. Però nosaltres, feliços, encantats i amb molta il·lusió, de veritat, Jordi, jo m'agradaria tancar, si em permets, aquesta entrevista dient-li a la gent de Sant Andreu que no pateixin, que Sant Andreu de la Barca millorarà molt d'aquí un any i més enllà, que tenim un gran projecte amb molta il·lusió i sobretot amb, que ens estimem molt el nostre poble.
0: Doncs Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes, gràcies per acompanyar-nos en aquest espai de portaveus. Quart espai de portaveus de la temporada, ens queda un altre i també ens queda les diferents valoracions després de cada ple municipal dels diferents portaveus en presència al plenari municipal. Gràcies.
1: Gràcies a tu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som ràdio.

Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Una de les novetats de la Festa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca serà el concurs, la gran final del concurs Rookies del Ritme. Serà el dissabte 23 de maig a partir de les 9 a la plaça Federico García Lorca amb l'actuació de 12 grups. Volem parlar amb l'organitzador del Rookies del Ritme, que és el David Saez. Molt bon dia, David.
1: Bon dia.
0: Bé, en Rookies del Ritme, aquesta novetat que tenim en aquesta Festa de la Primavera, aquest concurs musical, parla'ns una mica dels objectius i l'origen d'aquest concurs.
1: Bueno, aquest concurs, en un principi, pues, vam parlar amb l'Ajuntament per fer alguna cosa per la gent jove i també pensant avui en dia amb la tirada que té la música urbana, i vam decidir pues, fer un concurs així per la gent jove i per impulsar la cultura al poble.
0: Són 12 grups els que finalment actuen d'una selecció d'uns 100. Heu fet una crida fa uns mesos, no?, que els grups apuntessin, i després d'una selecció arriben 12 a la gran final.
1: Exacte. Vam fer primer una selecció amb una criba online, on es van apuntar més de 100 solistes i grups, i al final doncs, queden per la final uns 12.
0: Havia uns requisits per poder-se presentar, per poder optar?
1: Sí, bueno, hi havia uns requisits mínims, com fer un tema original, també un rango d'edat més o menys, també gent jove, menors d'edat, però no hi havia moltes especificacions, sinó que per fomentar més la gent i la gent que produeix ells mateixos o que encara no són artistes emergents i no tenen les eines per poder arribar.
0: I per tant faran la seva actuació, perquè serà música en directe el que escoltarem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre aproximadament, no?
1: Ah, exacte. Llavors amb el tema que han participat pues, tocaran a la final, i on hi haurà un jurat professional que decidirà una mica entre alguns criteris el finalista que guanyarà.
0: Després parlarem d'aquest jurat, qui forma part d'aquest jurat, quins són els grups que participen en aquesta primera edició de Rookies del Ritme, però abans hem de dir que hi ha un premi important pel grup guanyador.
1: Sí, la veritat que el premi està molt bé. El premi és tocar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, entre un dels premis. També un EP professional, que serà gravat amb Crack House Records, i també un videoclip professional, que serà gràcies a Wave Gods Studio.
0: Per tant, ja ho tindran tot, EP i també videoclip, per poder actuar a la Festa Major de setembre, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Que és un dels premis qui guanyi aquest concurs de Rookies del Ritme. Però aquella primera idea, David, d'on va sorgir aquelles ganes d'organitzar aquest tipus de concurs?
1: Doncs jo que sóc de Sant Andreu de tota la vida, pues, vaig veure que avui en dia realment la música urbana, que engloba bastants estils, està molt de moda. També la gent jove, no és com abans, que un, si volia ser artista, tenia que anar a un estudi. Avui en dia la gent pues, pot estar a casa, es pot produir els seus temes, i llavors amb lo digital, online, ho tenen més fàcil. Fàcil i difícil a la vegada. Llavors era per impulsar a aquesta gent, aquesta gent jove, que necessita un pushing, i pues, també descobrir nous talents, perquè a vegades ho pot treballar molt i no sap arribar al final, i pues, ajudar-los una mica i que arribin a més gent.
0: Quins són els grups que veurem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre?
1: Bueno, pues, alguns dels grups que hi haurà a aquest fi de setmana a la Festa de Primavera seran com M. La Grassa, Digiti Osc, Black Rose, Zumbat, Javizón, Cazador, Enrique Fema, Marcos Amka, Muf la Cantera 820, Frankie Blackoff, Relda i també Complicaos.
0: El jurat, qui forma part? Dius un jurat especialitzat, un jurat professional?
1: Sí, hi ha una mica de tot, gent dels medis, gent de la música. Entre el jurat hi haurà pues, a Saturnino, de Ràdio Sant Andreu, el Josep Lobató, comunicador, Dani de Wavebox Studio, que és productor, també Dani Anarcatac, que és artista i porta també festes com Reducidos i coses així, Blado de One Kids TV, que és periodista també, especialitzat en música urbana, també estarà la Sonia Navarro, coreògrafa i ballarina del poble, i també pues, el Cat Lletres, un influencer molt important.
0: L'objectiu, suposo que, David, és que els músics li posin difícil al jurat, no?, a l'hora de decidir el grup o el cantant guanyador.
1: Exacte. També, bueno, amb tota la gent aquesta que ha acabat finalista, realment jo crec que hi ha una bona, hi ha un bon grup de gent jove i molt capaç i molt bons.
0: No sé si has donat instruccions al jurat del que és el que ha de valorar en aquestes actuacions.
1: Sí.
0: Veig un jurat molt variat, eh? I això està bé.
1: Exacte.
0: Això està
1: bé. Perquè busquem també no només gent enfocada en un estil, sinó busquem l'artista complet, que és, al final és el que li anirà millor, que sigui un artista més complet amb tot. Per això la varietat del jurat. I alguns dels criteris serà la connexió amb el públic, la lletra, el ritme, l'originalitat, coses així, més o menys.
0: L'important és que ho feu a l'aire lliure, ho feu a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert, on haurà instal·lat un escenari, i per tant haurà públic. Per tant, desitgeu que hi hagi molt de públic, no?
1: Exacte, també la idea era aquesta, per, a més de fer alguna cosa més privada o en una sala tancada, aprofitant la festa de primavera, pues fer-ho a l'aire lliure per arribar més gent, també perquè vingui la gent jove i que no tingui que pagar una entrada per veure una cosa així, i així arribar molt més, molta més gent.
0: Tens pensat o l'objectiu de fer més edicions?
1: Home, sí, està pensat això per arribar a fer, diguem-ne, cada any una edició. Aquesta, diguem-ne, que seria la primera edició i la prova de tot.
0: La prova de tot, què esperes? Per exemple, si aquest dissabte a les 11, quan acabi aquest concurs de Rookies del Ritme, i et preguntem, ens enfoquem el dissabte, 11 del vespre, s'acaba aquest concurs, ja tenim guanyador o guanyadora, i et preguntem, ei, com valores aquesta primera edició de Rookies del Ritme? Què t'agradaria dir aquest dissabte?
1: Bueno, més que tot, que tot surtit bé, i que els artistes, la gent i tothom estigui content i diguin, ostres, això és una bona iniciativa pel poble, també un bon canal per a la gent jove, i així l'any que ve, o els que sigui, la gent que vegi el que s'està fent a Sant Andreu i que s'animi més gent l'any que ve per apuntar-s'hi.
0: Doncs esperem que sí. Primer de tot, que vagi molt bé aquest dissabte. Recordem l'horari a partir de les 9 del vespre, aquest dissabte 23 de maig, a la plaça Federico García Lorca, primera edició del concurs Rookies del Ritme. 12 grups, música urbana, un jurat excepcional, grups molt potents, emergents, i que segurament que es veurem per primera vegada, i potser aquests grups, dintre d'uns anys, nosaltres el vam veure a Sant Andreu de la Barca, no? En aquell concurs, no?
1: Exacte, aquesta és la idea, sí, de trobar a nous talents.
0: Esperem que sí. Doncs David Saez, organitzador d'aquest concurs de Rookies del Ritme, que vagi molt bé, sí?
1: Sí, volia també una menció especial, li donar les gràcies, que si no, això no seria tampoc possible, gràcies a Atxa, de la Pound Gang, i Crowhard Records, que vam començar també la idea pensant-ho amb ell, i es va involucrar des d'un principi.
0: Doncs queda dit. David Saez, organitzador de Rookies del Ritme. Que vagi molt bé dissabte.
1: Moltes gràcies.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca prepara per aquest dissabte de la Fira Primavera la vuitena trobada de percussió. Ens acompanya Enrique González, que és el president de la Colla de Diables. Molt bon dia, Enrique.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la Colla de Diables per la Fira de Primavera, uns anys organitza la trobada de percussió, altres la trobada de foc, per tant, aquest any toca trobada de percussió, no?
1: Sí, sí, aquest any toca trobada de percussió, que a més aprofitarem per celebrar una miqueta els 10 anys de la secció infantil de percussió.
0: Dels Ous de Drac, no?
1: Correcte, sí, ja fan 10 anys i bueno, tot i que ara mateix no és ben bé la data, però pensem que una trobada de percussió és el millor moment per celebrar-ho.
0: Qui tindrem aquest dissabte en aquesta trobada de percussió en la seva vuitena edició?
1: Bueno, pues tindrem una trobada amb 9 colles, o sigui, les nostres dues d'adults i infantils, els Tabaldracs i els Ous de Drac, i després 7 colles que venen de fora, d'arreu, que ens acompanyaran i que ens faran passar la tarda molt entretinguda.
0: Aquí tindrem els Ruat Xamba de Pallejà, els Piadimonis de Mollet, Timbalers del Camell de Molins, Obarullo de Badalona, Batu Cassola de les Corts i Mininfernals Ratpenats de Malgrat de Mar, per tant, colles que, bé, que estaran en aquesta trobada de percussió, que fareu segurament un recorregut per diferents carrers de la ciutat, no?
1: Sí, Jordi, t'has deixat els Toquen Dos del barri de Sant Antoni, que no, també ens acompanyaran. Que ha sigut un fitxatge d'última hora.
0: I tindrem aquest recorregut, no?, pels diferents carrers.
1: Sí, i aleshores però, bueno, farem un recorregut que ja hem fet altres vegades. Sortirem a 5:45 de la Fonda de Roda, la primera colla, i farà el recorregut pel carrer Sant Josep Oriol, carrer Catalunya, fins al doctor Fleming. Després baixarem per Via d'Esport, Avinguda Constitució i l'Esplanada del Mercat.
0: Allà a l'Esplanada del Mercat, on cada grup farà una exhibició.
1: Correcte, sobre les 7:15, esperem que arribi l'últim grup a l'esplanada del mercat, i ja cada grup farà un lluïment, tocarà un tema sol, i després farem una taula de germanor per donar per acabada, diguéssim, el que és la trobada de percussió.
0: Què espereu d'aquesta vuitena edició de la trobada de percussió?
1: Bueno, ja et dic que és una mica consolidar aquest acte, no?, que és un acte sense foc i és un acte que ens ajuda molt a cohesionar gent de la colla que potser amb els correfocs no gaudeix tant. Després també, el que et deia, pues, fer un petit homenatge als Ous de Drac, que fan 10 anys i que potser no és ben bé el dia perquè no és el dia del bateig, però pensem que és l'acte que més gaudeixen. I ja et puc dir que a l'acabar la taula de germanor ens desplaçarem davant de la biblioteca, a la carpa de l'Ajuntament, i allà farem l'entrega dels records a les colles convidades i un petit homenatge a tota aquella gent que durant aquests anys, aquests 10 anys, ens han acompanyat d'una manera o d'una altra a fer gran la família dels Ous de Drac.
0: Si parlem de l'evolució dels Ous de Drac en aquests 10 anys, podem dir que és un grup que ja està consolidat, o més que consolidat, dins de la colla, no?
1: Sí, sí, o sigui, va ser una idea fa 10 anys d'un grup de persones que van pensar, pues, que estaria maco fer un grup infantil de percussió. Mantenir un grup infantil de percussió és força complicat, perquè de petits molt bé, però arriba una edat on l'adolescència complica molt el compromís amb qualsevol cosa, però jo penso que sí, que hem aconseguit establir un grup més o menys estable de nens i nenes que ajuden una mica a mantenir aquesta colla.
0: Suposo que no totes les colles de Diables tenen un grup de percussió infantil, no?, com vosaltres?
1: Bueno, és força... El que és més habitual és que sigui un grup mixt, o sigui, que hi hagi grans i petits. Tenir un grup, diguéssim, prou gran per mantenir totes les sortides de manera independent no és gaire habitual.
0: I el dissabte, aquest homenatge, també als Ous de Drac, a la trobada de percussió, l'ambient tocarà foc, no?
1: L'any que ve tocarà foc, sí. Esperem. Ja, tampoc t'ho podria assegurar, eh? Sempre hi ha idees i a vegades d'un any per un altre poden canviar moltes coses, però en un principi sí.
0: El que sí que ha anat evolucionant és la trobada de foc, eh? L'any passat vam tenir una trobada de bèsties, no?, motiu de la Fira de Primavera.
1: Sí. L'any passat vam fer una trobada de bèsties i potser l'afegim als actes de la Fira de Primavera i llavors fem bèsties, foc i percussió. Dic, tot depèn. L'any que ve ho veurem.
0: Per tant, són tres activitats que vosaltres us plantegeu per la Fira de Primavera. Per tant, podeu escollir bé, no?
1: Sí. Tenim prou gent i prou seccions com per anar variant sense problema.
0: Per tant, això és una molt bona notícia, que la Colla Diables segueix ben viva. Ara, celebrant aquests 10 anys dels Ous de Drac, i que aquest dissabte, com dèiem, en aquesta trobada de percussió, que arrencarà a 6:45 de la tarda a la plaça Font de la Roda, Cercavila, i al final serà a l'esplanada del Mercat, on es concentren gairebé totes les activitats de la Fira de la Primavera, i el recomanable, doncs, que la gent vagi seguint la Cercavila pels diferents carrers, també, no? Que us vagin acompanyant.
1: Sí, els pots veure passar tots des d'un lloc i afegir-te a l'últim grup per veure el final a la plaça del Mercat.
0: Doncs Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta trobada aquest dissabte.
1: Moltes gràcies, Jordi, i us esperem a tots a la Cercavila.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
1: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegir marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
0: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
1: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
0: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
1: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la zona gastro tindrem dues entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els 3 dies, no?, de Fira de la Primavera.
0: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
1: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem, evidentment, la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8a trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també, aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també pues és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
0: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
1: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
0: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
2: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat, i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar, doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la fira comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre, aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
0: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
2: Sí, tant, aquí a Sant Andreu, a més, com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i al cap i a la fi veure's, a més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Giribet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
3: Doncs molt contents per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició, i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generar bones experiències, per tant l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
0: L'alcalde Marc Girbé també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta fira de primavera és una fira oberta per a tothom.
3: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la fira comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar, el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
4: Una fira primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
3: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera que, sense cap mena de dubte, pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
0: La fira de la primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus, celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada amb més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de l'Último Tributo, homenatge al grup de l'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la diada castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmica dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'edifici de les Escoles Velles de Sant Andreu de la Barca acull aquests dies una exposició itinerant dedicada al programa Voluntariat per la Llengua, una iniciativa que promou l'ús social del català a través de converses entre voluntaris catalanoparlants i persones que estan aprenent la llengua. La mostra, que es podrà visitar fins al dia 18 de maig, recull dades i experiències de participants que han format part d'aquest projecte al llarg dels anys. La responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, Rosa Monforte, ha explicat a Ràdio Sant Andreu el motiu d'aquesta exposició i també ens ha parlat de la nova edició del programa del Voluntariat per la Llengua, un programa que consisteix en posar en contacte una persona que està aprenent el català i que vol començar a parlar-lo amb una altra que el parla habitualment i que actua com a suport durant aquest procés d'aprenentatge. Les parelles lingüístiques es troben una hora a la setmana, de vegades s'allarga molt més, durant 10 setmanes per mantenir converses en català en un ambient distès i també quotidià.
6: Bé, doncs és una exposició itinerant que ha anat passant per diferents poblacions i per diferents espais i ara doncs hi havia l'ocasió de tenir-la a Sant Andreu, la vam demanar. És una exposició en què s'exposa doncs, una mica doncs, dades per una banda i per l'altra doncs, experiències de persones que han participat en aquest programa del Voluntariat per la Llengua. I com que també ara estem en una època de l'any en què podem començar a fer parelles lingüístiques amb els alumnes que ja tenen un nivell i que comencen a xerrar, doncs ens va semblar que era adequat, no? Per fer difusió, per donar-ho a conèixer, perquè també doncs, les parelles lingüístiques que ja estan funcionant passessin. I bé, doncs aquí està l'exposició fins al dia 18 de maig.
0: A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, des de l'any 2003 es fa el Voluntariat per la Llengua. N'hem parlat en moltes ocasions a través de la ràdio, però si haguéssim de resumir en què consisteix el Voluntariat per la Llengua o què és, què ens diria, Rosa?
6: Bé, doncs seria posar en contacte una persona que parla català, que en aquest cas seria el voluntari, i amb una persona que l'està aprenent o que vol millorar-lo o que doncs, no està prou segur i no es llança a parlar perquè es pensa que no en sap gaire, i aleshores doncs, posem aquestes dues persones en contacte, es troben una hora a la setmana i per fer conversa durant 10 setmanes. Això és el que marquem perquè és un programa voluntari, llavors perquè hi hagi un temps d'inici i un temps final, tot i que després, si volen, poden repetir i fer 10 hores més.
0: Sol passar això, no?, de que finalment s'allarga sí. Encara més, sí. D'aquesta hora que és el que es demana doncs, a la setmana s'allarga més i la conversa continua.
6: Exacte, i després això, poden fer com una segona tanda, o sigui, fins a 3 tandes de 10 hores poden fer. Després ja recomanem fer un canvi. Si volen continuar participant en el programa, doncs recomanem canviar de persona, de voluntari o d'aprenent, perquè doncs bé, així també la persona s'acostuma, no, a tenir diferents persones de referència, no, des del punt de vista de l'aprenent i a sentir i a parlar amb persones amb diferents accents, etc.
0: El perfil de l'aprenent, en aquest cas, persona que vulgui mantenir una conversa en català, perfil, en aquest cas, del voluntari, quin perfil tindria?
6: A veure, el perfil de l'aprenent, si és alumne, si és alumne nostre, ha d'estar fent el bàsic 3, que és el curs que ja permet doncs, començar a tenir una mica de conversa, perquè si no diríem que no té sentit. Si no és alumne, que no necessàriament s'ha de ser alumne per participar del programa, doncs això, que pugui parlar una mica, o sigui, tenir una mica de conversa, no que ho faci perfecte, sinó, però que tingui doncs, una mica de conversa, si té un nivell zero, no és recomanable. I en el cas del voluntari, doncs és una persona que parli català, independentment de si el parla a casa, de si és la seva llengua materna, si l'ha après, o sigui, un catalanoparlant.
0: Per tant, el procediment tant de voluntaris com d'aprenents, si volen participar de la nova edició del Voluntariat per la Llengua, cal adreçar-se, en aquest cas, al Servei Local de Català.
6: Sí, al Servei Local de Català, que estem a les Escoles Velles, el telèfon seria el 634-75-72-31, hi ha també servei de WhatsApp en aquest número de telèfon, o bé doncs, per correu electrònic, santandreubarca@cpnl.cat, o si no, doncs, que passin per les Escoles Velles i preguntin també.
0: Si parlem de xifres, en Rosa, des de l'any 2003, que es va instaurar també el Voluntariat per la Llengua a Sant Andreu Barca, més de 1.000 persones, 1.300 crec que aproximadament, entre voluntaris i aprenents han passat per aquest programa, per tant estem parlant d'una xifra important.
6: Sí, una xifra important. Des del 2003 s'han anat fent edicions cada any. Ara en aquests moments el programa del voluntariat està obert durant tot l'any, o sigui, en qualsevol moment de l'any una persona pot contactar, pot apuntar-se a la borsa com a voluntari o com a aprenent, i doncs de seguida que quadrem els perfils, doncs ja fem la parella i els posem en contacte. I llavors això, al llarg de tots aquests anys, doncs hi ha hagut 1.300 participants llargs, gairebé 1.400.
0: Tenim voluntaris que porten molts anys també participant.
6: Sí. Hi ha voluntaris doncs, que van repetint, eh? O sigui que és això, que cada any doncs, els podem contactar i doncs, sempre participen. Tenim uns quants d'aquests. A vegades fan algun descans, no? Perquè doncs, també és necessari, no? Però sí, n'hi ha molts que han participat des de la primera edició i continuen participant, i també tenim voluntaris nous, que també està bé, no?, anar renovant doncs bé, la borsa de voluntaris.
0: Tenim algun aprenent o aprenenta que ha començat d'aprenent o aprenenta i ha acabat sent voluntari o voluntària?
6: Doncs sí, hi hauria alguns casos d'aquests, sí. El que passa que a vegades els que comencen com a aprenents, encara que ja tinguin un nivell molt alt de conversa i que els diguis ja pots ser voluntari, els costa una mica de fer el pas. Hem tingut algun cas, però els costa, no? Perquè sempre tenen aquella actitud que es pensen que no en saben prou, no? Que no ho faran prou bé.
0: I no és així,
6: No és així, en absolut.
0: Aquí també els comerços també juguen un paper important.
6: Sí, els comerços doncs, també estan adherits al programa, comerços que puguin atendre en català, i aleshores doncs, també és una informació que facilitem a les parelles lingüístiques doncs, perquè si han de fer alguna compra o han de fer alguna cosa, doncs també puguin utilitzar aquests recursos. I a més també els comerços, els alumnes, han de fer unes pràctiques a partir d'un determinat nivell i els comerços doncs, col·laboren, no?, a acollir aquests alumnes que comencen a parlar, a donar-los una mica de conversa i a treure, no?, doncs el català que estan aprenent a l'aula, doncs a treure'l al carrer.
0: Tenim aquí un eslògan que és quan parles fas màgia. Això fa temps ja que utilitzeu aquesta frase, no?
6: Sí, és aquesta campanya, no?, de difusió del voluntariat que es va vincular, de fet, al mag Joanola, que és un mag que ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca en més d'una ocasió.
0: Molt bo, m'han dit, eh?
6: Sí, i aleshores doncs és això, no? Van jugar amb la màgia, no? I la màgia de les paraules, i la màgia del llenguatge, i la màgia de parlar, no? I d'aprendre una nova llengua.
0: A més d'aquesta exposició del Voluntari per la Llengua, que està en el vestíbul d'Escoles Velles, també heu preparat altres activitats, com un voluntariat per la llengua express, en què consisteix?
6: Bé, doncs això del voluntariat express, com comentava abans, tenim alumnes que ja tenen un nivell, que comencen a parlar, que ja poden tenir una parella lingüística, i com que no saben de què va, doncs organitzem aquesta activitat perquè ells facin un tastet del voluntariat. I aleshores doncs és, portem voluntaris, en aquest cas no són voluntaris externs, sinó que tenim un curs de nivell superior que són els que faran de voluntaris dels alumnes que poden tenir una parella lingüística. Llavors consisteix això, en fer converses ràpides durant uns minuts i canviar de parella. I llavors així ells hauran d'anar parlant amb persones diferents i bé, i seria doncs això, no? Aquest tastet del que és tenir una parella lingüística, no? Parlar amb una persona que externa, diríem, que en aquest cas seria, doncs, tots són alumnes però tampoc es coneixen, perquè són de grups diferents.
0: Veig que el voluntariat per la llengua es va renovant any rere any, no? Sí. En quant a activitats, en quant a difusió també, no?
6: Sí, això, activitats, difusió, a vegades doncs també portem una parella lingüística a l'aula, no? perquè doncs expliquin la seva experiència i així els alumnes coneguin com és tenir una parella i s'hi animin, i sí, és qüestió d'anar-ho promocionant.
0: Ara que es parla molt sobre l'ús del català, la baixada de l'ús del català, gràcies a experiències com el voluntariat per la llengua, els cursos del Servei Local de Català, doncs animar tothom a que parli català, no? Sense por, no?
6: Exacte, animar tothom, després també les xarxes socials estan fent un paper important, hi ha força creadors de continguts en català que són nous parlants de català, vull dir que una mica doncs, l'enfocament seria aquest, no? Cap a nous parlants, que aquests nous parlants trobin el seu espai i els de sempre, diguem, els que parlen català habitualment, doncs no fer canvis innecessaris,
0: La Cristina Moreno és una voluntària per la llengua. Ja fa un parell d'anys que participa en el programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. També ens ha explicat la seva experiència.
7: Porto un parell d'anyets o així. No he tingut moltes voluntàries, però hem fet durar molt el voluntariat amb elles i l'experiència és molt gratificant, perquè coneixes gent nova d'altres països, amb ganes d'aprendre el català, intercanvies cultura, bàsicament, a part de l'idioma, no? Bueno, l'idioma és el meu. Però, clar, comparteixes pues, experiències, o millor, jo que sé, gastronomia, coses de plats del seu país que no tens ni idea i t'expliquen, i realment són moments molt divertits.
0: Portes 2 anys fent de voluntària, més o menys, no?
7: Sí, aproximadament, sí.
0: Com vas conèixer el programa del voluntariat per la llengua?
7: Per xarxes socials i per la tele, per TV3, perquè només miro TV3. Sí, llavors vaig decidir un dia enviar un WhatsApp i saber com havia de fer per apuntar-m'hi, i és molt senzill. Molt senzill, molt fàcil i tots estem preparats per fer-ho. No fa falta cap coneixement extens de la llengua, ni ser filòleg ni res de l'altre món.
0: Parlaves ara de lo gratificant que és amb les aprenents que has tingut fins ara i de conèixer també altres cultures, no?
7: Exactament. Realment, perquè al final no és una classe de català ni molt menys, és passar una estona i que l'altra persona xerri, llavors qualsevol tema és bo, la cosa és parlar, i llavors acabes de parlar, doncs això, doncs al meu país fem un plat de, jo què sé, de mongetes, per dir alguna cosa, fet no sé com, dic, ah, doncs nosaltres el fem així, i qualsevol tema és bo, no?, de la geografia, del paisatge, de les ciutats, i tothom aprèn, o sigui, jo aprenc d'aquestes persones i elles aprenen de mi, no només l'idioma.
0: Per tant, aprenent, tant l'aprenent com el voluntari, per tant, quan parlem del voluntariat per la llengua, podríem pensar, no, aquí el beneficiat o la beneficiada és l'aprenenta o l'aprenent, sinó en aquest cas també és molt gratificant per part del voluntari.
7: Exactament. Perquè, clar, al final, jo per la llengua no, perquè només faig que parlar la meva llengua, o sigui, l'altre el que fa és deixar-se anar el que ha après a classe, que perdi la vergonya que el parli, però clar, la conversa pot ser de qualsevol cosa, o sigui, el consorci ens dona material i això per fer-ho servir, però la veritat que el tinc a casa ni l'he obert, perquè qualsevol tema és vàlid, un cafè, hola, què fas, com ha anat el dia, com ha anat la setmana, i si plou, plou, i parles de qualsevol cosa.
0: Aquestes són part de les experiències d'anteriors anys, no?, parlant amb voluntaris i d'aprenents, que sí que el consorci us aporta a vosaltres un dossier de possibles temes de conversa, però pràcticament aquest dossier ni s'obre, no? Perquè sempre sorgeixen temes per parlar o per mantenir una conversa d'una hora a la setmana. Segurament que allargueu més, fins i tot aquestes 10 hores, no?
7: I tant. Bueno, les meves trobades eren de 2 hores, 2 hores i alguna cosa, perquè et trobes a gust. perquè si no estàs a gust amb aquella persona només fas que mirar el rellotge, i si estàs a gust allà sentat fent un cafè o una aigua, ni fes el que sigui, vaig xerrant quan te la dones un quart de nou del vespre, dius, ostres, anem a sopar.
0: On quedeu per fer aquestes converses?
7: Jo amb les noies que he estat, una vivia per allà als meus barris, cap a la Solana, i llavors quedàvem en un bar d'allà i fèiem un cafetet, i l'altra vivia més aquí, més cap al centre, quedàvem per aquí pel teatre. Tenim al servei de la biblioteca una sala que la podem fer servir, però al final ens estiràvem més anar a prendre un cafè a qualsevol lloc i anàvem canviant un dia aquí, un dia allà, i també donem feina als negocis del poble.
0: Exacte. Bueno, de fet, els comerços també participen en el voluntariat per la llengua. Hi ha una sèrie de comerços que podem veure un distintiu a la seva entrada on aquests aprenents es poden adreçar en català i saben que se'ls contestarà en català.
7: Exactament. Sí, sí, recordo un dia amb una d'elles que li vaig ensenyar a fer coca de llardons perquè venia Dijous Gras i vam anar a comprar juntes perquè si tenia els ingredients i li vaig explicar com ho havia de fer, i clar, ella d'inici parlava en castellà, no? Dic, no, t'has d'adreçar en català, que aquí, si no, no contestaran mai. Sí, sí. I sé que hi ha botigues que estan adherides.
0: Quin missatge donaries a persones que estiguin ara pensant si apuntar-se o no al voluntariat per la llengua, perquè els recomanaria?
7: Que no s'ho pensin, que és molt divertit, que ens ho passem molt bé i que total és una hora a la setmana, o poder una miqueta més, però així coneixen persones noves, surts una mica de casa o desconnectes de la feina, i és un punt d'inflexió que ajudes a la gent sense gaire esforç, perquè nosaltres parlem el nostre idioma i al final guanyem tots.
0: Ja coneixes l'aprenent o aprenenta d'aquest any?
7: Encara no.
0: Nervis?
7: No, perquè ja soc veterana, però sí, amb aquella cosa de dir a veure qui i com serà. Sí, sí.
0: També hem conegut el testimoni d'una de les aprenents que participen enguany al programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. La Jimena López, d'origen bolivià, assegura que va decidir apuntar-se al voluntariat per la llengua per facilitar la seva integració social i també laboral a Catalunya.
8: A veure, jo la primera vegada que he viscut aquí, he viscut en Madrid, saps? I quan he arribat aquí a Barcelona, clar, per motiu de laborals també i socials sobretot, perquè una manera d'incluir-te a les... al medi social, pues, parlant la seva llengua.
0: I el fet de parlar en català, què és el més complicat que has trobat?
8: A mi me costa més el tema de la gramàtica, costa més, perquè quan estic parlant, el cervell pensa en castellà, no? Entonces sempre intento fer així les traduccions i crec que ahí m'embolico més. Però m'agrada.
0: Però parles molt bé el català.
8: Bueno, estic aprenent, tinc una parella lingüística i normalment sempre quedem fent xerrades i bueno, ahí estamos.
0: De què parleu quan teniu aquestes converses amb la parella lingüística?
8: Bueno, normalment no hi ha un tema determinat, no? És temes del dia a dia, socials, polítics, saps? Normalment intentem no tocar aquests temes polítics per a no estar ahí embarazades, no?
0: Però sempre hi ha temes, no? Sempre hi ha temes per tractar en aquestes converses que és una hora a la setmana, segurament que us allargueu una miqueta més, no?
8: Clar, dilluns i dimecres venim aquí a classe, que és per una hora, dues hores normalment, i clar, és insuficient. Normalment aprofitem aquesta voluntariat per a fer xerrades no tan gramaticals, sinó més sueltes.
0: Més del dia a dia, no?
8: Més al dia a dia, sí.
0: Utilitzes el català fora de l'aula o fora del voluntariat per la llengua? Intentes anar parlant en català? Saps que hi ha comerços, sí, que estan adherits al voluntariat per la llengua i que saps que et pots adreçar, parlar en català, que et respondran en català i que t'ajudaran en tot el possible.
8: Sí, normalment jo visc aquí al poble i normalment sí que aprofito d'anar a los puestos aquí locals donde hi ha el voluntariat i tal, i ja conec molta gent que allí treballa en els comerços i ja me conec, ja me coneixen i tal, i intento parlar a més català.
0: Normalment, i bé, no?
8: Sí, són els meus professors també, sí, sí.
0: D'on vens? On vas néixer?
8: ¿Cómo?
0: On vas néixer?
8: Ah, soc boliviana.
0: Boliviana.
8: Sí, sí, sí, però ja he vist que...
0: fa molts anys aquí, no?
8: Sí, sí, des de los 21, uh-huh. saps? I ara tinc 40. Normalment, pues, ja he viscut molta, en molts sitios i jo, molts jocs, no? I ara pues, estic aprofitant aquí. I el meu principal objectiu és de trobar feina, també, i... No vull que llegue, oye, necessites aquest certificat que també te'l piden, no? És un, també és un requisit també per al tema de faena. I lo faig per a aquesta zona i per a l'altra també.
0: Hi ha alguna paraula en català que t'agradi molt especialment?
8: Sí, a veure, ara estem portant uns lo que són les gramaticals i clar, hi ha moltes paraules, per exemple, el tema de l'ajuntament, el tema de lo que són les diéresis i aquestes, que parece mentira, però costen
0: una mica.
8: I los accents, sobretot, los tancats oberts, saps? Aquestes que te posen ahí la cap, diu, i aquesta no, què era? Tancada o oberta, no?
0: Però paciència, no? Amb paciència suposo que al final es pot aconseguir l'objectiu. Però alguna paraula que hagis escoltat en català que diguis, aquesta paraula m'agrada com sona en català.
8: Sí, a veure, juguem aquí, al finalitzar la classe, juguem una paraula, un joc que es diu multa, i fem així, digamos, acertix també, del cap, no sé, coses així, coses que també... Una paraula així en si, no tinc.
0: I Ràdio Sant Andreu també ha tingut l'ocasió de poder conversar a una parella lingüística. La parella formada per la Mercè i també per la Montse, que també ens han volgut explicar la seva experiència i com va això del voluntariat per la llengua i també les diferents converses que solen mantenir a les seves reunions. Estem parlant de la Mercè Montes, voluntària, i la Montse Maestre, que és aprenenta. Totes dues també coincideixen en els cursos del Servei Local de Català fent el mateix curs. Voluntària i aprenent. Per què ha decidit apuntar-se al voluntariat per la llengua?
9: Pues mira, que la Montse m'ho va demanar i vaig dir, vale, pues fem un temps. I així va ser.
0: És el primer any que ho fa o...?
9: Sí.
0: I què espera d'aquest voluntariat per la llengua, com a voluntària?
9: Com a voluntària, que aquí mira la meva col·lega, pues parli el català sense vergonya.
0: Creu que ho aconseguirà?
9: Crec que sí. Sí? I sí, jo sóc optimista.
0: Ja té el programa o ja pensa quin tipus de conversa...?
9: Bueno, fem una conversa així variada, de dones, de lo que surti. Del mercat, de lo que surti.
0: Per tant, sempre hi ha temes, no?, per parlar?
9: Sempre, sempre hi ha temes.
0: I com ho porta, la companya?
9: Bueno, bé. Ho va fent bé, sí.
0: Montse, com ho portes, el fet de...

0: Además, a Mercè...
1: Ho posa més fàcil.
0: Ho posa més fàcil, sí.
1: I aquests temes, ha dit que, diu, parlem de coses de dones.
0: Sí, el que surti, del mateix, d'igual.
1: On quedeu per fer aquestes converses?
2: Pues hem quedat avui aquí en una granja i pues allà fem un cafè i parlem del sol, de la pluja, del que toca.
1: Bueno, diuen que és una hora setmanal, jo penso que amb vosaltres passeu d'aquesta hora, no?
2: Sí, que passem, sí. Sí, sí. Sí, perquè a vegades parlem i no sabem frenar.
1: Per tant, d'aquestes 10 sessions d'una hora, vosaltres això us queda curt, no?
2: Bueno, sí, jo crec que sí que quedarà curt, sí.
0: Sí, sí, totalment d'acord.
1: Sou alumnes també del Servei Local de Català?
2: Sí.
1: Dels cursos? Quins cursos feu?
2: Fem el B, el
0: B3. El B2.
1: Les dues feu el mateix curs?
0: Sí, sí, hem fet l'intermedi 1, el 2 i el 3.
1: I com us va?
0: Bé, està bé, sí. La llengua és molt maca, el professor també, és molt, molt agradable i la veritat que està molt bé.
1: Trobeu difícil, complicat? És el que trobeu més difícil o complicat del català?
0: No sé què dir-te. Jo crec que és agafar confiança. No és tan problemàtic, a veure, con una altra llengua.
1: És el fet d'atrevir-se, no? Suposo.
0: Sí, sí, això.
1: És el que has d'intentar, no, Mercè, de que es vagi atrevint i vagi parlant més el català.
2: Parla bé, l'únic que li costa a vegades de com fer els verbs i coses així, però no, parla bé.
1: Jo crec que vosaltres dues repetireu, no?, aquesta experiència, el voluntari de parlar llengua.
2: Sí, sí que repetirem, sí, ja ho veuràs.
0: Sí, sí, totalment d'acord.
1: Experiències al voltant del voluntariat per la llengua de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Consorci de Normalització Lingüística per la Llengua i des del Servei Local de Català. Una exposició que es podrà veure fins al dia 18 de maig recull la història del voluntariat per la llengua, que va començar l'any 2003. Més de 1.400 persones han passat a Sant Andreu de la Barca a través del voluntariat per la llengua, que també enguany s'han organitzat altres activitats complementàries, com el voluntariat per la llengua express, una proposta que permet als alumnes experimentar en primera persona com funcionen les parelles lingüístiques mitjançant converses breus amb diferents voluntaris. Sota el lema de Quan parles fas màgia, la campanya continua apostant per fomentar l'ús social del català i reforçar la confiança dels nous parlants. En aquest sentit, Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, fa una crida a la ciutadania a mantenir-se en català amb les persones que l'estan emprenent.

0: I ara, tot seguit, i amb els companys de la xarxa ràdio, l'espai del Món és Digital.
1: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem de com la intel·ligència artificial pot transformar l'administració pública, però no només des de la tecnologia, sinó també, i aquest és el punt important, des d'una mirada humana. A partir d'una conversa que tindrem amb en Sergi Marcén, reflexionarem sobre els riscos d'una administració cada vegada més automatitzada i, sobretot, sobre l'oportunitat d'utilitzar la intel·ligència artificial per fer uns serveis públics més propers, més empàtics i més útils per a la ciutadania. Pot la tecnologia ajudar-nos a recuperar el costat més humà de l'administració? Això és el que avui esbrinarem amb en Sergi Marcén. Comencem.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
2: Vinga, doncs, Sergi, abans que res, donar-te la benvinguda al programa.

0: Moltes gràcies i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Bé, doncs comencem. Com deia abans, he llegit un article, un dels teus articles, que m'ha agradat especialment perquè comences a entrar a fons amb el que està dibuixant la intel·ligència artificial, o potser el que està desdibuixant, però en definitiva aquest supercanvi de panorama que se'ns ve a sobre, no? I tu parles, perquè ets bon coneixedor també del tema, de la intel·ligència artificial i l'administració. I li poses un títol al article, que és La revolució silenciosa que pot transformar l'administració pública. Com dic, m'ha agradat molt. Els oients no l'han llegit, o sí, però no és la tele i no els hi puc passar. Ens pots fer 5 cèntims del contingut i després començo l'interrogatori.
0: Molt bé. Doncs mira, l'article principalment està pensat en l'impacte que tindrà la intel·ligència artificial dintre de l'administració i de les nostres vides, no? L'impacte que està tenint. Fa dies vaig escriure un altre article que vaig titular El tret al peu, el qual doncs explicava que segons com apliquem la intel·ligència artificial ens podem acabar, doncs, com si haguéssim tirat un tret al peu, no? Com impactarà en el mercat laboral, com aquestes persones que sortiran del mercat laboral perquè s'estaran substituïdes per una intel·ligència artificial, doncs passaran de ser persones productives que estan aportant impostos a persones que dependents, no? Que depenen d'un subsidi de l'administració, i llavors això com impactarà. I per tant, hem de fer un canvi, hem de repensar un canvi dintre de l'administració. Doncs la intel·ligència artificial és bona, com qualsevol tecnologia, si està usada des d'una vessant humanista, una vessant de que la tecnologia es desenvolupa per les persones, no? No per l'enriquiment de molt poques empreses. Aleshores, en aquest cas, l'administració és una eina molt potent que acabarà sent impactada o està acabant sent impactada per la intel·ligència artificial. I aquí és on tenim l'oportunitat d'utilitzar aquesta eina en el bon sentit del camí i que puguem fer un canvi de paradigma de lo que és l'administració perquè sigui el que sempre han volgut que sigui, no? L'administració s'ha convertit en una eina que és molt tècnica, que és molt difícil, que costa molt d'entendre. I els professionals públics doncs, estan treballant dintre d'aquesta administració amb aquesta filosofia, no? Per tant, la intel·ligència artificial ens pot permetre, a través d'uns assistents cognitius, doncs poder treballar aquesta línia. I parlo d'assistents cognitius perquè, si bé el mercat privat sí que està desenvolupant solucions tecnològiques pensant en línies neurològiques de no com funciona el nostre cervell, la majoria d'aplicacions que estan fent servir a l'administració pública no estan pensades des d'aquesta visió. Estan pensades des d'una visió d'eina, no de reconeixement cognitiu o d'estímul cognitiu a la utilització d'aquestes eines.
1: Sí, a veure, no sé per enfocar-te perquè m'ha agradat com ho has explicat, però sí, potser et preguntaria primer doncs, què és el que realment estan fent malament, o sigui, perquè clar, aquesta eina, com acabes de dir, es pot utilitzar de moltes vegades, de maneres, i crec que el teu article apunta que simplement estan canviant pràcticament el model, però no el fons, no? I que l'estan utilitzant com un planador de formularis. Explica'ns una mica què s'està fent malament amb l'aplicació de la IA i realment què és el que s'hauria de fer per a una administració més àgil i per a uns funcionaris més satisfets amb la feina.
0: Bé, com et dic, la tecnologia ha evolucionat de tal manera, o millor dit, la tecnologia que hi ha dintre de l'administració ha evolucionat de tal manera que el que hem fet ha sigut convertir el paper en una sèrie d'aplicacions, en centenars de caselles que s'han d'anar omplint i has d'anar, diguéssim, interactuant amb aquella aplicació. Això fa que tu facis una feina repetitiva i que fa que, a nivell cerebral, quan tu fas una feina repetitiva, els nivells de sucre et baixen, la tensió et baixa, no et genera dopamina, per tant, t'avorreix, no? Aleshores, perds l'atenció. Quan una persona té que estar treballant 8 hores davant d'un aplicatiu en el qual has d'introduir dades, el que passa és que aquella persona acaba avorrida. I aleshores el que hem fet ha sigut fer allò que fèiem en paper, perquè l'administració et diu que ho has de fer d'aquella manera, i traslladar-ho a un sistema informàtic per poder guardar la informació. El canvi aquí ve quan el que pots fer és crear un assistent generatiu que interactuï amb el treballador públic i en comptes de que sigui el treballador públic que estigui fent una feina repetitiva d'introduir dades, que sigui l'assistent que estigui connectat amb els sistemes informàtics que té aquella persona i que es relacioni amb aquella persona de tu a tu, amb la qual per veu, per exemple, pugui estar parlant i pugui estar interactuant amb aquella persona. I això fa que sigui el software, en aquest cas, el que interactua amb la persona, no la persona que s'adapta al software. Per tant, aquí és el gran canvi. I això la intel·ligència artificial ens ho permet fer, si ho fem ben fet, no? Avui, en un grup que tu i jo tenim, parlàvem amb una persona que és l'Esteve Almirall, no? Que ell es mira molt les coses des d'una visió de productivitat. No tot és productivitat. Hem de fer la tecnologia també perquè serveixi als humans, no només perquè millori les comptes de resultats de les companyies, no? Doncs aquesta doble mirada és la que des de l'administració encara s'ha de potenciar més, no? I és una miqueta aquesta la idea, no? Fer que canviar el fet de que és el software que hi ha darrere de la pantalla el que interactua amb tu i et fa molt més fàcil aquella feina i, per tant, tu pots dedicar-te a fer altres coses que realment sí que són humanes, que no pas introduir dades dintre d'un sistema informàtic.
1: Això és el que volia preguntar-te, perquè se m'ha acudit mentre parlaves. Clar, però també podria ser que realment posem l'administració determinada, posi els agents, i després pensi, bueno, això com a allibera de feina al funcionari, o prescindeixo d'ell, o es continuarà avorrint. Però clar, jo crec que aquí l'important seria el que li dones més temps per ser més creatiu, per ser més humà, per fer una feina millor. Això és el que m'agradaria també que ens expliquessis, la segona derivada, no? Què sorgeix d'això que proposes?
0: Tu imagina't la típica imatge de que vas a una guixeta on tens un funcionari davant teu. Aquell senyor o aquella senyora porta 8 hores treballant allà, o porta X hores treballant allà, fent una feina repetitiva, perquè com tu han vingut altres persones que els hi han donat la mateixa informació. I aquest senyor el que fa és dir el seu nom, el seu DNI, la data de naixement, on viu, la seva no sé què, i abans va posant informació dintre d'un sistema, va escrivint aquella informació dintre del sistema. Per tant, mentre està escrivint aquella informació dintre del sistema, no està atent a el que tu necessites. L'empatia desapareix, perquè aquella persona està focalitzada en introduir les dades d'aquella manera i en aquell moment, no? T'ho imagina't que en comptes de fer això hi hagi un assistent que ens estigui escoltant, en el qual tu diguis, miri, vinc perquè sóc tal persona, vinc a ajudar, vinc que tinc aquest problema amb les escombraries o amb l'ajut o amb el que sigui. L'assistent va automàticament omplint totes aquelles dades que el funcionari tindria que estar escrivint. El funcionari canvia, ja no està atent a que tingui que introduir les dades, sinó està molt més atent, està amb una connexió humana amb l'altra persona, interessant-se molt més per l'altra persona i intentant buscar la solució que al mateix temps el sistema li està donant. Perquè li pot dir, mira, aquesta persona, doncs, com té aquest nivell de renta i viu a tal lloc i tal i qual, doncs té dret a aquest tipus d'ajut. O pot tirar les escombraries el dia tal. O sigui, ha de ser el sistema el que acabi donant aquesta informació gràcies a que té un accés a moltes dades i el funcionari el que fa aleshores és tindre altres skills, que és el de ser més humà, tindre més empatia, escoltar, innovar, perquè en el moment que tu tens per pensar, el que fas és innovar, intentes intentar fer millor les coses. Per tant, aquest és el gran canvi que crec que pot haver-hi darrere d'aquest tipus de feina.
1: Sí, jo ho trobo genial, però crec que també hauria de canviar-se, no sé com, la mentalitat de molts funcionaris que realment ja estan cremats de tants anys de fer aquesta feina mecànica. I, bueno, també amb ells suposo que se'ls ha de formar per saber aprofitar el que estàs dient. No simplement que diguin em sobra més temps, no. El temps és perquè siguis més humà, més creatiu i atenguis millor el tal, no? Però també té lloc a haver-hi no solament reformar l'administració, sinó el funcionariat el tenim que educar amb aquestes noves disciplines? És una pregunta, eh?
0: Sí, mira, el risc és construir una administració eficient però deshumanitzada. I jo crec que el que hem fet ha sigut això. Construir una administració eficient però deshumanitzada. I hi ha una fascinació excessiva per l'automatització. Però una administració pública no és Amazon. Gestiona drets, vulnerabilitats, confiança i democràcia. Si els ciutadans se senten que només parlen amb pantalles i algoritmes, la distància amb les institucions encara augmentarà més del que és. Per tant, la tecnologia ens ha d'ajudar a reduir aquestes friccions, no? Es tracta d'aplicar tecnologia sense eliminar la dimensió humana del servei públic. Per tant, aquí és on li donem una volta important a la relació entre l'administració i l'administració.
1: No, no, ho trobo genial, i ara estem parlant de l'administració, però això que dius, aquesta humanització de la tecnologia, realment s'hauria de fer extensible en molts altres àmbits, perquè l'empresa privada passa el mateix, vull dir. Però bueno, continuem. El teu títol, Revolució Silenciosa. Quan dius això, és que estàs descrivint una transformació tecnològica, simplement, o estàs parlant d'un canvi de model de poder dintre de l'administració?
0: Jo crec que estic parlant de les dues coses, eh? La tecnologia és només el vehicle, no? Diguéssim, i la transformació real és cultural i política. Per tant, estem parlant de les dues coses. Com hem dit, durant dècades hem construït administracions pesades per controlar processos. Ara hem de construir administracions capaces d'acompanyar els ciutadans. Mira que senzill. Però és tan evident que crec que poca gent es dona compte d'això, no? Per tant, això implica redistribuir el poder, menys burocràcia, més autonomia dels professionals públics, més capacitat de decisió basada en dades i serveis públics. La digitalització no té sentit si només s'informatitza la lentitud, o sigui, per fer-la més ràpid, sinó que justament el que hem de fer és fer-la més humana. I gràcies a la tecnologia la podem fer més humana. Gràcies a la intel·ligència artificial, i jo soc molt crític, no, amb l'utilització de la intel·ligència artificial, com tu ja saps, però tot i així crec que la tecnologia ben utilitzada, ostres, es pot ajudar, no? El que parlàvem aquest matí que abans ens hem quedat, no? Parlàvem de la tecnologia nuclear. La tecnologia nuclear pot ser bona o pot ser dolenta. Si l'utilitzem amb la línia bona, podem curar el càncer. Si l'utilitzem amb la línia dolenta, doncs podem matar moltes persones. Uh-huh. Amb el temps, doncs s'ha anat regulant això. I al final hem aconseguit un equilibri en el qual doncs podem generar energia elèctrica amb les elèctriques, i també s'ha fet uns esquemes de poder d'aquells estats, doncs, que tenen armes nuclears però que no les fan servir perquè saben que és una burrada fer servir una arma nuclear. Doncs amb la intel·ligència artificial hem d'arribar amb el temps amb aquest equilibri. El problema és la rapidesa amb la que estem adaptant la intel·ligència artificial. L'altre dia ho mirava, eh? I feia una comparativa amb altres tecnologies. Vaig veure que amb el telèfon i el telèfon fix i el telègraf va trigar 10 anys per poder arribar a 1 milió de persones. La intel·ligència artificial va trigar 5 dies en arribar a 1 milió de persones. Per tant, aquesta
1: sí,
0: és la
1: diferència. Sí, sí, sí. No, i és una altra cosa. I a més, la majoria de persones la poden utilitzar. Que hi ha tecnologies que han arribat a tothom, però som usuaris. Aquesta no, aquesta som actors, cada un de nosaltres. Vale, molt bé. Imaginem ja que l'administració està digitalitzant-se, però per això depèn de les grans plataformes tecnològiques privades d'intel·ligència artificial. I aquí també està el tema. Quina triar? Perquè totes estan esbiaixades, o crear una pròpia és un altre gran tema.
0: Sí, sí. Aquest és el gran problema i el gran debat del nostre temps, eh? No podem substituir la burocràcia analògica que tenim ara per dependència digital. Què és cap on anem? No? L'administració ha de defensar la sobirania tecnològica, la interoperabilitat, les dades públiques protegides, les infraestructures digitals, i les han de saber fer. El problema és que s'està parlant molt de sobirania digital, però realment de sobirania digital en tenim molt poca. No? Podem tindre part d'una sobirania digital o un espai d'aquesta sobirania, però tota la sobirania serà molt difícil perquè a Europa doncs, anem tard amb el que és el desenvolupament de la tecnologia. Tot i així, hi ha una cosa que és la, diguéssim, és com la benzina en un motor, que són les dades. I en les dades, que al final és on s'alimenta tota la tecnologia, crec que si nosaltres som capaços de protegir-les a través d'una sèrie d'encriptacions, a través d'una sèrie del que sigui, ens permetrà que, tot i que les grans plataformes tinguin accés a les dades, aquestes dades no seran útils perquè estan encriptades. Per tant, nosaltres hem de poder treballar aquesta capa de securització de la dada per poder, diguéssim, poder utilitzar qualsevol plataforma que tinguem. I també, paral·lelament, per suposat, començar a desenvolupar tecnologia sobirana europea.
1: Bueno, perquè per això, ojalà, però falta, crec que falta bastant encara. Parles, insinues,
0: Per
1: d'un
0: això et
1: gran
0: deia, per això et
1: risc.
0: deia, lo de la encriptació de les dades, de tal manera, o sigui, hem d'encapsular la nostra informació de tal manera que encara que estigui en una plataforma externa, aquesta plataforma externa no pugui accedir a aquesta dada. O sigui, no tingui
1: Sí.
0: capacitat d'accedir. Si
1: No,
0: fem això, la clau
1: això
0: la
1: per
0: tenim
1: les dades.
0: nosaltres.
1: Però la sobirania també depèn de que la plataforma sigui propietat nostra, que
0: Per
1: demano ens
0: suposat,
1: la
0: i del
1: tallin
0: xip,
1: o simplement
0: i de
1: no.
0: la xarxa. Sí.
1: Exacte. Parles o insinues d'un gran risc que dius que encara no s'està debatent prou d'aquesta transformació. Quin seria aquest gran risc?
0: És el que t'he dit abans, la deshumanització de l'administració. O sigui, si al final el que acabem fent és que l'administració et relacionis d'una manera amb una pantalla fredament, encara es deshumanitzarà molt més l'administració. O sigui, simplement mecanitzar l'administració perquè sigui eficient des d'un punt de vista del que hem conegut fins ara és el gran risc de la digitalització de l'administració.
1: Europa, Estats Units, Xina, Rússia o jo què sé, o Estònia. Hi ha algun model que estigui funcionant ja l'administració d'aquesta forma que ens recomanes?
0: Doncs la veritat és que porto ara ja un temps estudiant això i mirant-m'ho, i a més, primer, per poder arribar a aquest anàlisi he tingut que entendre com funciona la neurociència, o sigui que he tingut que entendre com funciona el cervell per poder arribar a una conclusió d'aquest tipus, no? A nivell públic no hi ha cap administració que estigui treballant d'aquesta manera. El que sí que hi ha és empreses. O sigui, tu, per exemple, Netflix, treballa des d'una visió de neurociència per poder competir. O sigui, no competeixen només en plataforma tecnològica, competeixen també en satisfacció cognitiva de tot allò que et presenten, no? Estem parlant d'Amazon, estem parlant de Netflix, estem parlant de TikTok, estem parlant de moltes empreses privades. Aleshores, si les empreses privades estan fent això per guanyar diners, les administracions públiques poden fer el mateix respectant tots els drets i tota l'ètica per millorar les eficiències de les administracions. Per tant, fem-ho. Això només és qüestió de posar-s'hi.
1: Vale, fem-ho. I posem un indicador per saber, per exemple, d'aquí a 5 o 10 anys, si això ha funcionat. Quin indicador seria aquest? Que poguéssim
0: El
1: comparar i
0: millor.
1: dir... Quin?
0: El millor. El de la confiança ciutadana. Si la gent percep que l'administració és més accessible, més justa, més ràpida i més transparent, vol dir que hem avançat. Per tant, la digitalització no és l'objectiu. És una eina per reforçar la democràcia quotidiana. Una administració moderna és aquella que fa sortir el ciutadà menys impotent davant del sistema. I per poder fer això, tu t'has de sentir apoderat davant de l'administració. I què millor per sentir-se apoderat que tu puguis relacionar-te amb ella de tu a tu i d'una manera humana. Per tant, ho podem fer, ho tenim a tocar, per tant, només ens hi hem de posar a fer-ho. Jo ho tinc molt clar i estic treballant per intentar posar-ho en marxa. I a més sé com fer-ho, crec que sé com fer-ho. Per tant, és qüestió de posar-s'hi. Ja saps que quan poso la banya al forat, intento fer el forat el més gran possible, no? I en aquest cas he vist que ho he vist molt clar i he vist que no estem aprofitant aquesta oportunitat.
1: Bé, doncs ara estem a la ràdio, suposo que hi ha gent que ens està sentint de molts indrets, el programa que sàpigues que surt a més de 30 poblacions aquí a Catalunya i algun ajuntament estarà sentint. El consell final del Sergi Marcén a una administració per començar aquest camí.
0: Que no s'enlluernin amb la tecnologia. La tecnologia pot fer moltes coses i moltes vegades els tecnòlegs ens enlluernem amb la tecnologia. Mirem les característiques de tot allò que pot fer la tecnologia, però no fem una reflexió de què passa amb aquella tecnologia? Mira, l'altre dia vaig anar a fer una classe en una universitat amb enginyers de telecomunicacions. I els vaig posar una... Els vaig dir que ells tenien un poder molt important sobre el que passa a la societat, no? I que part d'aquell poder el tenien ells, no? I em van dir que com era possible. I els vaig posar una imatge molt representativa. Vaig posar un pont d'aquests fets de fusta durant la Segona Guerra Mundial, on per sobre passaven els tancs nazis, no? Llavors, la meva pregunta va ser: l'enginyer que va construir el pont només feia ponts? Només va tindre la responsabilitat de fer ponts? Aquí els, crec que els hi vaig tocar una miqueta el voraviu, perquè, clar, per sobre d'aquell pont van passar tancs nazis que van acabar invadint Europa. Per tant, quan un enginyer, o quan una administració, o quan un tècnic, o qualsevol persona utilitza una tecnologia, ha de pensar en més enllà. Ha de pensar justament quin impacte social i quina ètica ha de fer servir aquella tecnologia.
1: Bé, doncs la tecnologia actual no pot amb el rellotge i el programa se'ns ha acabat el temps. Ha estat molt interessant. Espero que realment hagi agradat i que hagi calat, perquè realment cal començar a pensar amb la IA això, amb la part humana i la part ètica, etcètera. Sergi, res més, se'ns ha acabat el temps, gràcies per haver estat aquí i, com sempre he dit, d'aquí uns mesos tornem a veure com això ha canviat i cap a on pinta.
0: Moltíssimes gràcies i espero que hagi pogut explicar exactament què és el que crec que hem de fer. Moltes gràcies.
1: Res més. Fins la propera. A reveure.
0: Adéu, que vagi bé.

0: Després d'escoltar el Sergi Marcén, queda clara una idea. La intel·ligència artificial no hauria de servir només per fer una administració més ràpida, sinó més humana. Durant anys hem digitalitzat papers i formularis, però sovint hem oblidat les persones. La gran oportunitat de la intel·ligència artificial és alliberar els treballadors públics de tasques repetitives perquè puguin escoltar millor, empatitzar més i donar un servei realment útil a la ciutadania. Però també hi ha riscos: dependència tecnològica, deshumanització i pèrdua de sobirania digital. I fins aquí el programa d'avui. Ens trobem aquí, al Mones Digital, la propera setmana.
1: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
3: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
4: Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.

0: És dimarts, dia 19 de maig. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap comptarem amb l'espai de portaveus. Avui entrevistarem el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Veas, en aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'espai portaveus de la temporada, on analitzarem l'actualitat política de la ciutat. Avui també repassarem diferents actes a motiu de la celebració de la Fira de la Primavera, aquest divendres, dissabte i diumenge. Avui parlarem de la 8a trobada de percussió, que celebrarà també els 10 anys dels Ous de Drac a la Fira de la Primavera. També avui, en aquest InfoSap, ens farem ressò d'un concurs, Rookies del Ritme, que també estarà present en aquesta Fira de la Primavera. I avui parlarem de la trobada de vehicles clàssics que es realitzarà diumenge a motiu de la Fira de la Primavera de Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions en aquest InfoSap d'avui, dimarts, dia 19 de maig. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Nova edició de l'espai de portaveus. En la recta final del mandat municipal ens trobem a un any de les eleccions municipals i avui conversem amb Juan Pablo Veas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquesta quarta ronda de la temporada de l'espai de portaveus. Juan Pablo Veas, molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: Bé, per començar, el que fem la pregunta, la primera pregunta amb els diferents portaveus és en quin moment es troba avui en dia Sant Andreu de la Barca en aquests moments.
2: Doncs poca novetat respecte a les anteriors entrevistes, no? Jo, com venim de tant en tant aquí a la ràdio a fer l'entrevista, també ens serveix per veure si hi ha hagut algun canvi, alguna millora. I realment la sensació de paralització real, efectiva, i dels temes importants de la ciutat, doncs continua. I per tant continuem amb un govern que fa una política d'escaparate, de fer moltes fotos, de molta xarxa social, però de poca realitat i de poques mesures fonamentals, importants, urgents, necessàries per a la ciutadania. Continuem sense saber res de moltes coses, de grans projectes que van anunciar. Hi ha un grau d'incompliment de les seves promeses electorals que ja és molt gran, tenim present que queda un any per les eleccions. Tenim grans serveis que encara no sabem com funcionaran, com l'aplica de les escombraries. Tenim una gestió que cada vegada està més en dubte, tenim un sap urbà a la deriva, tenim els treballadors de l'Ajuntament queixant-se i protestant contra el propi govern de Fem Sant Andreu. I no dic en Comú Podem, perquè pràcticament podem dir ja que ja s'ha adherit a Fem Sant Andreu. Per tant, aquesta preocupació que, per exemple, en Comú Podem tenia de l'habitatge, on s'ha manifestat en el govern? Perquè aquest govern no ha fet absolutament res en habitatge. Inaugurar els pisos que van posar en marxa els socialistes. Per això dic que potser ja hi ha una adhesió, ja és el govern de Fem Sant Andreu. I projectes importants per la ciutat, doncs encara continuen sense resoldre's, amb una, el que dèiem, una política de fotografia, de fum, de fer qualsevol manteniment a la ciutat i fer 7 fotos. I afortunadament pel futur responsable de la nostra ciutat, la ciutadania s'ha adonat que aquesta política només d'imatge no té un fons, no té un sentit, no té un projecte de futur, i cada vegada doncs se'ns van apropant més, aportant-nos les seves idees i fins i tot volent-se molts ciutadans i ciutadanes de totes les edats doncs afegir-s'hi al nostre projecte.
0: Com planteja el PSC aquest any que falta per les eleccions municipals? Menys d'un any ja estarem en campanya.
2: Jo crec que Sant Andreu de la Barca s'ha adonat que el govern de Fem Sant Andreu i que l'alcalde Marc Giribet és un projecte que no dona resposta a les necessitats reals futures, a un govern doncs seriós, amb un projecte, amb un full de ruta, sinó que busca doncs la immediatesa i el titular. I per tant nosaltres el que farem aquest any és, a banda de continuar fent aquesta oposició, que jo crec que hem fet una oposició crítica, fiscalitzadora, però sense faltar el respecte a ningú. Nosaltres hem viscut faltes de respecte constants i l'últim ple va ser un exemple molt desagradable, perquè hi ha coses que no es poden dir a l'adversari. Tot i això, nosaltres mai hem utilitzat les qüestions personals o l'atac més enllà de la gestió, i no ho farem, perquè en moltes ocasions nosaltres ens arriben informacions, coneixem coses de primera mà, però en la nostra ètica i la nostra forma de fer fa que no les publiquem ni que no les fem, no fem ús. Jo crec que més enllà d'això que et deia, aquesta oposició, nosaltres estem amb molta il·lusió, Jordi, estem molt contents. És el moment de presentar ja a la ciutadania, en els propers mesos, ja, els propers mesos, el nostre projecte. El nostre projecte, que hem estat treballant d'una forma silenciosa, potser no fem tantes fotos, potser aquest domini de xarxes socials que ells tenen, nosaltres no el considerem tan important, que ho és, però creiem que és molt més important tocar mà, estar amb la gent i escoltar la gent. I el que hem fet és això. Nosaltres som l'oposició, Jordi, més activa que ha tingut aquest poble. Sens dubte, una oposició que està a tot arreu, que estem en tots els actes, que estem amb la gent, que escoltem a les associacions de veïns, als col·lectius. Tot això ens ha nodrit per presentar un projecte que, evidentment, doncs presentarem doncs amb la temporalitat pròpia dels propers mesos, que marquen els propers mesos, amb grans projectes per Sant Andreu de la Barca, amb un estudi futur de com volem que sigui la ciutat, i també amb un equip renovat, amb cares i idees noves, fresques, que faran que el projecte socialista, que al cap a la fi és el projecte d'un grup de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, doncs sigui molt més atractiu. I estic convençut que la gent l'any que ve ens donarà gran confiança.
0: Aquest projecte que vostè parla, que presentaran, és un projecte que ja ha anat comentant a les diferents entrevistes que hem fet aquí a la ràdio.
2: Clar.
0: Hi ha un projecte, però de moment encara no l'han presentat, aquest projecte.
2: Evidentment, en la vida tu ja saps que les coses s'han de presentar quan s'han de presentar. A veure, evidentment, a més, tenim present que tenim un govern que tot ho copia o que juga a base de pressió mediàtica, doncs és lògic que nosaltres doncs temporalitzem. I les coses s'han de cuir bé, les coses s'han de posar a foc lent, no? I estem fent un foc lent perquè les coses no són així, ara faré això, ara faré allò, no sé què. No, les coses s'han d'analitzar bé, com estarà Sant Andreu de la Barca, quines perspectives econòmiques, socials, de definició de la ciutat, de l'àmbit urbanístic, de l'àmbit social, com és el Sant Andreu actual, la idiosincràsia de la ciutat, per conèixer quina és la ciutat que ens demanaran. I tot aquest procés és un procés lent. I jo dic que aquests últims mesos estem fent un projecte, evidentment que estem fent un projecte, i ara ja podem doncs anunciar que en breu doncs ja començaran a conèixer quines són les nostres línies de futur, quines són les actuacions que hem de fer, i sobretot hem de recuperar l'element més urgent. O sigui, la ciutat necessita coses, necessita actuacions. Tenim un problema greu d'habitatge. Insisteixo molt. Quantes famílies ens diuen, Juan Pablo, perquè a mi la gent em coneix de tota la vida, en tots els àmbits que jo he estat, no vull que el meu fill marxi de Sant Andreu. Hem de buscar solucions. Nosaltres vam fer, quan governàvem, un estudi de la ciutat, de l'àmbit territorial, per veure on es podia fer pisos de protecció oficial. Vam deixar oportunitats com en la carretera de Barcelona, que van desaprofitar. I aquesta promoció de pisos que ja està vivint veïns i veïnes, que a nosaltres això ens fa un goig tremendo, és un projecte i és una proposta que vam fer nosaltres, tot i que l'alcalde no tingués la cortesia de reconèixer-ho, no? Com no reconeixerà que l'escola Bressol La Quimeta és un projecte socialista definit, plantejat, preparat i dissenyat pel govern socialista. Espero que en el moment que, per cert, que estava previst en el seu moment, que el curs que comencés sigués el de setembre, i s'ha enrederit. O sigui, jo crec que aquesta mala gestió també interna fa que es noti, no? Que la ciutat no pren les mesures ni les decisions que han de ser urgents, no? I a més, com deia abans, amb aquest malestar dels treballadors i les treballadores de l'Ajuntament, que van expressar al carrer de forma que, coses que, una cosa que no havia passat, i això diu molt, eh? Això és un termòmetre de com fan les coses, més enllà de com les venguin. El que passa és que, també et dic una cosa, l'excés de venda també és contraproduent, perquè una de dir, farem això i t'explico què s'ha fet, però dir, faré això, i no passa, i no passa, i no passa, i la gent veu com està la ciutat, i per molt que una imatge estigui en xarxes, si tu vas al carrer i veus la realitat, ja et poden explicar el que vulguin.
0: Pel que fa al projecte, després de vacances?
2: Evidentment, jo crec que estem acabant de definir-ho, i quan comenci el curs, ara estem en el mes de maig, ja tenim doncs pràcticament el curs finalitzant, no? Ara tindrem la festa de la primavera i tindrem doncs les activitats d'estiu, que en tot això també es demostra una miqueta les urgències i les pors del govern, no? Cada vegada més activitats, cada vegada més més festes, una miqueta per deixant un segon nivell la gestió, però en tot cas la gent és molt intel·ligent i la gent s'ha adonat que aquest no és un govern positiu per Sant Andreu.
0: I al final, primavera, fa molts anys que s'hi celebra, eh?
2: I tant, nosaltres... Bueno, és que, de fet, fem Sant Andreu en moltes coses. El que ha fet és lleugeres variacions del que fem nosaltres, perquè la Fira de Primavera és nostra, és un projecte socialista, és un projecte dels governs socialistes, amb aquest disseny, i sí que és veritat que el que ens fa una miqueta preocupar és que veiem doncs un cert descens d'expositors i de prioritat comercial i de restauració en aquesta festa. Ens preocupa perquè pot ser símptoma d'una mala gestió, però més enllà d'això és una festa que ens encanta i que gaudirem a tots els xiringuitos i amb tota la nostra ciutat, perquè nosaltres pensa que moltes de les, bueno, moltes no, totes les accions del calendari festiu de Sant Andreu de la Barca l'han posat els socialistes, no? I bueno, la festa major, el format que té, també venien a descentralitzar les festes, doncs que m'ho expliquin, on estan descentralitzades les festes, perquè aquesta és una altra de les promeses. Jo convidaria la gent a que revisi el programa electoral de Fem Sant Andreu de fa 3 anys, perquè el nivell d'incompliment és espectacular. I el que et deia, no? Doncs moltes de les propostes són que estan arrelades a la ciutat i que, bueno, tampoc està malament que reconeixin que estan fent, en molts casos, el mateix que fèiem nosaltres.
0: El mes de maig del 2027 arrencarà la campanya electoral, que acabarà amb unes eleccions. El mes d'abril del 2027 tindrem una precampanya. Ho hem viscut en aquests darrers 3 anys, una campanya permanent?
2: A veure, jo crec que tots els partits polítics i tots els grups municipals el que volen és tenir un contacte directe amb la ciutadania, no? I explicar a la ciutadania doncs el que fan el govern doncs amb aquest luxe de detalls de fer coses de manteniment de la ciutat, doncs vendre-ho com si haguessin doncs arribat a la lluna, i nosaltres explicant que aquest no és un govern positiu. Li podem dir precampanya de 3 anys? Doncs la política no s'atura, li podem donar el nom que vulguis, però cadascú està fent la seva funció, per dir alguna cosa, el govern, intentar doncs dir-li a la gent que ho fan bé i nosaltres explicant el que considerem la veritat, que és que no ho estan fent gens bé, no? I podem parlar de precampanya, diguem-li com vulguem, però jo crec que també és de responsabilitat que cadascú faci la seva feina. Com moltes vegades a nosaltres se'ns diu, és que no pareu de la crítica i tal, bueno, també hi ha de tot gustos, també hi ha gent que ens diu que hauríem de ser més crítics, no? Però evidentment tothom ho veu d'una forma, no? I amb un prisma, però jo crec que nosaltres hem fet una oposició molt responsable, Jordi, i t'ho dic honestament, nosaltres hi ha moltes coses que no m'he explicat perquè no volem...
3: No volem les mateixes coses, no? El que passa que el nostre punt de vista potser és el més perjudicat des de la secundària, i sí que hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan, tan minsa i tan inacceptable, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
4: Ramiro Gil, doncs estarem pendents del que passi a aquesta reunió i de com evoluciona tot plegat. Gràcies per atendre'ns un matí més. Bon dia.
3: Moltes gràcies. Bon dia.
1: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
4: És un quart de nou. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
5: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
4: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas, quan l'home, de 48 anys, va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar, doncs, en llibertat i, posteriorment, la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120. I hores d'ara estem pendents d'un desnonament al carrer de Buenos Aires, a la ciutat de Barcelona. Fa una setmana que ja es va intentar desnonar aquest pis i els diversos sindicats s'han concentrat per intentar evitar-lo de nou. Allà hi hem enviat un equip de la xarxa, en Lluís Sánchez i la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia. Dóna'ns més detalls. Què està passant ara mateix aquí?
6: Bon dia, Elena. Doncs mira, fa just uns minuts acaben d'anunciar que el desnonament a l'Olalla està previst d'aquí 5 minuts. De fet, fa poca estona acaba d'arribar la policia, 6 furgons i una vintena d'agents. Hi ha més d'una cinquantena de persones que s'estan atrinxerant davant d'aquest bloc del carrer Buenos Aires, número 60, on està previst, com dèiem, que d'aquí a uns minuts s'intenti desnonar l'Olalla i la seva família. 3 infants menors d'edat. Estem parlant d'un edifici del propietari New Amsterdam Development que vol fer d'aquests pisos co-livings. Ho ha explicat fa una estoneta la portaveu del Sindicat de Llogaters de Catalunya, Carme Alcarnazo.
7: Avui som aquí per intentar aturar l'esnonament de l'Olalla, que és una mare soltera que viu amb els seus 3 fills. I New Amsterdam Developers, NAT, una empresa holandesa, la vol fer fora de casa seva. Per què la vol fer fora? Doncs perquè pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
6: Doncs com escolteu, aquí més d'una cinquantena de persones aplegades davant d'aquest bloc del carrer Buenos Aires número 60 que han acordonat amb diferents càntics per intentar evitar de nou aquest desnonament de l'Olalla del fons nat, el fons holandès que, com explicaven, té diversos edificis a la ciutat de Barcelona, entre ells el del carrer Sant Agustí i també el del carrer Papallona. Continuarem informant amb aquesta situació perquè, com dèiem, d'aquí uns minuts aquest desnonament és imminent.
4: Gràcies, doncs, Sílvia. Veurem, doncs, si la comitiva judicial actua o si aquesta manifestació aconsegueix ajornar-lo. N'estem pendents. Gràcies, companys. Bon dia per aquesta última hora.
1: Notícies en xarxa. Actualitat local.
4: Camí de dos quarts de nou del matí, us expliquem també que els metges del sistema sanitari públic han arrencat fa pocs minuts, de fet a les 8 del matí, una nova jornada de vaga que s'allargarà 24 hores. Reclamen millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha carregat des de Notícies en Xarxa contra l'immobilisme del Departament de Salut i insta el president Salvador Illa a negociar.
8: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.

0: Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fa amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al seu palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldez. Pere Romeu veu el vestidor preparat, però, per superar el repte.
1: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
0: El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta a la final de la divisió d'honor masculina de waterpolo. L'equip vallesà va imposar-se al Barcelona a les semifinals amb un triomf en el tercer partit de la sèrie per 14-12. Serà el quart curs consecutiu que sabadellencs i mariners es disputen el títol. El primer assalt de la final, que es decidirà al millor de 3 partits, serà diumenge al migdia a la piscina de Sant Sebastià. I a la divisió d'honor femenina, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la semifinal contra el Terrassa. Es va imposar per 13-7 en el primer duel de l'eliminatòria al millor de 3. L'altre finalista sortirà de la semifinal entre el Mataró i el Sabadell, que arrencarà aquesta tarda a la piscina maresmenca. Les mataronines arriben reforçades després d'accedir a la final a 4 de la Champions, mentre que la Lliga és l'única opció d'aixecar un títol aquest curs per a les vallesanes. L'Atlètic Barceloneta visita avui la piscina de l'Olympiacos en la sisena i última jornada de la fase dels quarts de final de la Champions. Els mariners, ja classificats per a la final a 4, buscaran tancar la lligueta amb un ple de victòries. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Ens n'apropa la informació el David Navarro.
2: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
3: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que, tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries, tal i com les tenim enteses ara, és complicada.
2: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la primavera tant com el Jordany, sentiu aquest poema que ens dibuixa el pensament al color vermell de les roselles quan el bon temps arriba a les muntanyes.
3: Hola, em dic Jordani. Vaig a quart A, a l'escola Itaca de Vinalòmera i el Tru. El meu poema es diu Primavera, de l'autor.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que totes dues parts posen en valor. Ara falta el vistiplau o la llum verda dels comuns que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la, en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Ho ha dit el Notícies en xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, en Ramiro Gil.
2: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta encara d'ells, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
1: I a aquesta hora del matí arrenca una jornada de vaga dels metges del sistema sanitari. De fet, fa mitja hora aproximadament que ja està en dansa per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha justificat la protesta al Notícies en xarxa.
3: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern, bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Dels esports, destaquem que el Barça encara la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6a consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup.

I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament això, combatre fins a una vintena de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibreters s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 8:45 del matí. De seguida us expliquem el tema de portada al voltant de l'acord de pressupostos que avui ha de ser ratificat a Madrid. Abans, però, tornem a connectar amb el carrer de Buenos Aires, a Barcelona, per explicar el que està passant ara de manera imminent, que s'ha de produir un desnonament polèmic. Allà hi tenim un equip de la xarxa amb en Lluís Sánchez i la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia. Dóna'ns més detalls d'aquest cas. Què està passant ara exactament?
2: Efectivament, Helena, aquí a l'espera que arribi la comitiva judicial per produir aquest desnonament de l'Olalla i la seva família. Tres fills menors d'edat, com deies, al bloc del carrer Buenos Aires, número 60. Prop d'una cinquantena de persones estan reivindicant i atrinxerades aquest edifici per evitar el desnonament, un fet que ja es va produir la setmana passada. També fa pocs minuts han arribat els agents de seguretat, més d'una vintena d'agents i sis furgons que han acordonat la zona i ens han fet allunyar-nos d'aquesta porta del bloc de pisos del carrer Buenos Aires, i hem pogut escoltar també la portaveu de sindicats de llogateres de Catalunya, Carme Alcarnazo, explicant quina és la situació de l'Olalla i la seva família.
3: Avui som aquí per intentar aturar el desnonament de l'Olalla, que és una mare soltera que viu amb els seus tres fills, i New Amsterdam Developers, NAT, una empresa holandesa, la vol fer fora de casa seva. Per què la vol fer fora? Doncs perquè pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
2: Doncs efectivament aquest gran tenidor New Amsterdam Development té altres edificis a la ciutat de Barcelona, entre ells el del carrer Papallona i també el bloc de Sant Agustí, i continuen a l'espera de que es produeixi aquest intent de desnonament a l'Olalla i la seva família aquí al carrer de Buenos Aires número 60, com escolteu, amb diversos clams i aquests membres del sindicat de llogateres i diversos sindicats de la ciutat atrinxerats a la porta d'un edifici amb 20 habitatges que el propietari vol convertir en pisos de co-living pel mateix preu que ara costa un pis sencer, 6 habitacions. Es queixen també els sindicats que s'ha d'aplicar aquesta llei, que s'ha d'aprovar aquesta llei per regular els lloguers al Congrés.
1: Gràcies, Sílvia. Doncs aquí us deixem fent guàrdia, aviam què passa, que doncs depara l'actualitat i la realitat d'aquest desnonament. Gràcies, bon dia. I ara sí, entrem de ple en el tema de portada. Del pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on justament s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació que ens amplia ara Lamont Carvajal.
4: S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
5: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà, doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
6: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
4: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya, que governarà els aeroports catalans.
1: Però avui també estem molt pendents de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i li imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Ens n'informa ara la Carina Bellver.
7: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
8: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
7: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
9: Los delitos a los que se imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sinó concurso del gobierno.
7: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. El Massaid.
10: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
7: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: I la flotilla Global Summit ha denunciat que Israel ha interceptat totes les embarcacions i que ha disparat contra alguns vaixells. Les bales han arribat a impactar les naus en un assalt que s'ha produït a menys de 200 quilòmetres de Gaza. Així, s'han interceptat les 10 embarcacions que seguien navegant ahir després que dilluns ja s'abordessin la quarantena restant. El Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha assegurat que 430 activistes han estat conduïts a Israel. Des de la flotilla han indicat que 87 d'aquests activistes han començat una vaga de fam com a protesta. I Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs vinent, més de la meitat dels quals aniran a reforçar la inclusiva. Són els eixos principals del document que el govern ha fet arribar als sindicats per començar a negociar. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Ens ho explica l'Esther Minguell.
11: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
12: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
11: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. Vostè que assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la titlla d'insuficient. Amb tot, tots dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà de negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària, que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
13: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta encara d'ells, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
1: Avui qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadores de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. Dissabte hi ha prevista una manifestació unitària del col·lectiu a Madrid. I els metges del sistema sanitari públic també han arrencat a les 8 del dematí una nova jornada de vaga que s'allargarà 24 hores. Reclamen millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha carregat des de Notícies en Xarxa contra l'immobilisme del Departament de Salut i insta el president Salvador Illa a negociar.
14: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Passen 2 minuts de 3:15 del matí. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment davant del jutge i li han retirat el passaport. L'aixecament del secret de sumari ha permès conèixer detalls de la investigació. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
15: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
1: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas quan l'home de 48 anys va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar en llibertat i posteriorment la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120. I abans dels esports us expliquem que l'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que aquest recurs s'afegeix a la xarxa de distribució un cop assolida la qualitat de l'aigua necessària per poder-la incorporar al procés. Ens ho explica des de BTV, Lluís Cruz.
16: Cada cop que a l'àrea metropolitana obrim una aixeta, raja aigua de dos rius, del Llobregat o del Ter. Si fa un temps vam incorporar l'aigua de dessaladora, d'aquí a pocs mesos també en rajarà d'aquest altre riu.
17: Serà la primera vegada que una instal·lació de tractament d'aigua es tracta aigua del riu Besòs.
16: Serà una realitat a la tardor i amb totes les garanties. A la potabilitzadora del Besòs ja es tracta aigua del freàtic amb un procés físic d'osmosi inversa en aquesta sala abans d'injectar-la a la xarxa, i la que provingui de la llera del riu tindrà encara una ultrafiltració extra abans de ser potabilitzada.
17: Nosaltres entenem que és com una prova pilot, que podrem passar des de poder tractar 300 litres per segon a poder tractar 800 litres per segon que podem injectar directament a la xarxa d'abastament metropolità.
16: Que permeten entendre ara el Besòs d'una altra manera, com una peça clau en el sistema d'abastament metropolità.
17: Tot el desplegament de tot el sistema, la millora del sistema de sanejament en tota la conca, en tota la conca del Besòs, ha permès que la qualitat que tenim al riu avui no sigui la que teníem anys enrere, no? En el futur també, d'alguna manera, potenciarem tot el desplegament de la regeneració en l'àmbit del Besòs.
16: Que implicarà regenerar aigua de la depuradora del Fòrum, retornar-la al riu, captar-la altre cop per potabilitzar-la i injectar-la a la xarxa per no dependre de la pluja.
1: I avui obrim la plana esportiva parlant del Barça femení. Cristina Álvarez, molt bon dia.
18: Bon dia.
1: Que prepara la final de la Champions de dissabte contra el Lió a Oslo.
18: Sí, queden 3 dies per aquesta gran cita. Serà la 6ª final consecutiva de les blaugranes que opten a guanyar el títol per 4ª vegada. Aquests dies estan ultimant els preparatius abans de marxar demà mateix cap a Noruega. Ho faran amb els dubtes de dues jugadores destacades, Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldez. Pere Romeu veu el vestidor preparat per al repte.
19: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
18: Mentrestant, el Barça masculí afronta la darrera jornada de Lliga amb la tranquil·litat de tenir la feina feta i amb gran part de la plantilla mirant ja cap al Mundial del proper estiu. Una cita que es perdrà Fermín, que ja ha estat intervingut de la fractura del 5è metatarsià, que el tindrà de baixa 2 mesos. De la seva absència n'ha parlat el seu company d'equip, Pedri.
20: Estuve con él y bueno, como es normal, estaba muy jodido. Perder su Mundial pues no es nada plato de buen gusto, y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección, y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse, el fútbol es así de puñetero a veces.
18: El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta a la final de la divisió d'honor masculina de waterpolo. L'equip vallesà va imposar-se al Barcelona a les semifinals amb un triomf en el tercer partit de la sèrie per 14-12. Serà el quart curs consecutiu que sabadellencs i mariners es disputen el títol. El primer assalt de la final, que es decidirà el millor de 3 partits, serà diumenge al migdia a la piscina de Sant Sebastià. I a la divisió d'honor femenina, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la semifinal contra el Terrassa. Es va imposar per 13-7 en el primer duel de l'eliminatòria al millor de 3. L'altre finalista sortirà de la sèrie entre el Mataró i el Sabadell, que arrencarà aquesta tarda a la piscina maresmenca. Es decideixen els títols i entre ells els de waterpolo els pròxims dies. N'anirem informant.
1: Doncs gràcies, Cristina. T'esperem demà.
18: Fins demà.
1: Que vagi bé. Adéu. I a aquest punt del matí tornem a connectar amb el carrer de Buenos Aires a Barcelona, on de manera imminent s'ha de produir un desnonament polèmic. Allà hi tenim a Lluís Sánchez i a la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia, de nou. Els Mossos d'Esquadra ja han començat a retirar els manifestants per poder deixar pas a la comitiva judicial. És així?
0: Helena, sí, els Mossos d'Esquadra han començat a identificar els manifestants. Tenim l'Andrea Ribas, que ella és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Social de Catalunya. Andrea, que com espereu que evolucioni el matí?
21: Doncs, evidentment, els sindicats d'habitatge estem aquí per resistir fins al final. Defensarem Casa Lola ja fins al nostre últim alè. En tot cas, ja sabem com van aquestes coses. Un cop arriben els dispositius policials, la casa està perduda. I és que un cop més s'evidencia quines són les polítiques del PSC en matèria d'habitatge. Podem veure el desplegament que estan muntant avui aquí a carrer Buenos Aires, número 60, la quantitat ingent de recursos que es dedica a desnonar a una mare amb els seus tres fills de casa seva. I és que aquí l'única solució a la problemàtica d'habitatge, l'única manera que tindrem de sortir de la crisi d'habitatge passarà per l'organització en els sindicats d'habitatge, passarà per imposar-nos per sobre de les polítiques de repressió i de misèria del PSC i per imposar-nos sobre els interessos de fons voltors, inversionistes estrangers com New Amsterdam Developers, que l'únic que volen és seguir acumulant i acumulant en base a l'explotació de la classe treballadora, aquest cop amb un nou model d'habitatge com ara el co-living.
0: Doncs moltes gràcies, Andrea, ens quedem sense temps. Gràcies pel teu testimoni a l'espera que es produeixi aquest desnonament aquí al carrer Buenos Aires, número 60.
1: Gràcies, Sílvia, doncs, per aquesta ultimíssima hora. De fet, us ho dèiem, està passant, hi som i us ho estem explicant. Demà tornem a les 7 del matí. Gràcies, que vagi molt bé, bon dia.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long as everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 20 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui tancarem la quarta ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus de la temporada. Avui conversem amb Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu. Darrera ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus. Al llarg d'aquestes setmanes hem anat realitzant entrevistes amb els diferents portaveus dels grups polítics amb representació al plenari municipal. I avui seguirem parlant de la Fira de la Primavera. Avui entrevistarem a Los Sobraus, 30 anys d'història. Avui estaran presents en els estudis de Ràdio Sant Andreu Juan José Gómez, Juan Luis Vizcaíno i Juan Carlos Cordero, tres dels components de Los Sobraus que ens faran la prèvia del concert que oferiran aquest divendres a partir de 11:45 de la nit a l'escenari central de la Fira de la Primavera. Repassarem els seus 30 anys d'història i sabrem més detalls del concert d'aquest divendres. I també avui coneixerem més detalls de la Fira de la Primavera 2025. Salutacions de Jordi Milian. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Última entrevista de la quarta ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus d'aquesta temporada. Avui ens acompanya Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, per analitzar l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, l'actualitat també política. Miquel Àngel Abril, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Un plaer estar aquí a la Ràdio Pública, com sempre, Jordi.
1: Li demano la primera pregunta, la mateixa primera pregunta que hem formulat amb tots els portaveus. Quin moment es troba avui en dia Sant Andreu de la Barca?
2: Doncs jo penso i crec fermament que estem en un moment d'efervescència total, d'un canvi real que ja es veu i es pot tocar a la ciutat. M'agradaria destacar quatre idees troncals, justament per donar arguments, no?, a la meva frase. Jo penso que s'estan veient ja els diners als carrers. Penso que amb el reforçament i manteniment, no?, de les voreres, la via pública, etc., ja es poden palpar, es poden tocar aquests canvis, també amb aquesta renovació d'equipaments, instal·lacions i paral·lelament amb el manteniment i reforç de la seguretat a la ciutat. Jo penso que la gent ja pot veure tota la feina que hem fet durant aquests 3 anys, no?, que molts d'aquests projectes que són grans necessiten una tramitació llarga, etc., i no és casualitat que ara tota aquesta feina prèvia doncs està sortint al carrer, no? També tenim la renovació dels 14 parcs, no?, infantils també. Veiem les noves marquesines, no?, que tenim a la ciutat per fi, no?, després de tenir unes parades d'autobús sense cap mena de protecció, normalitzant coses que no són normals en una ciutat, per exemple, instal·lacions noves de la Petanca, tenim la Johan Cruyff, la presentació de la nova comissaria policial també de la policia local, etcètera, etcètera. Llavors estem en aquell moment de presentació de projectes i d'implementació de realitats que fan que veritablement es puguin veure. Ja no són conceptes teòrics, sinó que són realitats que la gent ja pot observar directament.
1: Com es planteja FEM Sant Andreu aquest darrer any que queda per arribar a les eleccions? D'aquí a un any ja estarem en plena campanya de les eleccions municipals. FEM Sant Andreu, com es planteja aquest darrer any?
2: Doncs ens ho plantegem amb coherència, amb molta força, a tope, executant, com deia, tota la feina prèvia que s'ha fet en aquests 3 anys de mandat, sense deixar de banda aquests nous projectes o contractes importantíssims també en serveis, per exemple la licitació recollida d'escombraries, no?, que suposarà al voltant de 4 milions d'euros, aquesta postulació, no?, el pla de barris, que si vols després en parlem també, i el seu impacte, però també amb la transparència, no?, i l'apropament a la ciutadania una mica marcada a la casa, ja que acabem de finalitzar l'oficina de l'alcalde de les assemblees de barri en aquestes darreres dues setmanes, no?, a tots els barris de la ciutat, doncs apropant justament doncs el mateix alcalde pels matins i després també l'alcalde amb regidors de barris per les tardes, donant, rendint comptes en els barris, no?, amb aquesta feina d'aproximar-nos a la ciutadania, d'escoltar la ciutadania, de sortir del despatx i anar directament al carrer, a tocar el carrer i a tocar les ciutadanes i ciutadans de Sant Andreu de la Barca, i amb aquesta mateixa coherència que venim des del primer moment practicant, doncs portar-la a terme i continuar i tancar el mandat doncs amb aquesta mateixa coherència.
1: Com es veuen d'aquí a un any?
2: Doncs millor que mai, i preparats per empènyer el canvi que ja està arribant, no?, que arriba, i que penso que encara tots necessitem continuar per consolidar veritablement aquest canvi. Es va veure, per exemple, amb aquest cap de setmana, no?, amb un acte de partit de FEM Sant Andreu al Parc Central, on justament vam tenir aquesta oportunitat, no?, de parlar amb moltíssima gent transversal, no?, de diferents maneres de pensar, que es van apropar també per estar una estona compartint aquell moment del sopar, que vam fer rècord també amb el tema del sopar i de gaudir en família, amb els infants, amb la gent gran, etc., tothom que es va apropar, amb ganes, no?, d'escoltar-nos i d'entendre que el canvi ja ha arribat i que encara ens queda per consolidar. Llavors, totalment super, super motivats i super contents.
1: Parlem del pla de barris. Ha estat un dels temes que se n'ha parlat, sobretot en el darrer mes. Un pla de barris on Sant Andreu de Barca presenta la seva candidatura per optar al pla de barris amb una inversió de 16,7 milions d'euros. Ara és la Generalitat qui ha de validar o no aquest pla de barris, aquesta proposta de Sant Andreu de la Barca, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Quina valoració en fan d'aquest pla de barris i d'aquesta inversió de 16,7 milions d'euros que s'ha presentat en aquesta, recordem, candidatura?
2: Sí, exactament. Aquesta candidatura que vam explicar també a tothom que es va, a entitats i forces polítiques que van voler apropar-se en el CRAU quan ho vam explicar, perquè no van ser totes, però sí que és cert que allà explicaven doncs aquesta postulació, aquesta candidatura històrica per Sant Andreu de la Barca. Recordem que el Pla de Barris és un programa de la Generalitat de Catalunya, no?, que el que cerca és reduir les desigualtats territorials i socials entre els diferents barris de les diferents localitats d'arreu de Catalunya, i seria la primera vegada per Sant Andreu de la Barca que estem en aquesta situació, en aquesta casella de sortida, per guanyar la candidatura i poder treure, no?, aquests recursos, aquests més de 16 milions, 16,6 milions d'euros, no?, en aquest cas, 10 finançats per la Generalitat de Catalunya i 6,6 finançats per l'Ajuntament, que seria un impuls, per un cantó, a fites i aspectes que nosaltres ja teníem incorporats als nostres programes, no?, als nostres objectius de mandat, però que sense cap mena de dubte, si arribéssim a aquests recursos i guanyéssim aquesta candidatura al Pla de Barris, doncs significarien un impuls, un accelerador, a moltes d'aquelles accions i actuacions que nosaltres ja teníem recollides, no? Bàsicament es vertebra, per no allargar-nos massa, es vertebra aquest pla de barris amb tres eixos bàsics, no?, que són transformacions físiques, no?, que són les transformacions del totxo, diguéssim, les ecològiques i les accions sociocomunitàries, amb un total de 37, no?, actuacions que hem presentat doncs, per aconseguir aquesta candidatura, i penso que serien capdals aquesta candidatura aconseguir-ho, perquè veritablement seria un factor de transformació hiperpotent e històric per Sant Andreu de la Barca, per aconseguir doncs reduir les desigualtats i també arribar a aquella aquella ciutat, no, veritablement del segle XXI com tots es mereixem, no?
1: El portaveu socialista Juan Pablo Beas, a l'entrevista de Portaveus, afirmava que el govern va reaccionar i presentar-se al Pla de Barris després de les crítiques públiques del PSC, que l'Ajuntament no havia presentat candidatura. També comentava que el govern està presentant aquesta candidatura com si fos una realitat, quan es tracta, segons el PSC, de que la Generalitat ha de fer l'aprovació d'aquest pla de barris.
2: Doncs, bueno, m'hagués encantat veure, ja que parlem d'això, justament el PSC en la presentació de la candidatura. Suposo que com no hi eren no van entendre que és una presentació de la candidatura. Van haver-hi altres forces polítiques, però justament ells no es van presentar, llavors suposo que no els és d'interès i que des de la crítica destructiva intenten fer soroll i fer veure com que nosaltres reaccionem al que ells pensen o diuen. Francament, no, ara no soc conscient del que havien dit sobre aquest tema, ni em consta res. Però bueno, esperem que des del seu factor o el seu rol, no?, com a Partit Socialista de Catalunya, que està governant la Generalitat de Catalunya, doncs també ens ajudin, no?, a que la nostra candidatura doncs arribi a bon port, en aquest cas, i veritablement tots remem en la mateixa direcció. Llavors, en aquest sentit, sí que els demanaria doncs, treball sincer, no?, coherència política, coherència social, i al final treballar de veritat per Sant Andreu de la Barca.
1: Parlem d'una altra qüestió, també ha estat important. En el darrer mes es va presentar el projecte de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, un projecte que es va portar a ple del ple del passat mes d'abril, va ser aprovat per tots els partits polítics, excepte el Partit Popular i el PSC, que finalment es va abstenir. Una comissaria, recordem als nostres oients, ja n'hem parlat àmpliament, que ocuparia la primera planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i una comissaria on bé, s'ampliaria els recursos i també ampliaria la zona que disposaria la policia local, amb calabossos, etcètera, etcètera. Com valora aquesta nova comissaria, aquest projecte, i que finalment hagués estat aprovat aquest projecte per un ampli consens en el ple municipal?
2: Jo penso que en el fons totes les forces polítiques estaven d'acord en el projecte de la comissaria. Llavors, a cap persona se li escapa que estem a un any d'eleccions, llavors aquesta gesticulació per part d'algunes forces polítiques a l'hora de cercar subterfugis per intentar no estar d'acord en el fons dels projectes que presenta el govern, doncs d'alguna manera els perfila, no?, i els dona pues, una personalitat electoral, no?, cercant el seu ninxo de mercat electoral, etcètera, etcètera. Més enllà del joc polític, off the record, tothom està d'acord amb aquest canvi, aquest projecte de la presentació de la nova comissaria, del que serà la nova comissaria de la policia local. No es tracta només d'un canvi d'ubicació, sinó que és un salt qualitatiu important en seguretat i en servei públic. Com bé deies, pràcticament es triplicaria l'espai actual, incorporant millores tecnològiques, però també funcionals, per adaptar-nos a les necessitats del cos. I en aquest sentit, remarcar que justament aquestes necessitats han anat de la mà del propi cos de la policia, o sigui, no està inventat en un despatx això, sinó que, com d'altres actuacions, quan dissenyem instal·lacions d'importància a la ciutat, com esportives, etc., sempre ho fem de la mà d'aquelles entitats o aquells usuàries i usuaris que seran d'aquelles instal·lacions. Per tant, en aquest cas, la comissaria ha estat donant-nos el seu feedback i concretant les seves necessitats, i s'han incorporat al projecte. Llavors, que el fet de que s'ubiqui en el mateix edifici de l'Ajuntament doncs permet una millor coordinació i una atenció més eficient, també, i era imprescindible deixar enrere unes instal·lacions obsoletes i apostar per una policia moderna, propera i preparada, no?, pels reptes del segle XXI. Per acabar, només, això és un exemple, però ara mateix a Sant Andreu de la Barca tenim instal·lacions pensades per a una dimensió de fa moltíssims anys, no?, de fa 30 anys. Aquestes instal·lacions ja no donen el servei que totes i tots mereixem, perquè el nombre d'habitants sense Sant Andreu de la Barca ha crescut molt. Si l'any 91, per exemple, per donar una xifra comparativa, tenien 14.000 i escaig habitants, ara mateix, en el des del 25, estem per més de 27.000 habitants censats, o sigui, al final donem servei a moltes altres persones que estan al voltant, no?, de Sant Andreu de la Barca, amb les urbanitzacions, etcètera, que al final venen doncs a portar les nenes i nens al col·legi, a comprar, a gaudir de la restauració, a fer vida a Sant Andreu de la Barca. O sigui, són moltíssimes persones, al voltant de 30.000 persones, i necessitem dependències, serveis, instal·lacions, actualitzades, i això és una de les coses que ens vam trobar quan vam arribar al govern, doncs, que estaven totalment desactualitzats perquè no s'havia cuidat, no? De fet, aquesta dimensió poblacional s'havia deixat, prioritzant altres coses segurament, doncs s'havia deixat de banda, i això ens fa que estiguem francament desactualitzats, i per això tot aquest esforç ara mateix de donar-hi la volta.
1: Part de les crítiques de l'oposició, Partit Socialista, també del Partit Popular, també Vox va fer algun comentari al respecte a les entrevistes de portaveus, és que tots estan d'acord del projecte de la nova comissaria. El que no estan tan d'acord és, primer, d'on sortiran els diners per la creació d'aquesta comissaria, i després, què passarà amb les dependències dels partits polítics que estan situats a la primera planta, què passarà en el ple municipal, i que això pot tenir un sobrecost.
2: Sí, nosaltres vam aprofitar en el darrer ple per explicar com enfoquem els projectes. Quan nosaltres vam arribar a govern, la dinàmica que existia a l'hora d'afrontar projectes era aconseguir els recursos, assignar partides pressupostàries ad hoc per aquells projectes, i una vegada tenim els diners, doncs fem el projecte. Això què passava a l'hora de la realitat? Doncs que quan nosaltres vam arribar a govern no hi havia projectes. No hi havia projectes. O sigui, hi havia idees, no? Com es va dir, no, és que hi havia un projecte. No era un projecte, era una idea, perquè als calaixos no vam trobar cap projecte nosaltres. Cap. Quina és la manera de fer nostra? Doncs nosaltres identifiquem el projecte, encarreguem un projecte perquè comenci a ser una realitat, i quan presentem aquest projecte ja estem cercant els recursos per obtenir el finançament. Llavors, l'excusa de que no tenim finançament, ja ho hem explicat per activa i per passiva, que la nostra manera de fer és aquesta que acabo d'explicar. Que no hem explicat prou la planificació de reubicació dels espais, com la sala de plens i els despatxos dels grups polítics. Si de veritat estem parlant d'això, si de veritablement estem parlant dels nostres despatxos dels partits polítics, si a la ciutadania li importa on aniran els despatxos dels partits polítics, el que li importa a la ciutadania és veritablement veure que hi ha projectes nous de ciutat, veure que s'actualitzen aquests projectes, que s'actualitzen les dependències, que la ciutat es mou i es torna una ciutat activa i una ciutat moderna per 30.000 persones que donen serveis, com deia abans, i que aquests projectes al final troben el finançament i són realitats. Aquesta és la qüestió. La qüestió no és intentar trobar subterfugis ni pals a la roda per dir, no, és que no sabem on anirà la sala de plens. Pues clar que nosaltres tenim una planificació on podria anar a la sala de plens, que tenim diferents llocs ara mateix, ja ho decidirem on anirà la sala de plens i on aniran els despatxos dels partits polítics, però a qui no importen els despatxos dels partits polítics, el que importa és empènyer la ciutat cap a una actualització justa, perquè portàvem moltíssims anys amb una deriva que francament estava fent que Sant Andreu de la Barca desapareixés del mapa. I el que nosaltres volem és tornar a portar Sant Andreu de la Barca on es mereix.
1: Una altra qüestió, l'educació. Ha centrat el debat en els darrers dos plens, una moció que van presentar a vostès fa dos plens, i una moció que el PSC va presentar el mes d'abril. L'educació està a l'ordre del dia dels plens municipals.
2: Sí, a mi aquí m'agradaria ser clar. Estem en un context molt important a nivell català, amb reivindicacions del col·lectiu docent, tant en augment de docents per baixar les ràtios de les aules, però també en recursos materials. Crec que són demandes totalment legítimes. Nosaltres respectem des de l'òptica local aquestes reivindicacions, sempre al costat del cos docent i des de les nostres competències locals. Nosaltres hem posat i posarem tots els recursos que tenim al nostre abast per garantir el millor servei possible als nostres centres educatius, perquè les nostres filles i fills puguin aprendre i desenvolupar-se en entorns educatius moderns, inclusius i de futur. Això per endavant. Penso que aquí la política barroera i oportunista no toca, com s'ha vist. Punt.
1: Sobre l'educació, projecte de l'escola Bressol La Quimeta. Ja han començat les obres, no estarà operativa fins al curs vinent, però el curs 2027-2028, que és quan entrarà en marxa. Sobre aquest projecte?
2: Sobre aquest projecte ja vam comunicar en el seu moment, en el mes d'abril, si malament no recordo, que, bueno, que es començaven les obres, que aquestes obres tenien un termini previst de 12 mesos, i que aquest nou equipament pues, comptarà amb una capacitat de fins a 140 infants distribuïts en 9 línies, no? És un projecte de ciutat superimportant per Sant Andreu de la Barca, i ara ho lliguem també en la pregunta anterior que m'has pogut fer. I aquest edifici, el municipi augmentarà el nombre de places públiques de 0 a 3 anys, no? I es situarà com una ciutat referent en aquest punt de vista, no? Referent a la infància, no? L'àmbit de la infància, no? Com deia, la previsió de la construcció de l'escola és aproximadament d'una durada de 12 mesos i finalitzarà amb prou marge, no?, per estar operativa amb l'inici del curs escolar 27-28. Aquest és el nostre objectiu i la nostra fita, i així estem treballant. Em consta que les obres van a bon ritme. Un cop han començat, van bastant com un tiro, o sigui que pensem assolir aquest objectiu.
1: Parlant d'educació, en l'article d'opinió de Fem Sant Andreu, publicat a l'Ajuntament, a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, del mes de març, el 31 de març, l'article es basava sobre la defensa de l'educació. De fet, el titular era "Defensar l'educació és defensar el futur de Sant Andreu de la Barca". Aquest era l'article mensual del mes de març, publicat a la pàgina web.
2: Sí, va en aquesta línia justament que estem comentant, no? O sigui, conceptualment nosaltres sempre pensem que les instal·lacions i el concepte d'educació a Sant Andreu de la Barca representa, com no pot ser d'una altra manera, el futur de la nostra societat. Per tant, hem d'abocar tots els recursos perquè els professionals i les professionals dels centres educatius tinguin totes les eines al seu abast per garantir justament que aquesta societat del futur pugui créixer pues, amb uns conceptes, no?, i una mirada, no?, potser diferent amb la que nosaltres, no?, vam créixer en el seu moment, una mirada més rica, més inclusiva, més generosa, més constructiva també, i per això necessitem pues, els equipaments i els recursos per garantir que això sigui una realitat. Llavors, és un tema de ciutat que va més enllà fins i tot de les sensibilitats polítiques, és un tema cabdal, és un eix inquebrantable. Llavors, en aquest sentit, nosaltres sempre al costat de l'aposta per la docència de qualitat i perquè tinguin tots els recursos al seu abast.
1: L'article del mes d'abril, "Fem avançar Sant Andreu, seguretat, cohesió i futur de marxa", parlaven aquí de la nova conselleria de la policia local i també de la candidatura al Pla de Barris, que ja n'hem parlat en aquesta entrevista. I aprofitant doncs, que estem a la setmana de la Fira de la Primavera, hem preguntat també amb els diferents portaveus qüestions referents al comerç, en quina situació està el comerç de Sant Andreu de la Barca i també com podem ajudar a promocionar encara més aquest comerç de Sant Andreu de la Barca. Vostè és portaveu de Fem Sant Andreu i, a més, és regidor d'Activitat Econòmica i de Comerç a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, tinc aquesta sort i aquest honor també de ser el regidor de Comerç. Ara mateix el comerç de Sant Andreu de la Barca està en una situació de lluita, està en una situació positiva. Ja hem comentat més d'alguna vegada que les persianes que es tanquen i s'aixequen el balanç net és que s'estan aixecant més de les que estan tancant. Només per donar unes dades, que no són nostres, sinó que són de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat de l'any 25, respecte al comerç a tot el Baix Llobregat, és a dir, a tota la comarca, el 20% dels llocs de treball estan vinculats justament en el comerç, superant en 3 punts la mitjana de tota Catalunya, és a dir, que la comarca del Baix Llobregat ja està una mica per sobre de la mitjana de tota Catalunya en quant a l'ocupació, el percentatge d'ocupació de llocs de treball que suposen el comerç i els serveis, restauració, etc., a la ciutadania. I a nivell municipal, a Sant Andreu de la Barca manté justament un 24%, és a dir, que encara està per sobre de la mitjana comarcal. Repeteixo, no són dades nostres del govern, és l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, i un 24% dels llocs de treball estan en serveis a la ciutadania, incloent el comerç i la restauració. Llavors, jo sóc conscient, com a regidor de comerç, dels reptes, no?, del context local, regional i global, perquè moltes vegades és difícil dissociar una cosa de l'altra, però penso que ens hem de felicitar i gaudir del tresor del comerç local que tenim a Sant Andreu de la Barca, estar al seu costat, fer militància local, no?, i consumint a casa nostra per mantenir aquest tresor, no per fer-los un favor, no?, als comerços, sinó perquè en realitat reverteix positivament amb la societat que viu en un territori, perquè al final tenir un comerç presencial viu és vida als carrers, és seguretat als carrers i és una mostra de salut dintre d'aquella societat. Per tant, convido a tothom a gaudir d'aquesta fira comercial de la Fira de la Primavera. Justament tenim més expositors locals que estaran respecte a l'any passat. L'any passat eren 30, doncs tenim 36 expositors locals que han decidit mostrar els seus productes i serveis a aquesta Fira de la Primavera, on l'eix principal, repeteixo, és el comerç, és l'autèntic protagonista, més enllà de que al final també està embolcallat d'altres activitats més socials, que també considerem que és un pol d'atracció perquè la gent pugui apropar-se i, a banda de consumir, doncs pugui també estar en l'entorn del nostre comerç i de la nostra restauració i, per tant, gaudint de Sant Andreu de la Barca. I estic super, super content amb la feina que s'ha fet. Aprofito per felicitar tota la gent de promoció econòmica i també agrair a l'ACSAP la seva complicitat i que entre tots i totes doncs, gaudir i aprofitar aquest tresor que tenim.
1: Aquesta setmana, també a l'entrevista de Portaveus, el portaveu socialista comentava que la ciutat viu una situació de paralització real en els temes importants.
2: Bueno, doncs és una percepció molt particular del grup socialista. Jo penso que estem en un moment de transformació local immens, històric, que estem recuperant el temps perdut i remant amb la complicitat de totes i tots cap a la ciutat que volem. També crec que la gent no és ximple, no és tonta, no és ximple, sap què aporta i sap qui no aporta, sap qui aporta soroll i discursos buits generalistes, qui aporta destrucció i qui aporta veritablement projectes de ciutat. Jo no tinc molt clar quin és el projecte de ciutat, en aquest cas del Partit Socialista, no tinc molt clar, que jo sàpiga no hem fet cap comunicació sobre el Sant Andreu de la Barca que ells volen representar, volen treballar, tampoc de les altres forces polítiques, més enllà d'aspectes puntuals. El que sí tenim clar nosaltres és el nostre full de ruta i que volem consolidar aquest full de ruta.
1: També hem conegut que tres consellers de Saporbà, Juan Pablo Vies per part del Partit Socialista, Sonia Aranda per part del Partit Popular i Felipe del Val per part de Som Sant Andreu han dimitit sobre aquesta qüestió.
2: Bueno, m'he assabentat no fa gaire d'aquestes dimissions, no perquè m'ho hagin dit directament. I en certa mesura no és una sorpresa per mi, perquè és cert que des que nosaltres vam entrar a govern, ara tenim el tercer relleu en la gerència de Saporbà. Quan va haver-hi el primer relleu, justament en el moment corporatiu en el qual els consellers de Saporbà s'havien de pronunciar sobre si votaven a favor o en contra d'aquell relleu, d'aquell primer relleu, justament aquestes forces polítiques no es van presentar. No es van presentar. De forma covarda, així ho dic, con nocturnidad y alevosía, no es van presentar. Fent un exercici d'irresponsabilitat bestial, ja aquí ho dic, o sigui, no ho havíem dit fins ara, però ja ho dic directament. Llavors, que justament ara aquestes forces polítiques decideixin pues, abandonar, pues, igual fins i tot donar-hi la volta hi ha una certa coherència, no? Perquè al final pues, tampoc t'importa gaire el que passa. Aquests arguments de que hi ha massa relleus, bueno, el que era del primer canvi al canvi actual que hem tingut, la persona que hi havia abans doncs, va trobar una altra oferta professional millor i va marxar, que això entra dintre de la normalitat professional de qualsevol persona. El que no era normal era el primer gerent que ens vam trobar que portava tota la vida aquí. Això és una cosa que la veritat és que no és gaire normal. Llavors, els canvis que s'han fet, s'han produït, doncs eren necessaris. Ara mateix el canvi que tenim doncs, funciona molt bé i esperem que estiguem nosaltres molt de temps i si troba una altra oportunitat professional, doncs està en el seu dret d'agafar per això, estan les oportunitats professionals i la lliure elecció de les persones dintre d'un context professional, comercial i de carrera professional. Llavors, aquí res a dir. L'important és sempre trobar el recanvi amb garanties per poder portar l'empresa pública, que és un instrument superimportant capdalt per impulsar totes les polítiques públiques que s'impulsen des de l'Ajuntament. Reconec que l'empresa pública no només porta esports, ara em poso el barret d'esports, no només porta l'explotació a instal·lacions esportives, sinó també la zona blava, l'escola de música, el CIS, el transport adaptat. O sigui, són moltes coses, molts serveis que té encarregat i que és important que aquesta empresa pública doncs, gestioni amb total transparència com ho fa i amb totes les garanties, i es donaran els relleus que calguin. No? Espero que ara doncs, estiguem una temporada doncs, amb la persona, amb el Ferran, no? Que és l'actual gerent de Sapurba, però fugir d'estudi i fer veure

0: ja falta menys per aquestes eleccions municipals del 2027. Suposo que aquí la maquinària de tots els partits polítics ja ha començat, no?
1: Sí, sí, bueno, jo de la resta no sé, perquè la veritat és que no em dona gaire temps de fixar-me en el que vam fer la resta de forces polítiques. Nosaltres, com a FEM Sant Andreu, en el fons, si et dic la veritat, mai hem deixat d'organitzar activitats de partit de FEM Sant Andreu, mai hem deixat de ser-hi al carrer. Penso que al final, deixar-ho tot pel final també és una qüestió que la ciutadania no acaba d'entendre. Una altra cosa és que la ciutadania estigui 4 anys pendents del que fa els partits polítics, perquè segur que tenen coses més interessants que fer, també t'ho dic amb sinceritat, eh? Però que per part nostra no hem deixat de fer activitats, de proposar activitats en els diferents barris, als nostres vermuts, a les nostres xerrades. Intentem estar sempre al carrer, sempre amb una actitud d'escoltar, de rebre propostes i també d'escoltar crítiques, perquè no són perfectes, és que al final ningú és perfecte i nosaltres tampoc ho som. L'únic que la nostra idea és treballar matí i tarda, nits i cal i caps de setmana, i això és el que intentem fer i el que estem fent fins que la ciutadania decideixi una altra cosa. I la ciutadania, quan arribi el moment, decidirà en conseqüència a on vol ser-hi i si renovem la seva confiança o si no, i el que decideixi pues, s'haurà d'acceptar.
0: Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies, Jordi, a vosaltres.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, en el Via Directa, l'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio.
2: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs? Com va la
2: vida? Molt bé.
1: Com...
2: Sí. Sí, de primavera, que tenim molta primavera aquest any, no?
1: Déu-n'hi-do. Primavera fresca, eh? És realment, aquest any, sí. Com a mínim a Lleida estem tenint primavera.
2: És que a les Terres de Ponent no estem acostumats ni acostumades amb aquesta primavera.
1: I refredada o no? Va superant la primavera?
2: No.
1: La va superar.
2: Jo l'he superada, de moment.
1: Sí. Vinga, avui parlem sobre el futur de l'alimentació, no?
2: Sobre el futur.
1: Ja veurem.
2: Sí, podem crear una mica de debat. I és que, t'explico, Pili, fa un any el president d'un supermercat molt conegut va dir que a la meitat del segle, és a dir, cap a l'any 2050, les cuines desapareixerien a casa nostra. I la veritat és que, bé, sembla una miqueta exagerat, però anem-ho a analitzar una mica, Pili, això.
1: Que deixarem de tenir cuines, però no ens cuinarà la IA, eh? Això encara no, crec que no ho farà. La IA no, pot ser un robot, però la IA no crec.
2: Bueno, un robot gràcies a la IA, pot ser, però potser sí, que és veritat que la IA no sortirà del nostre ordinador per cuinar-nos.
1: Però què vols dir, que la cuina desapareixerà? Que no tindrem fogons? Perquè sí que és cert que la cuina de llenya, aquesta ja va desaparèixer fa dies.
2: Sí, sí, però no tindrem l'espai de cuina, Pili. Que no tindrem l'espai, no? I vaig a fer un petit apunt, que no hi entrarem, però és cert que ja hi ha pisos que s'estan venent sense cuines per abaratir costos. Però aquí no ens hi posarem, perquè no ens hi posarem amb el tema dels lloguers, i perquè no és el nostre tema. Però vaja, que això ja és una realitat, que hi ha pisos que no tenen cuines perquè cada cop cuinem menys.
1: I tu creus que cada cop cuinarem menys? És a dir, que comprarem tot més precuinat, vols dir?
2: M'agradaria pensar que no, però sí que és veritat que cada vegada mengem més menjar preparat, no? Més, hi ha cada vegada més aplicacions de delivery, no? De portar a casa, més productes llestos per consumir als lineals del supermercat. Si us fixeu, inclús hi ha supermercats que fins fa poquet no tenien menjar preparat i ara han tret doncs un lineal específic, no? Potser podríem trobar algun plat preparat als refrigeradors o inclús als congeladors, però ara podem veure ja que els supermercats tenen passadissos específics, no?, per a la venda d'aquest menjar preparat i aquests productes doncs llestos per consumir, que són al final solucions ràpides. Pili, sempre parlem que vivim en una societat doncs que cada cop tenim menys temps per fer allò que és important, no?, o que hauria de ser-ho. I estem deixant de banda algo que per mi, això és una opinió meva, però segurament hi trobaríem algun estudi associat, i és que cuinar és la base d'alimentar-nos de forma saludable.
1: Clar. Sí, perquè no hi ha versions supersaludables a cap menjar precuinat, en el sentit que tots tenen segurament molta sal, no? Tots tenen...
2: Els greixos que s'han utilitzat per cuinar doncs probablement no són oli d'oliva verge extra. Clar. Com podem cuinar nosaltres a casa nostra, no? Però sí que és veritat que les famílies viuen la sensació constant, no?, de que no tenim temps per cuinar. O sigui, jo no sé el teu entorn o el vostre entorn, les persones que ens estan escoltant, si és algo recurrent. Jo he de dir, Pili, que en els últims mesos cada vegada escolto més això, no tinc temps per cuinar, cada vegada cuino menys, inclús persones que fins ara estaven cuinant. Llavors, aquí la pregunta ja no és només nutricional, no? La pregunta és, què passa quan deixem de cuinar? Perquè cuinar no és només preparar els aliments. Cuinar és transmetre hàbits als nens i nenes que tenim a casa, a la família. És educació alimentària, és autonomia, és cultura, és relació amb el menjar. I això es perd també, perquè es perd aquest espai. Abans, molts de nosaltres creixíem veient com es feia un sofregit, com es feia una truita. Jo seia a la tarda amb la meva mare a pelar patates o a treure les faves, no? O sigui, era una activitat que fèiem a casa. Sí que és cert que el fet de que la dona ens s'hagi incorporat al món laboral, doncs això s'ha anat perdent. I amb això s'ha anat perdent, doncs això, molts hàbits que està fent que cada vegada doncs anem transmetent menys aquesta part cultural, no? I aquesta part d'educació, perquè no deixa de ser educació alimentària.
1: Doncs escolta, ara m'he quedat ben parada perquè sí que s'està perdent.
2: És a dir, ara deixa reflexionar,
1: sí,
2: no, Pili?
1: Sí, perquè realment pots fer... Si tens el handicap o no, que no t'agradi la cuina, hi ha moltes opcions per fer menjar ràpids i saludables. Uh-huh. Finalment, fer una amanida i una carn a la planxa, un peix a la planxa, és un moment, realment, no? És molt ràpid. No cal que sigui una elaboració. Però sí que és cert que potser hem perdut, i ara parlo per mi, no? Aquesta capa, aquesta, els xup-xups, els xup-xups es van perdent, no? La sopa feta a casa, el caldo fet per amb temps, tot això, potser sí que s'està perdent.
2: Jo m'agradaria que féssim una reflexió, no?
1: Sí.
2: Si els nostres fills i filles, no? Si els nens i nenes no aprenen a cuinar a casa, on aprendran a cuinar?
1: És que ara estic fent la reflexió, Naila, i és que fins i tot... algunes famílies per Nadal, que és el dia de la sopa, que com a mínim doncs, la fas no, en família, no, el brou aquell, l'escudella de Nadal, van al tet d'abric, perquè és molt més ràpid. Per tant, sí, no sé, potser sí que desapareixeran, eh? Potser hauríem d'aconseguir que no.
2: No volem culpabilitzar ningú, perquè la realitat és que, a veure, moltes famílies arribem, i m'incloc, no? Cansades a casa, amb jornades laborals molt llargues, sense poder conciliar, amb molt poca energia mental al final del dia per poder pensar, amb una estimulació de moltíssima informació sobre el que és una alimentació saludable, que al final jo crec que acaba col·lapsant, no? És a dir, tenim tanta informació del que és una alimentació saludable que creiem que és complicadíssim quan, com molt bé deies, Pili, fer un pollastre a la planxa, una patata al microones i quatre fulles d'enciam ja és un sopar saludable, no?
1: Super saludable, boníssim, és un moment.
2: Exacte, que sí que ens sembla com a que hem d'estar 2 hores a la cuina. És cert que això seria genial, però no tenim aquest temps i hem de ser realistes amb la nostra realitat social ara mateix, no? I és que tenim menys temps perquè doncs, no hi ha ningú a casa que pugui passar aquest temps cuinant i fent aquest xup-xup, però que no podem pensar que només hem de fer aquest xup-xup perquè llavors deixem de cuinar i com menys cuinem, més ens costa després. Perquè al final és una agilitat, no? O sigui, és una habilitat.
1: Sí,
2: una habilitat que fa que com més cuinem, més àgils som preparant, no? O sigui, jo recordo quan començava a cuinar a casa que potser per tallar les verdures tardava 20 minuts, no? Perquè, i ara cada vegada vaig més ràpid, no? Perquè al final, doncs això és una habilitat. També és veritat que podem tirar de fons d'armari precuinats, bueno, precuinats o preelaborats, no? Com poden ser, per exemple, les verdures congelades que hi ha avantallades, no?
1: Sí.
2: Però almenys intentar, doncs, progressivament anar posant-nos a la cuina i després, retornant una mica amb aquesta educació alimentària a casa, tenim poc temps i per mi, jo crec que l'espai de cuinar junts és una activitat familiar divertida, educativa, no? I de qualitat per passar amb els nens i nenes i no haver d'estar... Perquè a vegades ens sembla com... Ai, és que ens hem de posar a jugar amb ells i elles perquè sembla que si no, no estem passant temps de qualitat. Cuinar també és un temps de qualitat en el que pot ser divertit. Sí, és cert que després la cuina ens quedarà més bruta, però també podem participar tots i totes després en netejar-la.
1: I tant. Saps que estava pensant que podríem recuperar alguns batch cooking d'aquests xulíssims que fas? Com ho deies tu... No és el pim-pam, però és un pim-pam. Com ho de fàcil?
2: És un pim-pam.
1: Com era allò? Fàcil? Bo? No, les tres Bs?
2: Sí, eres... No me'n recordo, eh? Fa molts anys, això.
1: Ho hem de recuperar,
2: era
1: això.
2: Saludable, senzill, no? Era algo
1: i saborós, potser.
2: I saborós, potser sí.
1: Potser sí, però hem de recuperar aquelles receptes de la Naila Martínez fàcils, saludables i amb un pim-pam i xules per a fer amb tota la família.
2: Doncs sí, jo crec que que necessitem tornar a normalitzar la cuina realista, eh? Una cuina imperfecta, no ha de ser instagrameable, una cuina compatible... Una cuina compatible amb la nostra vida real, no? Perquè doncs, si perdem completament l'hàbit de cuinar, no només perdem salut, eh? També perdem autonomia, i això a llarg termini, autonomia perquè al final acabem menjant allò que ens presenta la indústria sense una opció B, no? I després també doncs, les conseqüències que això a llarg termini pot tenir especialment amb la infància. Per tant, la pregunta no és si les cuines desapareixeran, sinó la pregunta jo que crec que vull que ens fem tots és si volem que desapareixin.
1: Naila, moltíssimes gràcies. Com sempre, t'enviem una abraçada molt gran i continuem pensant que necessitem sempre. Una abraçada i et seguim a mai-nutricionista a Instagram. Petons.
2: Gràcies. Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.
4: L'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio, un dels espais que escoltem aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La colla de Diables de Sant Andreu de la Barca prepara per aquest dissabte de la Fira Primavera la vuitena trobada de percussió. Ens acompanya Enrique González, que és el president de la colla de Diables. Molt bon dia, Enrique.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la colla de Diables per la Fira de la Primavera. Uns anys organitza la trobada de percussió, altres la trobada de foc. Per tant, aquest any toca trobada de percussió, no?
1: Sí, sí, aquest any toca trobada de percussió, que a més aprofitarem per celebrar una miqueta els 10 anys de la secció infantil de percussió.
0: Dels Ous de Drac, no?
1: Correcte, sí, ja fan 10 anys i bueno, tot i que ara mateix no és ben bé la data, però pensem que una trobada de percussió és el millor moment per celebrar-ho.
0: Qui tindrem aquest dissabte en aquesta trobada de percussió en la seva vuitena edició?
1: Bueno, pues tindrem una trobada amb 9 colles, o sigui, les nostres dues d'adults i infantils, els Tabaldrac i els Ous de Drac, i després 7 colles que venen de fora, d'arreu, que ens acompanyaran i que ens faran passar la tarda molt entretinguda.
0: Aquí tindrem Esruat Xamba de Pallejà, Piedimonis de Mollet, Timbalers del Camell de Molins, Obarullo de Badalona, Batu Cassola de les Corts i Mininfernals Ratpenats de Malgrat de Mar. Per tant, colles que, bé, que estaran en aquesta trobada de percussió, que fareu segurament un recorregut per diferents carrers de la ciutat, no?
1: Sí, Jordi, t'has deixat els tocaldors del barri de Sant Antoni, que també ens acompanyaran. Que ha sigut un fitxatge d'última hora.
0: I tindrem aquest recorregut, no?, pels diferents carrers.
1: Sí, i aleshores, però, bueno, farem un recorregut que ja hem fet altres vegades. Sortirem a 5:45 de la Fonda de Roda, la primera colla, i farà el recorregut pel carrer Sant Josep Oriol, carrer Catalunya, fins al doctor Fleming. Després baixarem per Via d'Esport, Avinguda Constitució i l'Esplanada del Mercat.
0: Allà a l'Esplanada del Mercat, on cada grup farà una exhibició.
1: Correcte, sobre les 7:15, esperem que arribi l'últim grup a l'esplanada del mercat, i ja cada grup farà un lluïment, tocarà un tema sol, i després farem una taula de germanor per donar per acabada, diguéssim, el que és la trobada de percussió.
0: Què espereu d'aquesta vuitena edició de la trobada de percussió?
1: Bueno, ja et dic que bueno, és una mica consolidar aquest acte, no? Que és un acte sense foc i és un acte que ens ajuda molt a cohesionar gent de la colla que potser amb el correfocs no gaudeix tant. Després també, el que et deia, pues, fer un petit homenatge als Ous de Drac que fan 10 anys i que potser no és ben bé el dia perquè no és el dia del bateig, però pensem que és l'acte que més gaudeixen. I ja et puc dir que a l'acabar la taula de germanor ens desplaçarem davant de la biblioteca, a la carpa de l'Ajuntament, i allà farem l'entrega dels records a les colles convidades i un petit homenatge a tota aquella gent que durant aquests anys, aquests 10 anys, ens han acompanyat d'una manera o d'una altra a fer gran la família dels Ous de Drac.
0: Si parlem de l'evolució dels Ous de Drac en aquests 10 anys, podem dir que és un grup que ja està consolidat, o més que consolidat, dins de la colla, no?
1: Sí, sí, o sigui, va ser una idea fa 10 anys d'un grup de persones que van pensar pues, que estaria maco fer un grup infantil de percussió. Mantenir un grup infantil de percussió és força complicat, perquè bueno, de petits molt bé, però arriba una edat on l'adolescència complica molt el compromís amb qualsevol cosa, però jo penso que sí, que hem aconseguit establir un grup més o menys estable de nens que, i nenes que ajuden una mica a mantenir aquesta colla.
0: Suposo que no totes les colles de Diables tenen un grup de percussió infantil, no?, com vosaltres?
1: Bueno, és força... El que és més habitual és que sigui un grup mixt, o sigui, que hi hagi grans i petits. Tenir un grup, diguéssim, prou gran per mantenir totes les sortides de manera independent no és gaire habitual.
0: I el dissabte, aquest homenatge, també als Ous de Drac, a la trobada de percussió, l'ambient tocarà foc, no?
1: L'any que ve tocarà foc, sí. Esperem. Ja, tampoc t'ho podria assegurar, eh? Sempre hi ha idees i a vegades d'un any per un altre poden canviar moltes coses, però en un principi sí.
0: El que sí que ha anat evolucionant és la trobada de foc, eh? L'any passat vam tenir una trobada de bèsties, no?, motiu de la Fira de Primavera.
1: Sí. L'any passat vam fer una trobada de bèsties i potser l'afegim als actes de la Fira de Primavera i llavors fem bèsties, foc i percussió. Dic, tot depèn. L'any que ve ho veurem.
0: Per tant, són tres activitats que vosaltres us plantegeu per la Fira de Primavera. Per tant, podeu escollir bé, no?
1: Sí. Tenim prou gent i prou seccions com per anar variant sense problemes.
0: Per tant, això és una molt bona notícia, que la Colla de Diables segueix ben viva, ara celebrant aquests 10 anys dels Ous de Drac, i que aquest dissabte, com dèiem, en aquesta trobada de percussió, que arrencarà a 5:45 de la tarda a la plaça Font de la Roda, Cercavila, i al final serà a l'esplanada del Mercat, on es concentren gairebé totes les activitats de la Fira de la Primavera. I el recomanable, doncs, que la gent vagi seguint la Cercavila pels diferents carrers, també, no? Que us vagin acompanyant.
1: Sí, els pots veure passar tots des d'un lloc i afegir-te a l'últim grup per veure el final a la plaça del Mercat.
0: Doncs Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta trobada aquest dissabte.
1: Moltes gràcies, Jordi, i us esperem a tots a la Cercavila.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
1: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
0: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Obraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
1: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
0: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
1: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la zona gastro tindrem 2 entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els 3 dies, no?, de Fira de la Primavera.
0: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
1: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem, evidentment, la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8a trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també, aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també doncs és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
0: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
1: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
0: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
2: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
0: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu

0: i que bueno, i esperem molta participació ciutadana.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Giribet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
2: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
1: L'alcalde Marc Giribet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta fira de primavera és una fira oberta per a tothom.
2: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la fira comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
3: Una fira primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
2: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera que, sense cap mena de dubte, pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
1: La Fira de la Primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Ana Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada amb més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de L'Último Tributo, homenatge al grup de L'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles...

0: les familiars i la diada castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8a trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmica amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Una de les novetats de la Festa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca serà el concurs, la gran final del concurs Rookies del Ritme. Serà el dissabte 23 de maig a partir de les 9 a la plaça Federico García Lorca amb l'actuació de 12 grups. Volem parlar amb l'organitzador del Rookies del Ritme, que és el David Saez. Molt bon dia, David.
1: Bon dia.
0: Bé, en Rookies del Ritme, aquesta novetat que tenim en aquesta Festa de la Primavera, aquest concurs musical, parla'ns una mica dels objectius i l'origen d'aquest concurs.
1: Bueno, aquest concurs, en un principi, pues, vam parlar amb l'Ajuntament per fer alguna cosa per la gent jove i també pensant avui en dia amb la tirada que té la música urbana, i vam decidir pues, fer un concurs així per la gent jove i per impulsar la cultura al poble.
0: Són 12 grups els que finalment actuen d'una selecció d'uns 100. Heu fet una crida fa uns mesos, no?, que els grups apuntessin, i després d'una selecció arriben 12 a la gran final.
1: Exacte. Vam fer primer una selecció amb una criba online, on es van apuntar més de 100 solistes i grups, i al final doncs, queden per la final uns 12.
0: Havia uns requisits per poder-se presentar, per poder optar?
1: Sí, bueno, hi havia uns requisits mínims, com fer un tema original, també un rango d'edat més o menys, també gent jove, menors d'edat, però no hi havia moltes especificacions, sinó que per fomentar més la gent i la gent que produeix ells mateixos o que encara no són artistes emergents i no tenen les eines per poder arribar.
0: I per tant faran la seva actuació, perquè serà música en directe el que escoltarem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre aproximadament, no?
1: Ah, exacte. Llavors amb el tema que han participat pues, tocaran a la final, i on hi haurà un jurat professional que decidirà una mica entre alguns criteris el finalista que guanyarà.
0: Després parlarem d'aquest jurat, qui forma part d'aquest jurat, quins són els grups que participen en aquesta primera edició de Rookies del Ritme, però abans hem de dir que hi ha un premi important pel grup guanyador.
1: Sí, la veritat que el premi està molt bé. El premi és tocar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, entre un dels premis. També un EP professional, que serà gravat amb Crack House Records, i també un videoclip professional, que serà gràcies a Wave Gods Studio.
0: Per tant, ja ho tindran tot, EP i també videoclip, per poder actuar a la Festa Major de setembre, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Que és un dels premis qui guanyi aquest concurs de Rookies del Ritme. Però aquella primera idea, David, d'on va sorgir aquelles ganes d'organitzar aquest tipus de concurs?
1: Doncs jo que sóc de Sant Andreu de tota la vida, pues, vaig veure que avui en dia realment la música urbana, que engloba bastants estils, està molt de moda. També la gent jove, no és com abans, que un, si volia ser artista, tenia que anar a un estudi. Avui en dia la gent pues, pot estar a casa, es pot produir els seus temes, i llavors amb lo digital, online, ho tenen més fàcil. Fàcil i difícil a la vegada. Llavors era per impulsar a aquesta gent, aquesta gent jove, que necessita un pushing, i pues, també descobrir nous talents, perquè a vegades ho pot treballar molt i no sap arribar al final, i pues, ajudar-los una mica i que arribin a més gent.
0: Quins són els grups que veurem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre?
1: Bueno, pues, alguns dels grups que hi haurà a que fi de setmana a la Festa de Primavera seran com Emi La Grassa, Digiti Osc, Black Rose, Zumbat, Javizón, Cazador, Enrique Fema, Marcos Amka, Muf La Cantera, Whitbin, Frankie Blackoff, Relda i també Complicaos.
0: El jurat, qui forma part? Dius un jurat especialitzat, un jurat professional?
1: Sí, hi ha una mica de tot, gent de gent dels medis, gent de la música. Entre el jurat hi haurà pues, a Saturnino, de Ràdio Sant Andreu, el Josep Lubató, comunicador, Dani de Wakebox Studio, que és productor, també Dani Anarcatac, que és artista i porta també festes com Reducidos i coses així, Blado de One Kids TV, que és periodista també, especialitzat en música urbana, també estarà la Sonia Navarro, coreògrafa i ballarina del poble, i també pues, el Cat Lletres, un influencer molt important.
0: L'objectiu, suposo que, David, és que els músics li posin difícil al jurat, no?, a l'hora de decidir el grup o el cantant guanyador.
1: Exacte. També, bueno, amb tota la gent aquesta que ha acabat finalista, realment jo crec que hi ha una bona, hi ha un bon grup de gent jove i molt capaç i molt bons.
0: No sé si has donat instruccions al jurat del que és el que ha de valorar en aquestes actuacions.
1: Sí.
0: Veig un jurat molt variat, eh? I això està bé.
1: Exacte,
0: està bé.
1: Perquè busquem també no només gent enfocada en un estil, sinó busquem l'artista complet, que és, al final és el que li anirà millor, que sigui un artista més complet amb tot. Per això la varietat del jurat. I alguns dels criteris serà la connexió amb el públic, la lletra, el ritme, l'originalitat, coses així, més o menys.
0: L'important és que ho feu a l'aire lliure, ho feu a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert, on haurà instal·lat un escenari, i per tant haurà públic. Per tant, desitgeu que hi hagi molt de públic, no?
1: Exacte, també la idea era aquesta, per, a més de fer alguna cosa més privada o en una sala tancada, aprofitant la festa de primavera, pues fer-ho a l'aire lliure per arribar més gent, també perquè vingui la gent jove i que no tingui que pagar una entrada per veure una cosa així, i així arribar molt més, molta més gent.
0: Tens pensat o l'objectiu de fer més edicions?
1: Home, sí, està pensat això per arribar a fer, diguem-ne, cada any una edició. Aquesta, diguem-ne, que seria la primera edició i la prova de tot.
0: La prova de tot, què esperes? Per exemple, si aquest dissabte a les 11, quan acabi aquest concurs de Rookies del Ritme, i et preguntem, ens enfoquem el dissabte, 11 del vespre, s'acaba aquest concurs, ja tenim guanyador o guanyadora, i et preguntem, ei, com valores aquesta primera edició de Rookies del Ritme? Què t'agradaria dir aquest dissabte?
1: Bueno, més que tot, que tot surtit bé, i que tot, els artistes, la gent i tothom estigui content i diguin, ostres, això és una bona iniciativa pel poble, també un bon canal per a la gent jove, i així l'any que ve, o els que sigui, la gent que vegi el que s'està fent a Sant Andreu i que s'animi més gent l'any que ve per apuntar-s'hi.
0: Doncs esperem que sí. Primer de tot, que vagi molt bé aquest dissabte. Recordem l'horari. A partir de les 9 del vespre, aquest dissabte 23 de maig, a la plaça Federico García Lorca, primera edició del concurs Rookies del Ritme. 12 grups, música urbana, un jurat excepcional, grups molt potents, emergents, i que segurament que es veurem per primera vegada, i potser aquests grups, dintre d'uns anys, nosaltres el vam veure a Sant Andreu de la Barca, no? En aquell concurs, no?
1: Exacte, aquesta és la idea, sí, de trobar a nous talents.
0: Esperem que sí. Doncs David Saez, organitzador d'aquest concurs de Rookies del Ritme, que vagi molt bé, sí?
1: Sí, volia també una menció especial, li donar les gràcies, que si no, això no seria tampoc possible, gràcies a Atxa, de la Pound Gang, i Crowhard Records, que vam començar també la idea pensant-ho amb ell, i es va involucrar des d'un principi.
0: Doncs queda dit. David Saez, organitzador de Rookies del Ritme. Que vagi molt bé dissabte.
1: Moltes gràcies.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Fira de la Primavera de Sant Andreu de Barca tornarà a comptar amb la trobada de vehicles clàssics. Serà la 8a edició. Avui ens acompanya Lluís Oulego, un dels organitzadors d'aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca. Serà el diumenge 24 de maig. Lluís Oulego, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, habitual ja amb aquestes entrevistes parlant dels vehicles clàssics d'aquesta trobada que any rere any ha estat una trobada que ja s'ha consolidat, no d'ara, sinó ja fa uns quants anys, que s'ha consolidat com una de les activitats de la Fira de la Primavera.
1: Bueno, sí, aquest any anem per la 8a edició i esperant que, evidentment, que siguin més, no? Vull dir, anem creixent a poc, vull dir, amb un... Bueno, crec que és lo correcte, vull dir, cada any una mica més i, bueno, de moment anem per aquí, anem pel camí.
0: La trobada s'iniciarà doncs, ben d'hora al matí amb les inscripcions, després haurà l'esmorzar, però després haurà aquesta ruta que també recorrerà Sant Andreu de la Barca i l'inici serà l'Avinguda Constitució, concretament del carrer Garraf amb l'Avinguda Constitució on podem veure aquests vehicles. Quants vehicles s'esperen aquest any i quin tipus de vehicles?
1: Bueno, l'any passat entre cotxes i motos vam tenir un... em sembla que van ser 110, 115, vull dir que... I bueno, aquest any suposo que anirem pel mateix camí. Bueno, la trobada sí que és al carrer Constitució, l'entrada és pel carrer Calaf, i en un principi el que fem una volta circular, que els primers anys la vam fer la circular per fora de la població, i aquest any pues, una mica, bueno, els últims anys ja anem fent la... primer fent la recorregut per la població i de més, que intentem agafar el màxim de població, com és el carrer Guatemala, i anem fins a la sortida del poble, a més, pugem cap a on hi ha l'Institut Sant Andreu i de més, tornem a baixar la carretera i d'aquí anem cap a una volta direcció Martorell, Terrassa, Castellbisbal... Bueno, vull dir, un recorregut que alguna vegada hem intentat parlar de fer un canvi, un petit canvi, o fer-la al revés i això, i al final sempre acabem fent el mateix perquè verdaderament el participant és per tot tipus de vehicles, vull dir, siguin més vells, més nous i demés, però que a tothom li encaja i dius si la cosa funciona no cal canviar-la.
0: A més, són vehicles, anem avançant amb trobades de vehicles clàssics i de vegades trobem ja cotxes més a prop de l'any en què estem. Però són vehicles anteriors a l'any 1995, que és la condició d'aquest any.
1: Bueno, això ens basem una mica amb els anys que demanaven o que ens demanen els clàssics. Sí que es van actualitzant i cada vegada, evidentment, ens hi trobem vehicles més d'acord a quasi bé el que funciona al carrer, no? O el que hi ha cada dia, no? Bueno, vull dir, això és una mica el que... cap a on va, i el que sí que encara no n'hi ha, i potser d'aquí, si continuem, doncs algun dia començarem a tenir algun vehicle elèctric, no?
0: Això encara han d'esperar molts anys, no?
1: Però això encara s'ha d'esperar.
0: Sí que tindrem automòbils clàssics fabricats, com dèiem, abans de l'any 1995, però també reunirà desenes i desenes de motocicletes que també són habituals en aquest tipus de trobada i que a Sant Andreu de Barca doncs, hi ha molta afició. Sou molts, en el qual també t'inclous, Lluís, aficionats a les motocicletes clàssiques, no?
1: Bueno, sí. De fet, amb el... possiblement els més clàssics o de lo que hi ha més volum de clàssics possiblement sigui en la motocicleta, no? Com la... aquí a Sant Andreu pues, es belluga molta Montesa Impala, no? Vull dir que és una mica... aquí era una mica territori Montesa, hi ha bastanta Impala, vull dir, evidentment hi ha alguna metralla, hi ha alguna... vull dir, de Voltaco i de més, però bueno, vull dir, sí que d'alguna manera, en quant a anys o més antic, on es veu més la diferència, quasi bé ja és la moto, no? Vull dir, de motos De fet, aquí en tenim, no sé, la que porta el Pasquale és del 62, no? Del 62 de cotxes potser hi ha pocs, no? Vull dir que una mica és l'exemple, no?
0: Doncs això ho veurem el diumenge 24 de maig amb motiu de la Fira de la Primavera, aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del motoclub.
1: Bueno, en un principi ho vam començar a tirar endavant amb el Pep, amb el Soler, no? Vull dir, perquè el seu pare ja havia organitzat, feia molts anys, una trobada de clàssics. De fet, amb les redes socials, que és una mica que ens va portant records de coses i de més, hi ha una imatge que volta bastant amb les redes d'aquí de Sant Andreu, que és una de les trobades que es va fer al seu moment, no? I llavors això, pues, bueno, una mica l'afició a lo que quan parlem del ferro, no? Vull dir, potser parlem del ferro més el de la moto que els del cotxe, però sí que parlarem amb en Pep Pasqual, Pep Serra i demés, vam dir, hòstia, per què no recuperem això, perquè al final quasi val la pena, no? I bueno, i així portem ja 8 anys.
0: L'any passat el cotxe més antic va ser un cotxe de l'any 1943, un Volkswagen Kugelwagen.
1: Correcte.
0: Per tant, podem veure relíquies, no?
1: Sí. És que es veuen relíquies, eh? Vull dir que...
0: I que funcionen.
1: I que funcionen, no? Vull dir, es veuen relíquies i es veu molta cosa. Vull dir que val la pena acostar-te i mirar els vehicles, perquè hi ha autèntiques coses. I sobretot, que ens hi trobem, no? Perquè tu pots, per exemple, pensar-hi amb els clàssics, amb la típic sortida aquesta o el rally aquest de Barcelona Sitges, no? que segurament són vehicles de molta qualitat, molt complicats, molt d'allòs, però amb les trobades de clàssics habitualment et trobes més el vehicle que et porta més records, no? El 600, el 8,5, el R8, els R4, vull dir, en Pep, que té autèntiques joies, que té aparatos molt ben parits, però trobem que al final el que ens agrada és una mica el que et porta algun tipus de record, no?
0: Esperem que la gent s'ho passi bé i que pregunti, no?, també amb els usuaris d'aquests vehicles, que també els agrada explicar la història del vehicle, no?
1: Sí.
0: Són cotxes per lluir, no?
1: Sí, verdaderament amb això, vull dir, indiferentment de lo que del meu, no?, que és l'R4 del Pueblo, no?, que tothom el coneix i demés, n'hi ha molta gent que li dedica moltíssimes hores, que segurament no l'utilitza tant com el puc utilitzar jo, que és un vehicle, el meu vehicle diari i demés, i al final el que t'agrada és explicar una mica el que tens, no? I al públic també li agrada sentir una mica el que el cotxe, no? És molt típic de dir, hòstia, mi abuelo, jo con el primer cotxe que conducí fue con este, no? Vull dir que bueno, al final és... val la pena connectar i parlar amb els propietaris perquè t'expliquin una mica el que és el seu cotxe.
0: Doncs això, serà el diumenge 24 de maig, Fira de la Primavera, 8a trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, parlant avui amb un dels organitzadors, Lluís Aulego, que esperem que vagi molt bé. No sé si a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu pots aprofitar una crida perquè la gent hi vagi a veure aquests vehicles clàssics.
1: Bueno, la crida és com sempre, no?
0: O funciona també la trobada, que potser no cal ni fer crides, no?
1: Sempre va bé fer crides, perquè n'hi ha molta gent que al final t'hi vas trobant i et diuen... Ui, no sabia que es feia això.
0: Doncs no hi ha excusa, ara.
1: Bueno, no hi tindria d'haver excusa, i la crida és pel que tingui un vehicle d'aquests anys, tant moto com cotxe, o tractor, vull dir, al final, o si té algun avió d'aquests de més antic també ja li farem lloc per portar-lo, no? I després per veure'l. Crec que fa molt de goig quan veus el carrer Constitució amb molta gent pel mig mirant vehicles o passejant o escoltant la música o... Bueno, perquè crec que és una festa una mica diferent i després pues, el que té el vehicle també el disfruta lluint-lo i després donar la volta amb tots del sector, diguéssim, no?
0: Doncs això és el que veurem a la Fira Primavera el dia 24 de maig, diumenge, a l'Avinguda Constitució, amb el carrer Garraf, aquesta trobada de vehicles clàssics, cotxes anteriors a l'any 1995. Podem veure autèntiques joies, i avui hem conversat amb Lluís Oblego, un dels organitzadors d'aquesta trobada. Lluís, gràcies i que vagi molt bé.
1: Bueno, animeu-se, us esperem a tots i endavant Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i també més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Cap de setmana de Fira de la Primavera i Ràdio Sant Andreu al llarg d'aquesta setmana us estem comentant les diferents activitats programades a motiu de la Fira Primavera 2026. Ràdio Sant Andreu realitzarà entrevistes i reportatges especials durant el desenvolupament de la Fira de la Primavera 2026.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Al mes de maig, la revista Valors dedica el seu monogràfic a debatre sobre la propietat del cos. Segurament la majoria de nosaltres diríem que som propietaris del nostre cos. Ara bé, és una qüestió complexa que s'ha abordat des de diferents perspectives ètiques, legals i filosòfiques. La resposta no és un simple sí o un no, sinó que depèn del context. Per aprofundir-hi, entrevistarem Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut de la Generalitat. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó. Analitzarem una nova dada amb Núria Radó, recollirem la recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol d'Històries amb Valors de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like al cicle de conferències Mirades Blaves, que tindrà lloc dins del Festival Portal Blau de l'Escala. El projecte ofereix una proposta musical molt potent, però també dona espai al pensament crític. S'hi parlarà del paper de la dona a la Guerra Civil, d'incertesa, dels perills i oportunitats de la tecnologia, i també sobre salut. Tot plegat ens ho explicarà Miquel Fernández, director del festival. Tot això serà possible amb Joan Salicreu a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, com estàs? Doncs aquesta setmana m'agradaria parlar de la capital. M'agradaria parlar de Barcelona, que aquest Sant Jordi, doncs, molts dels que van passejar pels carrers doncs, van crear un nou enemic públic, els plataners. I ara que cada vegada s'apropen més les vacances d'estiu, doncs els barcelonins segurament tornaran a assenyalar el turisme com a enemic número 1 de la ciutat, que ja suposa molts problemes durant l'any, però que s'intensifiquen doncs, molt més en l'època estival.
0: És veritat que tenim l'estiu a tocar, però de moment tenim dades turístiques de Barcelona?
2: Doncs sí, segons les dades de l'Ajuntament de Barcelona, el primer trimestre ha estat rècord en visitants. Les xifres no han crescut tant com l'any passat, però han pujat un 1,9% el nombre de persones que han visitat la capital de Catalunya, que sí que suposa un canvi significatiu en referència als visitants que rebia la ciutat abans de la pandèmia. Recordo que moltes vegades pensàvem, després de la pandèmia no anirem tant de viatge, doncs mira, ho superem. Exacte. En aquell moment, per exemple, del mes de març, doncs, en referència en aquell moment, ara han pujat les xifres un 6,8% més, que és una barbaritat, entenent també el número de persones que visiten Barcelona, que estem parlant de milions. Tot plegat, sumat a la proliferació dels pisos turístics, doncs fa que els ciutadans de la ciutat se la sentin cada cop menys seva.
0: Clar, parlem de turisme, però hi ha un problema de fons, no? Que és que cada cop sembla més difícil viure a Barcelona, en general les grans ciutats d'arreu del món, però per què el focus està en el turisme, ara?
2: El focus no està tant en el turista, com sí que ho estan els establiments dedicats al turisme. El fet és que el govern de Barcelona vol modificar el pla d'usos, que és l'eina que regula els negocis que hi pot haver a cada territori, que, per exemple, doncs, limiten les botigues de cannabis que hi poden haver-hi a cada carrer. Però ara, aquesta modificació de la qual s'està parlant podria obrir la porta a que l'obertura de nous negocis encarats al turisme.
0: De quina mena de negocis estem parlant?
2: Doncs parlem de botigues de lloguer de patinets elèctrics, bicicletes o motos, locals d'armariets o lockers per guardar equipatge i nous punts d'informació o de venda d'etiquets d'activitats turístiques. Les zones més afectades per la mesura serien alguns trams del casc antic i del gòtic i, sobretot, a la Barceloneta. De fet, la xarxa veïnal del Raval i l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Gòtic creuen que el nou pla d'usos es presenta com una eina d'ordenació, però en realitat pot aprofundir la turistificació del districte. I els grups d'esquerra del consistori opinen que la modificació dona ales a unes activitats turístiques que abans s'havien limitat.
0: Perquè se sap, Carles, quina quantitat de locals podrien obrir o és un pla que encara està en una fase molt inicial?
2: Doncs Elisenda Alemany, presidenta d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, ha dit que el pla contempla que a Ciutat Vella s'obrin fins a 18 noves botigues de cannabis, 250 mercats de 24 hores o 7 discoteques. Clar, aquí, per exemple, l'Ajuntament deia que el que es volia fer era regular i limitar els locals de cannabis, però ells es referien a aquells on es pot comprar CBD. En canvi, sí que es plantegen obrir noves associacions, que són aquestes que moltes vegades generen molts problemes.
0: I què hi diu el govern de Collboni?
2: Segons explica Nació Digital, doncs fons municipals asseguren que la visió del govern és que el nou pla d'usos és continuista pel que fa a la regulació de les activitats i que encara no és definitiu. Veurem com avança, però sembla que tornarem a tenir un estiu ple de debat sobre el turisme i els seus efectes.
0: El debat s'ha servit. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: El 8 de maig, Lego va anunciar un canvi gairebé revolucionari. A les capses dels seus jocs deixarà de posar-hi que estan recomanades per persones entre 4 i 99 anys. A partir d'ara seran per tothom que tingui des de 4 anys fins a més de 100. El canvi és un homenatge al naturalista David Attenborough, que aquell dia feia 100 anys. No va ser l'únic homenatge que va rebre un dels divulgadors científics més coneguts del món. Aquell dia el Museu d'Història Natural va batejar una vespa endèmica dels llacs de la Patagònia xilena amb el nom d'Attenboroughus tau. Se suma una flor silvestre, una papallona, un saltamartí, una gambeta, un dinosaure i fins a una cinquantena d'espècies que porten el nom del naturalista, una de les persones que donen nom a més espècies. El Regne Unit es va volcar en el centenari de Attenborough amb un gran acte de celebració al Royal Albert Hall. Ell volia una celebració discreta, però no se'n va sortir. Estimat per persones de totes les edats, els programes que ha presentat durant dècades a la BBC l'han fet popular. Life on Earth, The Blue Planet o The Private Life of Plants l'han fet entrar a milions de cases i els britànics l'han acollit fins a qualificar-lo de tresor nacional per al Regne Unit. Des de la televisió pública ha acostat la natura a tothom i ha explicat de manera entretinguda fenòmens científics complexos. La seva cara és un testimoni de primera mà de l'evolució de la televisió. Quan va entrar a la BBC l'any 1952, ell ni tan sols tenia tele. Ha viscut el pas del blanc i negre al color i ha acabat fent documentals per Netflix. Però la passió de Attenborough per la natura cal buscar-la molt abans que la televisió en blanc i negre. Quan era un adolescent, un dia estava inspeccionant roques d'un camp d'Anglaterra i en obrir-ne un amb un martell va trobar el fòssil d'un mol·lusc marí. En aquell moment va ser conscient que ell era la primera persona en veure'l des que havia mort 200 milions d'anys abans. Una sensació que el va aclaparar i el va lligar per sempre més a la vida natural.
0: Avui ens preguntem si tothom hauria de tenir els mateixos drets a l'hora de ser atès en un sistema de sanitat pública. De seguida ens endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: El tema de la propietat, així en general, dona molt de sí. Què has escollit, Pere?
1: Doncs una cançó d'en Joan Colomo, d'un disc molt antic, que és L'oferta i la demanda, i la cançó es diu Contra la propietat. No, perquè aquí la propietat del cos, com plantejàveu al programa, jo m'he donat per pensar, he pensat, clar, el meu cos és el meu cos i jo faig amb ell el que vulgui, però després, si la sanitat és pública i perquè he fet l'imbècil, m'he trencat una cama, què? Això qui ho paga? Ho paga la sanitat pública. I doncs, si volem que el nostre cos sigui propietat nostra, tindria que ser la sanitat privada, però no m'agrada la sanitat privada perquè és molt cara. Quin lío, eh? Por apa, adéu.
0: Ara ho dèiem, Pere, donem per fet que el nostre cos és nostre, de la nostra propietat, però avui ho posem en dubte, potser, Carles.
2: Clar, avui en parlarem a l'entrevista perquè aquest mes de maig la revista Valors es pregunta si som propietaris del nostre cos. Per aquest motiu, li preguntarem a Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut del Govern de la Generalitat, doncs pels dubtes, per exemple, que ha pogut plantejar ara mateix en Pere. Amb ell volem debatre sobre la nostra relació amb la sanitat pública i, per exemple, saber si aquells que es cuiden més haurien de tenir-ne un accent prioritari o si la nostra llibertat individual ha d'estar coartada en favor de la salut comunitària.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és Josep Maria Argimon. Josep Maria Argimon, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Com està?
3: Molt bé, i gràcies a vostès per convidar-me.
0: Un plaer, podem compartir uns minuts per parlar de salut, que al cap i a la fi és una cosa que ens afecta a tots i totes. De fet, volíem començar preguntant-li si és just donar preferència a qui té més probabilitats de recuperació o qui ha portat una vida més saludable.
3: No. És a dir, en principi, el que és la priorització dintre del món de la salut, clarament, depèn de condicions clíniques, no de si aquesta persona, anem a dir-ho de manera molt planera, s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys. Això va haver-hi un intent al Regne Unit de fer una priorització, sobretot de llistes d'espera, per exemple, doncs, prioritzant aquella gent que no havia fumat que no era fumadora, que feia més exercici físic, etcètera, etcètera, és a dir, que portava un hàbit de vida més saludable. Això no és ni ètic, no és just, i per tant el que ha de predominar és el criteri clínic. Qui més necessita, des del punt de vista clínic, és qui ha d'anar primer.
0: És molt interessant el que diu, perquè sovint ens pensem que les condicions de salut o l'estat de salut depèn exclusivament de nosaltres mateixos, i potser no és així, no? Hi ha altres factors.
3: No. Evidentment, nosaltres tenim una responsabilitat i, per tant, l'hem d'exercir, aquesta responsabilitat. Però també pensem, jo he parlat del tabac, podria parlar d'altres factors de risc, del consum d'alcohol, etc. I moltes vegades ens pensem que doncs això és voluntat, o l'obesitat, una persona que és obesa, és voluntat. No, i no només és voluntat. Les addiccions són malalties, d'acord? No tothom és addicte o no tothom cau en addicció. Per tant, des d'aquest punt de vista, les addiccions les hem de tractar com això, com una addicció. Parlo ara del consum de tabac, que és un dels components més addictius. Les hem de tractar com addiccions, per tant, les hem de tractar com una malaltia, i des d'aquest punt de vista el que no podem fer és assenyalar, no?, o culpabilitzar a aquella persona, sinó intentar ajudar-la en la seva addicció, i evidentment doncs, hi haurà algunes malalties doncs, que perquè tinguin un bon èxit el seu tractament o la intervenció que sigui, la intervenció quirúrgica o el que sigui, doncs potser requerirà que durant un temps aquesta persona no fumi o no tingui un determinat hàbit i l'hem d'ajudar a aconseguir això. Però que nosaltres, des del punt de vista de la salut, no som jutges. Nosaltres no jutgem. Nosaltres escoltem, acompanyem, procurem, quan diem acompanyar, doncs ajudar a solucionar els problemes que tingui, però no jutgem. No jutgem si està bé fumar, si està bé beure, si està bé doncs, tenir determinades pràctiques. Nosaltres no és la nostra funció.
0: Imagino que això en el dia a dia deu ser més complicat, no?, del que sembla en la teoria o sobre paper, sobretot perquè ara pensava que vostè justament va ser conseller de Salut durant la pandèmia de la Covid-19. En aquell moment, sí, suposo que va ser complicat potser aplicar aquest criteri clínic, o al contrari, el fet de seguir el criteri clínic que ens deia que havia de ser una mica el pal de paller, no?, a l'hora d'atendre, sí, pacients, va ser molt evident.
3: No, va ser molt i molt evident, és a dir, és quan més evident ha de ser. Miri, fixi's també, a vegades quan nosaltres diem el criteri clínic o molta gent pensa que s'ha de fer tot per la persona que tenim davant, tot, no? I hem de fer tot allò que sigui convenient per la persona, que sigui eficaç per la persona i, sobretot, que mantingui la dignitat de la persona i que no fem més mal que bé. I m'explicaré. És a dir, la Covid era una malaltia nova, una malaltia que, a més, doncs, afectava clarament els dos... Tenia moltes manifestacions, però les greus volia dir que afectava els pulmons amb una insuficiència respiratòria greu, que en alguns moments volia dir tenir que ingressar a l'UCI. I s'ingressava a l'UCI no 3 ni 4 dies, sinó, doncs, de mitjana, 42 dies, de mitjana. En alguns pacients, doncs, eren 20, 30, en d'altres 60, 70. La gent que no ho sàpiga estar 60 dies o 50 dies intubat, doncs, la recuperació és molt i molt i molt, molt difícil. A més, intubat vol dir que quan treus el tub, has de ser capaç de tornar a respirar, i això és francament difícil, o molt difícil, i després també que els tractaments, que sobretot eren corticoides a dosis alta, t'afableixen molt tot el que és la musculatura, etc. I, per tant, determinades persones, portar-les a la UCI, tu fas més mal que bé. Això a vegades pot costar i és un criteri clarament clínic, però el que sempre has de pensar que tu has d'intentar fer el màxim per aquella persona que no la perjudiqui, que no li faci més mal que bé.
0: Clar, en aquell moment hi havia un agreujant, suposo, que és que els recursos segurament eren més limitats de cop i volta del que acostumen a ser, no?
3: Sí, però fixi's el que dic. Si tinguéssim tots els recursos, si haguéssim tingut tots els respiradors del món, aquest criteri clínic es té que seguir mantenint, perquè determinades persones... ingressar-les en una UCI amb aquestes condicions que estic dient, doncs de moltes setmanes, d'estar intubat, corticoides a dosis alta, etcètera, etcètera, això és acarnissament, el que nosaltres en diem acarnissament terapèutic. I, per tant, encara que haguessin tingut tots els recursos del món, doncs aquest criteri clínic ha de prevaldre. Nosaltres també, per sort, i això ho he explicat algunes vegades, no es va tenir que arribar a fer decisions, diguéssim, dràstiques. Nosaltres vam tenir un moment molt, molt crític a finals del mes de març. Bueno, durant aquell mes i mig vam estar triplicant, vam arribar a triplicar el que eren els espais d'UCI. Els espais, perquè una UCI al final, ho simplifico molt, però és la capacitat d'intubar i després també la capacitat, doncs, d'atendre la persona, és... des d'aquest punt de vista, i això es va reconvertir, doncs, utilitzant quiròfans com a UCI, canalitzant tot una sèrie, vam arribar a convertir biblioteques, sales de simulació, els cardiòlegs, doncs, ens ajudaven, dic els cardiòlegs per a persones que tenen, o professionals que tenen malalts crítics, tota la infermeria de quiròfan va passar a fer infermeria d'UCI, etcètera, etcètera, és a dir, que vam reconvertir, doncs, els hospitals pràcticament en UCIs. I des d'aquest punt de vista va haver-hi un moment que va ser molt crític, que va ser a finals del mes de març. A finals del mes de març nosaltres anàvem, i ho poso com un exemple, a Vall d'Hebron, que és la UCI més gran que tenim a Catalunya, ingressava un malalt intubat per hora, durant 3 dies seguits, consecutius, 3 dies. Per tant, 72 malalts. La UCI, la normal, la que tenim sempre, la que tenim ara, avui funcionant, la general, té 58 places, té 58 posicions. Clar, això era un ritme que feia pensar que si continuàvem amb aquest ritme tindríem que prendre decisions molt complicades. Per sort, el confinament va començar a funcionar i tot el que era aquests ingressos van començar a baixar i van començar a poder estabilitzar-nos una mica més. Però cert que si això hagués continuat aquest ritme, es hagués tingut que prendre decisions dràstiques, sí.
0: I suposo que al cap i a la fi en el seu sector, en el sector de la salut, la sanitat pública en concret, és difícil prendre segons quines decisions a correcuita, no?, d'alguna manera, i més davant d'una situació tan incerta com la de la pandèmia.
3: Sí, és difícil, però també nosaltres hem de pensar en el col·lectiu. I des d'aquest punt de vista hem de pensar que sempre està gestionant incertesa. I durant la pandèmia això va ser, doncs, va ser exponencial, realment. Estava gestionant la incertesa perquè era una malaltia nova, perquè realment no t'havies enfrontat mai amb això, i des d'aquest punt de vista sí, és la complicació que tens de gestionar incertesa. Però bé, és també la teva feina. És veritat que li has de donar moltes voltes, però has de valorar molts aspectes, has de valorar aspectes als clínics, has de valorar els aspectes ètics, has de valorar els aspectes socials, però també ho has de fer d'una manera relativament ràpida, perquè això també és el que et demana la societat, que es prenguin decisions. A vegades equivocades, eh? Però també has de saber reconèixer si t'has equivocat o no. Jo recordo que això va ser una de les primeres... Jo, quan em van nomenar secretari de Salut Pública, una de les primeres coses que vaig dir, escolta'm, prendrem decisions i segurament ens equivocarem. Quan ens equivoquem, doncs haurem de fer un pas enrere i tornar a començar. És l'assaig-error, però aquesta també és part de la feina.
0: I tant. Escolta, en aquella època, com bé sap, i segurament n'ha estat parlant durant tots aquests anys, la Covid-19 va anar acompanyada d'una campanya de vacunació massiva. Clar, fins a quin punt, avui que parlem d'aquesta relació, no?, i de les llibertats individuals i col·lectives, fins a quin punt tenim dret a rebutjar intervencions mèdiques com, per exemple, això, vacunar-nos, quan pot afectar la salut pública?
3: Jo crec que des d'aquest punt de vista, avui a Catalunya i a Espanya i bona part d'Europa no tenim aquest problema. Hi ha bosses de persones que no creuen en les vacunes. Aquesta llibertat individual crec que l'has de respectar, però també és veritat que nosaltres hem d'explicar molt bé, i ho podem fer, el benefici que té les vacunes i els problemes que té no vacunar-se. Avui estem veient als Estats Units, per exemple, com el xarampió s'abstén. Clar, potser la gent que ens està escoltant, que és gent jove, o pares, mares, o gent jove en general, diu, escolta'm, si el xarampió, o primer, ni l'has vist, no? I segon, escolta, el xarampió no és una malaltia greu. El xarampió, molts països, mata. I el xarampió, abans de la vacunació, matava. I això també ho hem de tenir present. I des d'aquest punt de vista hem de recordar que fa molt poc, a Catalunya, vam tenir un cas de tètanus.
0: Sí.
3: Jo recordava que jo havia arribat a visitar un cas de tètanus a urgències quan era resident. Després no vaig tornar a veure més. Però, excepte casos esporàdics, però vam arribar a veure un cas de tètanus fa poc. I recordin, si no vaig errat, va ser l'any 2013, ara, però va haver-hi aquell cas d'aquell nen, no?, amb diftèria, aquell nen d'Olot, de la Garrotxa, amb diftèria, que va morir. I també era un cas no vacunat. És a dir, són malalties que no els donem o que podem, si se'm permet l'expressió, dubtar de les vacunes perquè estem vacunats. És així.
0: Bé, 2015, el cas de diftèria d'aquest nen de 6 anys d'Olot.
3: Li agraeixo, eh?
0: No, li agraeixo. Jo no tenia gens present.
3: El temps passa que vola. Jo el que sí tinc present és el cas... Tinc present... com a la vegada també el nen quan ingressa, al començament no se sabia què es tenia, perquè tu no hi penses en això. Clar. I va ser el metge de l'Hospital Comarcal que diu, bueno, escolta, això d'aquí podria semblar el que jo he estudiat, però que no he vist mai. No? I aleshores va ser quan es va traslladar, etc. Però és que és això, és a dir, ho dic amb tot el respecte, eh?
0: I tant.
3: Amb tot el respecte, a més, per aquests dos casos. Però el no vacunar-se o tenir una posició antivacunes, que jo la respecto, però també a vegades penso que és de societat opulenta, de societat que ho tenim, no? I que, per tant, això ja no ens fa falta.
0: Clar, en aquest context sí que és veritat que és inevitable preguntar-nos com es troba l'equilibri, no?, quan parlem de salut, entre la llibertat individual, que s'ha de respectar, com vostè deia, i la responsabilitat col·lectiva, no? Això potser en casos així més aïllats, com es comentàvem, potser no es posa tant sobre la taula, però en el cas de la pandèmia sí que estava en boca de tothom, no?, d'alguna manera.
3: Sí. Sí, a veure, tu tens aquesta llibertat individual sempre que no perjudiquis a l'altre, no? Que no perjudiquis a l'altra persona. I tens aquesta llibertat individual sempre que estiguis ben informat. Per tant, aquesta és l'obligació també dels professionals de la salut o dels polítics o de qui tingui que ajudar a prendre la decisió, aquesta decisió compartida, sempre que estiguis informat. I també, en aquesta informació, és el fet de dir, escolti, sempre hem de preservar el col·lectiu i hem de preservar a l'entorn. Aquesta epidèmia, i això ho vaig repetir bastantes vegades, era una epidèmia de solidaritat. Quan tu et deia, escolti, poso la mascareta, jo sempre feia l'analogia, l'exemple, de dir, escolti, quan un cirurgià es posa una mascareta en el quiròfan, no ho fa per ell, no ho fa per... No, ho fa per no llançar, no?, a microorganismes des del seu nas, doncs, en el cos de la persona, que està un cos obert, etc. Aquesta és la mascareta. I nosaltres ens posàvem la mascareta no tant per nosaltres com per no contagiar la persona que teníem al costat. Mm. I era una epidèmia, una pandèmia també de solidaritat, i aquí amb algunes coses van fallar, quan dèiem la vacunació. I nosaltres ens vam vacunar a Europa, ens vam vacunar una vegada, dos, tres, quatre vegades, els que calguessin. Però el sud global, quan nosaltres ja portàvem dues dosis i pràcticament coberta tota la població, el sud global estava al 20%. I tu deies, escolti, però això és una pandèmia. Pan és de tot el món. Pan vol dir mundial. I aquest virus circula, els virus circulen, no els pots engabiar. Aleshores, era fins i tot, jo deia, si ens ho pensem egoistament, fem egoistament, no? Com a nord global. Home, hem de vacunar el sud. S'ha de vacunar. Si ho miro des del punt de vista egoista, i a més s'ha de mirar, s'ha de vacunar no des del punt de vista egoista, sinó des del punt de vista, doncs, de la solidaritat amb el subglobal. Però aquest percentatge el recordo perfectament. Nosaltres estàvem vacunats amb dues dosis, 20% al subglobal. I el virus anava circulant.
0: Senyor Argimon, estaríem aquí hores i hores parlant amb vostè perquè és molt interessant totes les reflexions que ens està regalant, però sí que m'agradaria acabar fent-li la pregunta que es planteja aquest mes de maig la revista Valors, que és si som propietaris del nostre cos. Què diria?
3: Jo li diria que sí, tenim dret a decidir sobre ell, això sí, sempre i quan, repeteixo, és una llibertat individual, estiguis ben informat dels pros, dels cons, del que tu vagis a fer amb el teu cos, no? I sempre també pensant en la teva pròpia dignitat, en la teva pròpia dignitat humana. En aquí també, quan jo dic que tenim a vegades aquest consentiment informat, no?, i aquesta autonomia, també és certa que l'hem de posar en un context, no? I jo no sé si refereixen, per exemple, quan parlem de la llibertat del cos, ens referim, doncs, a també, doncs, això, als piercings, a estatus, o ens referim, per exemple, també, doncs, a l'estètica, a part estètica. Aquí també hem de veure el fet, i no ens hem d'oblidar, que també tenim un context social que ens pot pressionar molt i que ens pot, d'alguna manera, condicionar algunes de les nostres decisions. I això, aquí, sí que també hem de ser conscients tots quan d'alguna manera prenem aquesta decisió individual autònoma, si realment és clarament autònoma o no. I m'explico la pressió que pot haver-hi des del punt de vista de l'estètica, la moda, perquè al final Això ho deia Michael Foucault, no? El poder no obliga directament, però sí que modela el que considerem acceptable o atractiu, no? I en un moment determinat sempre hem de pensar que la decisió és legítima si és lliure, i el que hem de pensar fins a quin punt és lliure, certament no la tenim més o menys condicionada per aquesta pressió de dir, escolta, si no vaig tatuat no m'acceptaran, o al contrari, és a dir, no em tatuo perquè d'alguna manera vull tenir més identitat. Això jo crec que és una cosa que cadascú ha de decidir, però que també ha de valorar aquesta pressió externa. Dit d'una altra manera, la moda no anul·la la llibertat, però sí que la pot modelar, i això ho sabem tots molt subtilment.
0: Totalment. Josep Maria Argimon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per aquests minuts de conversa pausada, que sempre s'agraeix, i sobretot per les reflexions que ens ha deixat.
3: Gràcies a vostès.
0: Descobrim què destaca Carles Bancs d'aquesta conversa amb Josep Maria Argimon. Carles, què n'ha subratllat?
2: Doncs em voldria destacar que la priorització dintre del món de la salut, doncs, clarament depèn de les condicions clíniques i no de si aquella persona s'ha doncs, cuidat més o s'ha cuidat menys.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
4: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Cada mes a la revista Valors obrim un espai de reflexió a partir d'una dada. De fet, això és una secció on Núria Redó, Toni Redon i Josep Maria Vilarrúbia posen en context una dada concreta que també posem sobre la taula en la versió radiofònica. Valors a l'alça. Ho fem de la mà d'una de les persones que coordinen aquest espai, la doctora en biomedicina Núria Redó. Com estàs, Núria?
5: Bé, molt bé. Com esteu vosaltres?
0: Molt bé. Contentes de poder parlar amb tu un dia més i de posar sobre la taula, com dèiem, una nova dada. De què ens parla avui?

0: a Catalunya, a l'Estat espanyol i a moltíssims països, parlem del text, parlem del Regne Unit, parlem dels Països Baixos, i com podem fer front o com podem revertir, malgrat que tots, a nivell d'opinió política, tots estem d'acord en revertir això, en què és un problema, i en donar suport en aquells partits polítics que mirin més al món rural i el cuidin més. Després això no es demostra en les eleccions, no passa en les polítiques públiques, o no passa prou en les polítiques públiques, no sóc jo ningú per jutjar-ho, i ens qüestionem, no donem cap resposta perquè òbviament no la tenim, ens qüestionem què podríem fer per canviar-ho.
1: És una bona pregunta, no? Perquè és curiós que, tot i que no tingui un efecte directe sobre aquestes persones, moltes creguin convenient invertir en el món rural, però que, en canvi, no estiguem fent res. Que suposo que potser vam començar a ser més conscients durant la pandèmia, hauríem de buscar si és realment així o no, però no deixa de ser curiós aquesta contradicció, novament, que ens planteges.
0: Sí, exacte, probablement és molt difícil abordar temes tan complexos des de la nostra petita tribuna d'una pàgina, però sí que caldria qüestionar-nos de fet quin tipus de país volem ser, si volem ser un país molt radial, molt concentrat, on totes, perquè ja no és només estil de vida, això que comentaves tu, que arran de la pandèmia doncs tots ens vam pensar quin tipus d'estil de vida volem, però també on posem els poders polítics, on posem les infraestructures, on posem les institucions, i quin model de país volem, si volem ser França o Itàlia, o volem ser de moment més com Espanya.
1: Moltes reflexions, com sempre, que sorgeixen d'una sola dada, sembla mentida, com una dada, una xifra, ens pot donar per tant. Núria Redó, moltíssimes gràcies i ens trobem ben aviat.
0: A vosaltres.

0: Aquest mes se celebren 50 anys de les Jornades Catalanes de la Dona. Va ser la primera vegada que milers de dones van sortir de la clandestinitat i es van reunir públicament per discutir sobre els seus drets en plena època franquista. I per parlar-ne, ja que es tracta d'una gran història en valors, avui ens acompanya la Maria Coll, ja ho sabeu, periodista i historiadora. Maria, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
0: Molt contenta jo de poder-te saludar un mes més i de repassar aquesta història en valors, que de fet ens porta als dies 27, 28, 29 i 30 de maig del 1976, al Paranimf de la Universitat de Barcelona. Allà van tenir lloc aquestes Jornades Catalanes de la Dona. Quina era la seva intenció?
1: Doncs mira, primer cal tenir present el context quan van tenir lloc aquestes jornades, perquè només feia mig any que Franco havia mort i, per tant, malgrat la incertesa, el franquisme havia quedat enrere, però no tot tampoc estava normalitzat. No eren pocs mesos després de la mort i era un moment així com d'impàs. Estem en una època d'opressió per molta gent i també per les dones i es volen fer unes jornades que s'emmarquen en el que s'ha anomenat la segona onada feminista. És a dir, la primera havia estat a finals del segle XIX, quan moltes dones havien demanat el sufragi femení, el dret a vot, i aquest 1976 estem en aquesta segona onada feminista que es parla i volen organitzar un fòrum de debat on, a partir de les reivindicacions i les demandes de les dones després d'anys de dictadura, doncs puguin una mica aflorar. I proposen doncs un debat en profunditat sobre temes que afecten directament a les dones i com és aquestes coses es poden portar a l'àmbit de la política, perquè estem parlant d'un moment que els partits polítics encara eren clandestins i moltes vegades no tenien presents totes les reivindicacions feministes.
0: Clar, per tot aquest context que expliques, una de les grans preguntes és qui les va organitzar, aquestes jornades?
1: Qui les va organitzar i també per què es van poder fer, no? En un moment que encara era, de com dèiem, d'incertesa. L'ONU havia proclamat el 1975 l'any internacional de la dona i el Departament de la Dona de l'Associació d'Amics de la UNESCO va llançar el projecte de celebrar aquestes jornades. Tenien la cobertura de la Comissió Catalana d'Organitzacions No Governamentals de l'Associació d'Amics de la UNESCO i això les va protegir una mica i va fer doncs, que no fossin unes jornades cancel·lades o clausurades pel règim. S'hi van presentar dones d'un ampli ventall de tendències feministes, formaven part d'aquesta organització, també doncs, associacions polítiques, i de fet durant l'any anterior, el 1975, moltes dones doncs, de pensaments diversos es van reunir diverses vegades en petites comissions per poder preparar aquesta

0: aquestes jornades. Eren trobades una mica encara clandestines, entre cometes, es feien en parròquies, en casals de barri o en associacions professionals per evitar doncs, que aquestes jornades fossin clausurades.
1: I quins temes s'hi van tractar?
0: S'hi van tractar moltíssims temes, des del treball, la dona en els barris, la família, l'educació, els mitjans de comunicació, la participació política... Van ser unes jornades molt transversals en aquest sentit i es van discutir de moltes coses, no? També l'autonomia del moviment feminista i, doncs, i, com dèiem abans, com articular tot això dintre aquests primers partits polítics legalitzats que començaven a aparèixer.
1: Van tenir èxit les jornades?
0: Doncs mira, només cal mirar les fotos de Pilar Aymerich, que va estar durant totes les jornades i que són fotos públiques, per veure que realment hi havia molta gent. Primer tenien la intenció de fer-ho en un local de Barcelona on hi havia una cinquantena de persones, però veient que ja hi havia doncs, molt interès i que durant les jornades prèvies d'organització hi havien participat tanta gent, van decidir demanar ajuda al rector de la Universitat de Barcelona perquè els hi deixés el Paraninf. El Paraninf de la Universitat de Barcelona es calcula que acaben unes 500 persones i totes les fotos es veu completament ple. Però a més, com que les jornades van durar 4 dies, es calcula que unes 4.000 dones van passar per les jornades. A més, eren dones, com deia abans, molt diverses, tant des de l'àmbit dels partits polítics, hi havia dones doncs, des de Democràcia Cristiana fins a representants de l'esquerra revolucionària més radical, també molta varietat de professions, hi havia mestres, advocades, metgesses, infermeres, bé, la llista podria ser molt llarga, i també hi havia molta diversitat a nivell social, per dir-ho així, no? Podíem trobar des de joves obreres fins a mestresses de casa o dones que podríem associar més amb una alta burgesia.
1: Deixem animar des d'aquí a les persones que ens escoltin a buscar aquestes imatges de Pilar Aymerich que ens comentaves perquè parlen per si soles. Com van acabar, Maria, les jornades? A quines conclusions es va arribar?
0: Doncs mira, si et sembla, llegim els punts de les conclusions finals perquè alguns ens podrien semblar que són molt antics però també alhora molt actuals perquè no s'han arribat a fer realitat, no? És una llista una mica llarga però jo crec que val la pena algunes fer algunes reflexions. El primer era molt clar, el dret a un lloc de treball sense discriminacions, la socialització del treball domèstic a través de serveis col·lectius, llavors encara el treball domèstic era molt femení, l'ensenyament obligatori públic, laic i gratuït i no discriminatori, l'abolició del servei social. Això ens pot quedar una mica estrany avui en dia, però recordem que durant tot el franquisme els homes havien de fer la mili, i bé, evidentment després, però i les dones havien de fer serveis socials, no? A canvi de no haver fet la mili. Per tant, l'abolició dels serveis socials, l'amnistia general, durant molts anys moltes dones havien sigut preses pel fet d'haver fet coses relacionades amb el món femení i per tant demanaven l'amnistia general, l'abolició de totes les lleis discriminatòries contra la dona, la revisió de la cèl·lula familiar. Això també pot quedar una mica fora de context, però és interessant perquè, segons com que no hi havia llei del divorci, totes les dones depenien del marit o d'un membre de la família masculí. I, per tant, doncs, volien igualtat de drets en aquest sentit i que, per exemple, els fills que eren considerats il·legítims durant el franquisme doncs, també fossin integrats a la família. La supressió de delictes d'adulteri i amistançament durant el franquisme. Si feies el salt, el marit et podia acusar i, per tant, podies anar a presó. Dret lliure a la disposició del propi cos. L'avortament també era un delicte amb pena de presó durant el franquisme. I, doncs, hi ha altres temes, no?, com la supressió de la llei de perillositat i rehabilitació social, doncs, que perseguia conductes com l'homosexualitat o la prostitució. Podrien ser moltes més, però algunes estan relacionades amb aquella època i altres, doncs, que avui en dia encara les podríem estar reivindicant.
1: Clar, i de fet, Maria, el que deies tu abans és algunes d'aquestes conclusions van tardar anys a aconseguir-se, però és que d'altres no hi hem arribat encara, a hores d'ara.
0: No, és que les jornades van ser importants, una, perquè per primera vegada les dones van tenir un espai conjunt per parlar obertament dels seus problemes, que això no havia passat mai durant el franquisme, per tant, aquest és el primer tema important aquí a destacar i doncs l'altre és perquè va sortir a la llum pública tot el moviment feminista de Catalunya doncs, que havia estat durant èpoques, moltes èpoques doncs, i dècades perseguit. A més, els assistents van qualificar aquella experiència com a transformadora, no? Aquella llibertat de poder parlar de qualsevol tema sense ser mal vist I doncs la reflexió final que hem de fer, doncs, tant de temps després, és precisament, no?, que aquí hi ha algunes coses que ens semblen que ja hem aconseguit d'aquelles jornades i encara avui en dia estan a debat.
1: Avui hem parlat de les Jornades Catalanes de la Dona que es van celebrar al Paraninf de la Universitat de Barcelona entre el 27 i el 30 de maig de 1976. Potser no han canviat tantes coses, com tu deies, malauradament. Maria Coll, moltíssimes gràcies per aquesta història en valors.
0: Gràcies a vosaltres.
1: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle de conferències Mirades Blaves que s'emmarquen al Festival Portablau de l'Escala. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, la cita ofereix propostes musicals, de dansa, de poesia, però també reserva un espai per al pensament crític, i ho fa amb quatre conferències. Una proposta que avui descobrim amb el director del festival, Miquel Fernández. Benvingut a Valors a l'Alça, com està?
2: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-nos. Molt bé, tot molt bé.
1: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, el festival es defineix com un festival radicalment humà i això ja ens dona algunes pistes dels valors i de l'essència que hi ha al darrere, no?
2: Sí, la veritat és que no només és un festival on tenim arts, no?, arts escèniques, com pot ser doncs, la música, el teatre i altres disciplines, no? És un festival on també tenim un pes molt important, no?, el pensament, la reflexió, i doncs portem ja doncs, les últimes darreres quatre edicions amb el cicle de conferències Mirades Blaves, on ens agrada doncs, parlar i pensar i tractar doncs, diferents temes.
1: D'on neix la idea d'afegir un espai com aquest? Per què creuen que és important obrir espais de diàleg i de reflexió?
2: Doncs perquè en el temps en el que estem, no? Doncs creiem que és el moment, no?, idoni per parlar de temes i per parlar entre nosaltres, discutir, no?, i poder debatre i poder doncs també aprendre, perquè és important, la gent que ve també al festival ve també a aprendre i a escoltar professionals de diferents àmbits, no?, i intentem doncs, posar sobre la taula diferents temes d'actualitat, altres temes que potser no ho són tant però que són d'interès, i la veritat és que la resposta del públic ha sigut molt bona durant aquestes darreres edicions, com deia, i també doncs, perquè com també deies, no?, el festival és un festival que des de la percepció dels que el fem volem que no només sigui un festival d'art, sinó també que puguem això, no? Doncs que va dintre, és intrínsec a la ideologia del festival.
1: Al cap i a la fi vivim en un moment convuls, no?, de molts canvis, de moltes transformacions socials, i la cultura no en queda aïllada.
2: No, per nosaltres... Ostres, per nosaltres és imprescindible, no? Dintre del que seria el festival, nosaltres diem sempre que la cultura és una eina transformadora de la societat, i per tant els que organitzem ens dediquem a això, intentem, no?, doncs, que en la mesura del possible a posar el nostre granet de sorra a això, no? I intentem doncs, des de fa, com bé deia, doncs, 4 anys poder, no?, tenir aquests espais on poder debatre i poder aprendre i poder conversar i poder doncs saber coses que ens preocupen com a societat.
1: Quins temes es posaran sobre la taula en aquesta edició de Mirades Blaves?
2: Doncs en aquest any presentem quatre propostes diferents, però alhora creiem que són molt complementàries, no? Per un costat obrirem el festival amb una conferència humanista, en aquest cas a càrrec del Carles Duarte i el Francesc Torralba. El títol de la conferència és La dignitat humana en temps de violència i incertesa. Aquesta serà la primera de les quatre conferències que tindrem. La segona és en clau històrica i feminista, a càrrec de la Caral Soler, no? On parlarem sobre les dones durant la Guerra Civil com a agents actius, que van ser. La tercera, en aquest cas, doncs, una cosa que també està molt, molt d'actualitat, que és tota la part de tecnologia i de la intel·ligència artificial, no? Una conferència titulada La humanitat i el poder de la tecnologia, Paradiso per any, aquesta conferència estarà és en col·laboració amb l'EALA, no, l'Escola de Filosofia, i intervindran el Jordi Pigem, en Joan García del Muro i la moderarà l'Ignasi Rafé. I la última serà sobre salut, en aquest cas sobre els ictus, no, i com prevenir i tractar els ictus, les idees més claus. Això ens farà ens la presentarà la doctora Yolanda Silva, que ella és metge de l'Hospital Trueta de Girona.
1: Tots els detalls sobre aquestes mirades blaves els trobareu a portablau.cat, un festival, Miquel, que hem de recordar que també té una bona cartellera de música. A qui heu convidat aquest any? 19a edició, per doncs, cert, no? Em sembla?
2: Sí, exacte, és la 19a edició, arribem a la 19a edició del festival, un festival, com dèiem, que la música juga un paper importantíssim, però tenim altres arts, no? També com pot ser el teatre, el circ, la fotografia, etc. I la música, que com bé dèiem, juga un paper important i juga amb una doble vessant, no? Per un costat tenim artistes emergents i tenim un gruix d'artistes que estan començant la seva carrera i, per tant, sempre dintre del nostre festival doncs, els posem el mateix valor, no? Artistes que estan començant la carrera, amb altres artistes doncs, ja consolidats o diguem que molt més reconeguts pel gran públic. Dintre del que seria el grup d'artistes emergents tenim l'Anna Díbori, la Maya Miranda, tenim un concert de música clàssica de l'Helena Regirassau i el Bernardo Rambó, en Roger Pedrós, l'Arana, i altres artistes. No? I després, en el grup dels artistes que ja aconseguissin més consolidats o que més coneguts, doncs està la Maria Jaume, la Maria del Mar Bonet, l'Helena Gardera, el Manu Guix, la Clara Pella. Tindrem en un altre espai, que en aquest cas, bueno, després parlem si vols dels espais, i l'importància que tenen els espais al nostre festival, però tindrem també la Fúmiga, la Judith Nederman amb la Gio Sinfonia, i tancarem aquest grup gruix d'artistes amb Sopa de Cabra.
1: Ara parlava dels espais, uns escenaris on queda clar que cultura i història es donen la mà en aquest festival.
2: Sí, per nosaltres també un dels eixos importants del festival és no només anar a descobrir els artistes o els que ja coneixen, o alguns dels que són nous, no? Que potser no són tan coneguts, sinó també el lloc on realitzem els concerts o els espectacles. Diguem que l'Escala té la sort de tenir, l'Escala i Empúries, tenir llocs de gran bellesa natural i altres de gran bellesa històrica, no? Com pot ser doncs, el Fòrum Romà d'Empúries, la Mar d'en Manassa, que té unes vistes espectaculars, o altres espais com el Jardí Clos del Pastor o el Folí de la Sal. No? Alguns dels escenaris del festival que ens anem movent, com deia, doncs, per tant, com per l'Escala i Empúries.
1: No volíem acabar sense preguntar-li pels valors, que pel que hem vist és una qüestió que també tenen molt present aquest impacte, no?, tant social com ambiental i cultural que vol generar el festival. Per què són tan importants i capdals els valors pel Portal Blau?
2: Doncs perquè nosaltres al final a l'hora de realitzar aquest festival és l'essència del que som, no? Al final els que ens encarreguem de crear aquest festival i de portar-lo a terme, especialment la impulsora durant els últims anys del festival, que perquè, com sabeu, aquest és un espai, és un festival públic on es presenten una licitació i es presenten, no? I diguem que hi ha hagut diferents promotors musicals o promotors culturals, des de que es porta encarregant l'empresa Ten Productions, la Cristina Torres, que és com la que ha liderat tot aquest projecte i ha impulsat aquest projecte des de fa pràcticament 10 anys. Ella va iniciar, no?, aquesta etapa i després ha vingut darrere continuant amb la línia i del que ell havia creat, no? I per tant no deixa de ser uns valors que nosaltres hi creiem perquè som així, no? I al final, quan els portes intrínsec, doncs la sostenibilitat, la igualtat, la posada, com deia abans, no? en valor d'artistes emergents i del talent cultural que tenim al país, doncs és una sèrie de valors i de maneres de ser que van intrínsecs amb nosaltres i, per tant, a l'hora de crear aquest festival o de pensar-lo o d'intentar, no?, produir-lo, doncs ho fem també amb els valors que som, no?
1: Doncs que sí, per molts anys de Festival Portal Blau a l'Escala, enguany 19a edició, tots els detalls els trobareu a portalblau.cat, també del cicle de conferències Mirades Blaves, del qual avui n'hem fet un tastet amb el director del festival, Miquel Fernández. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres i per donar-nos veu i per estar sempre recolzant-nos.
1: Un plaer, fins aviat.
2: Igualment, fins una altra.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
3: Gemma Lienas és una de les autores més destacades de la literatura catalana. En la seva obra tracta el feminisme, la construcció de la identitat, les relacions afectives i els conflictes socials i generacionals. A La vida privada de Carmina Massot, el tema central és l'envelliment de la protagonista. Aquest és un llibre sobre la llibertat i la dignitat humana. La protagonista és una dona de 87 anys que acaba de rebre la pitjor notícia de la seva vida. Té un càncer terminal i li queden pocs mesos de vida. Però no és un relat sobre la mort, sinó sobre una vida plena. Què fa la Carmina Massot en rebre aquesta notícia? Decideix enregistrar en un caset les seves vivències per a les seves nebodes. Gràcies a això, descobrim que la tia soltera és una dona amb una vida rica i fins i tot perillosa. Els explica la història del seu primer i gran amor que la va empènyer a creuar Espanya a embarcar-se en la recuperació d'un valiosíssim quadre expoliat durant la Segona Guerra Mundial i a relacionar-se amb el nazi León de Greel. La novel·la es mou en dos plans, el passat i el present. La Carmina fa sovint comparacions entre la seva joventut i l'actualitat. Veiem la seva vessant feminista quan afirma que ella no es vol casar per no ser propietat de cap home. Amb aquesta idea i les situacions que recorda, el llibre esdevé un cant a les dones que amb el seu comportament lliure van començar a obrir portes a les noves generacions. Ella vol viure sola fins al final i té les seves picabaralles amb les nebodes per aconseguir-ho. «Soc vella, però no idiota», diu tot rebutjant els comportaments discriminatoris envers la gent gran. «No vol anar a una residència, on deixes de ser una anciana per convertir-te en una vella infantilitzada», reflexiona. A la nostra protagonista li apassiona el cinema i la lectura. «Quina sort tenir llibres! M'han salvat de moments dolents. Llegir és anar-me'n a un altre món i oblidar-me del meu». Com les bones novel·les, té diversos girs sorprenents. És un relat ben construït que no decau en cap moment. Barreja vida, mort, amor, nostàlgia, gelosia, desig i curiositat, amb una certa dosi d'humor. Com podeu veure, La vida privada de la Carmina Massot no és una novel·la trista, està plena de vida, una vida molt ben viscuda.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio.

da proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimecres, dia 20 de maig. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap tindrem l'última entrevista de la quarta ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus. Avui entrevistarem el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril. També comentarem altres informacions, i és que una conferència abordarà la importància del son en la salut de les dones. Ens acompanyarà avui la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la tècnica de salut pública Isabel Sánchez, per parlar d'aquesta xerrada que tindrà lloc el proper dimarts. I seguirem parlant dels actes de la Fira de la Primavera i del concert que la cantant santandreuenca Anna Guerrero oferirà aquest divendres a l'esplanada del Mercat Setmanal, a l'escenari central de la Fira de la Primavera. Aquestes i altres qüestions són les que abordarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Última entrevista de la quarta ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus d'aquesta temporada. Avui ens acompanya Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, per analitzar l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, l'actualitat també política. Miquel Àngel Abril, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Un plaer estar aquí a la Ràdio Pública, com sempre, Jordi.
1: Li demano la primera pregunta, la mateixa primera pregunta que hem formulat amb tots els portaveus. Quin moment es troba avui en dia Sant Andreu de la Barca?
2: Doncs jo penso, i crec fermament, que estem en un moment d'efervescència. D'efervescència total, d'un canvi real que ja es veu i es pot tocar a la ciutat. M'agradaria destacar quatre idees troncals, justament per donar arguments, no, a la meva frase. Jo penso que s'estan veient ja els diners als carrers. Penso que amb el reforçament i manteniment, no, de les voreres, la via pública, etc., ja es poden palpar, es poden tocar aquests canvis. També amb aquesta renovació d'equipaments, instal·lacions i paral·lelament amb el manteniment i reforç de la seguretat a la ciutat. Jo penso que la gent ja pot veure tota la feina que hem fet durant aquests 3 anys, no? Que molts d'aquests projectes que són grans necessiten una tramitació llarga, etc., i no és casualitat que ara tota aquesta feina prèvia doncs està sortint al carrer, no? També tenim la renovació dels 14 parcs, no? Infantils també. Veiem les noves marquesines, no? Que tenim a la ciutat per fi, no? Després de tenir unes parades d'autobús sense cap mena de protecció, normalitzant coses que no són normals en una ciutat, per exemple, instal·lacions noves de la petanca, tenim la Johan Cruyff, la presentació de la nova comissaria policial també de la policia local, etc. Llavors estem en aquell moment de presentació de projectes i d'implementació de realitats que fan que veritablement es puguin veure. Ja no són conceptes teòrics, sinó que són realitats que la gent ja pot observar directament.
1: Com es planteja FEM Sant Andreu aquest darrer any que queda per arribar a les eleccions? D'aquí a un any ja estarem en plena campanya de les eleccions municipals. FEM Sant Andreu, com es planteja aquest darrer any?
2: Doncs ens ho plantegem amb coherència, amb molta força, a tope, executant, com deia, tota la feina prèvia que s'ha fet en aquests 3 anys de mandat, sense deixar de banda aquests nous projectes o contractes importantíssims també en serveis, per exemple, la licitació recollida d'escombraries, no?, que suposarà al voltant de 4 milions d'euros, aquesta postulació, no?, el pla de barris, que si vols després en parlem també, i el seu impacte, però també amb la transparència, no?, i l'apropament a la ciutadania una mica marcada a la casa, ja que acabem de finalitzar l'oficina de l'alcalde i les assemblees de barri en aquestes darreres 2 setmanes, no?, a tots els barris de la ciutat, doncs apropant justament doncs el mateix alcalde pels matins i després també l'alcalde amb els regidors de barris per les tardes, rendint comptes en els barris, no?, amb aquesta feina d'aproximar-nos a la ciutadania, d'escoltar la ciutadania, de sortir del despatx i anar directament al carrer, a tocar el carrer i a tocar les ciutadanes i ciutadans de Sant Andreu de la Barca, i amb aquesta mateixa coherència que venim des del primer moment practicant, doncs portar-la a terme i continuar i tancar el mandat doncs amb aquesta mateixa coherència.
1: Com es veuen d'aquí a un any?
2: Doncs millor que mai, i preparats per empènyer el canvi que ja està arribant, no? Que arriba, i que penso que encara tots necessitem continuar per consolidar veritablement aquest canvi. Es va veure, per exemple, aquest cap de setmana, no? En un acte de partit de FEM Sant Andreu al Parc Central, on justament vam tenir aquesta oportunitat, no?, de parlar amb moltíssima gent transversal, no?, de diferents maneres de pensar, que es van apropar també per estar una estona compartint aquell moment del sopar, que vam fer rècord també amb el tema del sopar i de gaudir en família, amb els infants, amb la gent gran, etc., tothom que es va apropar, amb ganes, no?, d'escoltar-nos i d'entendre que el canvi ja ha arribat i que encara ens queda per consolidar. Llavors, totalment super, super motivats i super contents.
1: Parlem del pla de barris. Ha estat un dels temes que se n'ha parlat, sobretot en el darrer mes. Un pla de barris on Sant Andreu presenta la seva candidatura per optar al pla de barris amb una inversió de 16,7 milions d'euros. Ara és la Generalitat qui ha de validar o no aquest pla de barris, aquesta proposta de Sant Andreu de la Barca, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Quina valoració en fa d'aquest pla de barris i d'aquesta inversió de 16,7 milions d'euros que s'ha presentat en aquesta, recordem, candidatura?
2: Sí, exactament. Aquesta candidatura que vam explicar també a tothom que es va, a entitats i forces polítiques que van voler apropar-se en el CRAU quan ho vam explicar, perquè no van ser totes, però sí que és cert que allà explicaven, doncs, aquesta postulació, aquesta candidatura històrica per Sant Andreu de la Barca. Recordem que el Pla de Barris és un programa de la Generalitat de Catalunya, no?, que el que cerca és reduir les desigualtats territorials i socials entre els diferents barris de les diferents localitats d'arreu de Catalunya, i seria la primera vegada per Sant Andreu de la Barca que estem en aquesta situació, en aquesta casella de sortida, per guanyar la candidatura i poder treure, no?, aquests recursos, aquests més de 16 milions, 16,6 milions d'euros, no?, en aquest cas, 10 finançats per la Generalitat de Catalunya i 6,6 finançats per l'Ajuntament, que seria un impuls, per un cantó, a fites i aspectes que nosaltres ja teníem incorporats als nostres programes, no?, als nostres objectius doncs de mandat, però que sense cap mena de dubte, si arribéssim a aquests recursos i guanyéssim aquesta candidatura al Pla de Barris, doncs significarien un impuls, un accelerador, a moltes d'aquelles accions i actuacions que nosaltres ja teníem recollides, no? Bàsicament es vertebra, per no allargar-nos massa, es vertebra aquest pla de barris amb tres eixos bàsics, no?, que són transformacions físiques, no?, que són les transformacions del totxo, diguéssim, les ecològiques i les accions sociocomunitàries, amb un total de 37, no?, actuacions que hem presentat, doncs, per aconseguir aquesta candidatura, i penso que serien capdals aquesta candidatura aconseguir-ho, perquè veritablement seria un factor de transformació hiperpotent e històric per Sant Andreu de la Barca, per aconseguir, doncs, reduir les desigualtats i també arribar a aquella, doncs, a aquella ciutat, no?, veritablement del segle XXI, com tots es mereixem, no?
1: El portaveu socialista, Juan Pablo Beas, a l'entrevista de Portaveus, afirmava que el govern va reaccionar i presentar-se al Pla de Barris després de les crítiques públiques del PSC, que l'Ajuntament no havia presentat candidatura. També comentava que el govern està presentant aquesta candidatura com si fos una realitat, quan es tracta, segons el PSC, de que la Generalitat ha de fer l'aprovació d'aquest pla de barris.
2: Doncs, bueno, m'hagués encantat veure, ja que parlem d'això, justament el PSC en la presentació de la candidatura. Suposo que, com no hi eren, no van entendre que és una presentació de la candidatura. Van haver-hi altres forces polítiques, però justament ells no es van presentar, llavors suposo que no els és d'interès, i que des de la crítica destructiva intenten fer soroll i fer veure com que nosaltres reaccionem al que ells pensen o diuen. Francament, no, ara no soc conscient del que havien dit sobre aquest tema, ni em consta res. Però, bueno, esperem que des del seu factor o el seu rol, no?, com a Partit Socialista de Catalunya, que està governant la Generalitat de Catalunya, doncs també ens ajudin, no?, a que la nostra candidatura doncs arribi a bon port, en aquest cas, i veritablement tots remem en la mateixa direcció. Llavors, en aquest sentit, sí que els demanaria doncs, treball sincer, no? Coherència política, coherència social i al final treballar de veritat per Sant Andreu de la Barca.
1: Parlem d'una altra qüestió, també ha estat important. En el darrer mes es va presentar el projecte de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, un projecte que es va portar a ple del ple del passat mes d'abril, va ser aprovat per tots els partits polítics, excepte el Partit Popular i el PSC, que finalment es va abstenir. Una comissaria, recordem als nostres oients, ja n'hem parlat àmpliament, que ocuparia la primera planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i una comissaria on s'ampliaria els recursos i també ampliaria la zona que disposaria la policia local, amb calabossos, etc etc. Com valora aquesta nova comissaria, aquest projecte, i que finalment hagués estat aprovat aquest projecte per un ampli consens en el ple municipal?
2: Jo penso que en el fons totes les forces polítiques estaven d'acord en el projecte de la comissaria. Llavors, a cap persona se li escapa que estem a un any d'eleccions, llavors aquesta gesticulació per part d'algunes forces polítiques a l'hora de cercar subterfugis per intentar no estar d'acord en el fons dels projectes que presenta el govern, doncs d'alguna manera els perfila, no?, i els dona pues, una personalitat electoral, no?, cercant el seu ninxo de mercat electoral, etcètera, etcètera. Més enllà del joc polític, off the record, tothom està d'acord amb aquest canvi, aquest projecte de la presentació de la nova comissaria, del que serà la nova comissaria de la policia local. No es tracta només d'un canvi d'ubicació, sinó que és un salt qualitatiu important en seguretat i en servei públic. Com bé deies, pràcticament es triplicaria l'espai actual, incorporant millores tecnològiques, però també funcionals, per adaptar-nos a les necessitats del cos. I en aquest sentit, remarcar que justament aquestes necessitats han anat de la mà del propi cos de la policia, o sigui, no està inventat en un despatx això, sinó que, com d'altres actuacions, quan dissenyem instal·lacions d'importància a la ciutat, com esportives, etc., sempre ho fem de la mà d'aquelles entitats o aquells usuaris i usuaris que seran d'aquelles instal·lacions. Per tant, en aquest cas, la comissaria ha estat donant-nos el seu feedback i concretant les seves necessitats i s'han incorporat al projecte. Llavors, el fet de que s'ubiqui en el mateix edifici de l'Ajuntament doncs, permet una millor coordinació i una atenció més eficient, també, i era imprescindible deixar enrere unes instal·lacions obsoletes i apostar per una policia moderna, propera i preparada, no, pels reptes del segle XXI. Per acabar, només, això és un exemple, però ara mateix a Sant Andreu de la Barca tenim instal·lacions pensades per a una dimensió de fa moltíssims anys, no? De fa 30 anys. Aquestes instal·lacions ja no donen el servei que totes i tots mereixem, perquè el nombre d'habitants sense Sant Andreu de la Barca ha crescut molt. Si l'any 91, per exemple, per donar una xifra comparativa, tenien 14.000 i escaig habitants, ara mateix, des del 25, estem per més de 27.000 habitants censats. O sigui, al final donem servei a moltes altres persones que estan al voltant, no?, de Sant Andreu de la Barca, amb les urbanitzacions, etc., que al final venen doncs a portar les nenes i nens al col·legi, a comprar, a gaudir de la restauració, a fer vida a Sant Andreu de la Barca. O sigui, són moltíssimes persones, al voltant de 30.000 persones, i necessitem dependències, serveis, instal·lacions actualitzades, i això és una de les coses que ens vam trobar quan vam arribar al govern, doncs que estaven totalment desactualitzats perquè no s'havia cuidat, no? De fet, aquesta dimensió poblacional s'havia deixat, prioritzant altres coses segurament, doncs s'havia deixat de banda, i això ens fa que estiguem francament desactualitzats, i per això tot aquest esforç ara mateix de donar-hi la volta.
1: Part de les crítiques de l'oposició, Partit Socialista, també del Partit Popular, també Vox va fer algun comentari al respecte en les entrevistes de portaveus, és que tots estan d'acord del projecte de la nova comissaria. El que no estan tan d'acord és, primer, d'on sortiran els diners per la creació d'aquesta comissaria, i després, què passarà amb les dependències instàncies dels partits polítics que estan situats a la primera planta, què passarà en el ple municipal i que això pot tenir un sobrecost.
2: Sí, nosaltres vam aprofitar en el darrer ple per explicar com enfoquem els projectes. Quan nosaltres vam arribar a govern, la dinàmica que existia a l'hora d'afrontar projectes era aconseguir els recursos, assignar partides pressupostàries ad hoc per aquells projectes i una vegada tenim els diners, doncs fem el projecte. Això què passava a l'hora de la realitat? Doncs que quan nosaltres vam arribar a govern no hi havia projectes. No hi havia projectes. O sigui, hi havia idees, no? Com es va dir, no, és que hi havia un projecte... No, era un projecte, era una idea, perquè als calaixos no vam trobar cap projecte nosaltres. Cap. Quina és la manera de fer nostra? Doncs nosaltres identifiquem el projecte, encarreguem un projecte perquè comenci a ser una realitat i quan presentem aquest projecte ja estem cercant els recursos per obtenir el finançament. Llavors, l'excusa de que no tenim finançament, ja ho hem explicat per activa i per passiva, que la nostra manera de fer és aquesta que acabo d'explicar. Que no hem explicat prou la planificació de reubicació dels espais, com la sala de plens i els despatxos dels grups polítics. Si de veritat estem parlant d'això, si de veritablement estem parlant dels nostres despatxos dels partits polítics, si a la ciutadania li importa on hi ha els despatxos dels partits polítics, el que li importa a la ciutadania és veritablement veure que hi ha projectes nous de ciutat, veure que s'actualitzen aquests projectes, que s'actualitzen les dependències, que la ciutat es mou i es torna una ciutat activa i una ciutat moderna per 30.000 persones que donen serveis, com deia abans, i que aquests projectes al final troben el finançament i són realitats. Aquesta és la qüestió. La qüestió no és intentar trobar subterfugis ni pals a les rodes per dir, no, és que no sabem on anirà la sala de plens. Doncs clar que nosaltres tenim una planificació on podria anar a la sala de plens, que tenim diferents llocs ara mateix, ja ho decidirem on anirà la sala de plens i on aniran els despatxos dels partits polítics, però a qui no importen els despatxos dels partits polítics, el que importa és empènyer la ciutat cap a una actualització justa, perquè portàvem moltíssims anys amb una dèria, amb una deriva que francament estava fent que Sant Andreu de la Barca desapareixés del mapa. I el que nosaltres volem és tornar a portar Sant Andreu de la Barca on es mereix.
1: Una altra qüestió, l'educació. Ha centrat el debat en els darrers dos plens, una moció que van presentar a vostès fa dos plens i una moció que el PSC va presentar el mes d'abril. L'educació està a l'ordre del dia dels plens municipals.
2: Sí, a mi aquí m'agradaria ser clar. Estem en un context molt important a nivell català, amb reivindicacions del col·lectiu docent, tant en augment de docents per baixar les ràtios de les aules, però també en recursos materials. Crec que són demandes totalment legítimes. Nosaltres respectem des de l'òptica local aquestes reivindicacions, sempre al costat del cos docent i des de les nostres competències locals. Nosaltres hem posat i posarem tots els recursos que tenim al nostre abast per garantir el millor servei possible als nostres centres educatius perquè les nostres filles i fills puguin aprendre i desenvolupar-se en entorns educatius moderns, inclusius i de futur. Això per endavant. Penso que aquí la política barroera i oportunista no toca, com s'ha vist. Punt.
1: Sobre educació, projecte de l'escola Bressol La Quimeta. Ja han començat les obres, no estarà operativa fins al curs vinent, però el curs 2027-2028, que és quan entrarà en marxa. Sobre aquest projecte?
2: Sobre aquest projecte ja vam comunicar en el seu moment, en el mes d'abril, si malament no recordo, que es començaven les obres, que aquestes obres tenien un termini previst de 12 mesos, i que aquest nou equipament comptarà amb una capacitat de fins a 140 infants distribuïts en 9 línies, no? És un projecte de ciutat superimportant per Sant Andreu de la Barca, i ara ho lliguem també a la pregunta anterior que m'has pogut fer, i aquest edifici, el municipi augmentarà el nombre de places públiques de 0 a 3 anys, no? I es situarà com una ciutat referent en aquest punt de vista, no? Referent a la infància, no? L'àmbit de la infància, no? Com deia, la previsió de la construcció de l'escola és aproximadament d'una durada de 12 mesos i finalitzarà amb prou marge, no?, per estar operativa amb l'inici del curs escolar 27-28. Aquest és el nostre objectiu i la nostra fita, i així estem treballant. Em consta que les obres van a bon ritme, un cop han començat van bastant com un tiro, o sigui que pensem assolir aquest objectiu.
1: Parlant d'educació, en l'article d'opinió de FEM Sant Andreu, publicat a l'Ajuntament, a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, del mes de març, el 31 de març, l'article es basava sobre la defensa de l'educació. De fet, el titular era "Defensar l'educació és defensar el futur de Sant Andreu de la Barca". Aquest era l'article mensual del mes de març, publicat a la pàgina web.
2: Sí, va en aquesta línia justament que estem comentant, no? O sigui, conceptualment nosaltres sempre pensem que les instal·lacions i el concepte d'educació a Sant Andreu de la Barca representa, com no pot ser d'una altra manera, el futur de la nostra societat. Per tant, hem d'abocar tots els recursos perquè els professionals i les professionals dels centres educatius tinguin totes les eines al seu abast per garantir justament que aquesta societat del futur pugui créixer amb uns conceptes, no?, i una mirada, no?, potser diferent amb la que nosaltres, no?, vam créixer en el seu moment, una mirada més rica, més inclusiva, més generosa, més constructiva també, i per això necessitem els equipaments i els recursos per garantir que això sigui una realitat. Llavors, és un tema de ciutat que va més enllà fins i tot de les sensibilitats polítiques, és un tema cabdal, és un eix inquebrantable. Llavors, en aquest sentit, nosaltres sempre al costat de l'aposta per la docència de qualitat i perquè tinguin tots els recursos al seu abast.
1: L'article del mes d'abril, "Fem avançar Sant Andreu, seguretat, cohesió i futur de marxa", parlaven aquí de la nova conselleria de la policia local i també de la candidatura al Pla de Barris, que ja n'hem parlat en aquesta entrevista. I aprofitant doncs que estem a la setmana de la Fira de la Primavera, hem preguntat també amb els diferents portaveus qüestions referents al comerç, en quina situació està el comerç d'Andreu de la Barca i també com podem ajudar a promocionar encara més aquest comerç de Sant Andreu de la Barca. Vostè és portaveu de FEM Sant Andreu i, a més, és regidor d'Activitat Econòmica i de Comerç a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, tinc aquesta sort i aquest honor també de ser el regidor de Comerç. Ara mateix el comerç de Sant Andreu de la Barca està en una situació de lluita, està en una situació positiva. Ja hem comentat més d'alguna vegada que les persianes que es tanquen i s'aixequen, el balanç net és que s'estan aixecant més de les que estan tancant. Només per donar unes dades, que no són nostres, sinó que són de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat de l'any 25, respecte al comerç a tot el Baix Llobregat, és a dir, a tota la comarca, el 20% dels llocs de treball estan vinculats justament en el comerç, superant en 3 punts la mitjana de tota Catalunya, és a dir, que la comarca del Baix Llobregat ja està una mica per sobre de la mitjana de tota Catalunya en quant a l'ocupació, el percentatge d'ocupació de llocs de treball que suposen el comerç i els serveis, restauració, etcètera, a la ciutadania. I a nivell municipal, a Sant Andreu de la Barca manté justament un 24%, és a dir, que encara està per sobre de la mitjana comarcal. Repeteixo, no són dades nostres del govern, és de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, i un 24% dels llocs de treball estan en serveis a la ciutadania, incloent el comerç i la restauració. Llavors, jo sóc conscient, com a regidor de comerç, dels reptes, no?, del context local, regional i global, perquè moltes vegades és difícil dissociar una cosa de l'altra, però penso que ens hem de felicitar i gaudir del tresor del comerç local que tenim a Sant Andreu de la Barca, estar al seu costat, fent militància local, no?, i consumint a casa nostra per mantenir aquest tresor, no per fer-los un favor, no?, als comerços, sinó perquè en realitat reverteix positivament amb la societat que viu en un territori, perquè al final tenir un comerç presencial viu és vida als carrers, és seguretat als carrers i és una mostra de salut dintre d'aquella societat. Per tant, convido a tothom a gaudir d'aquesta fira comercial de la Fira de la Primavera. Justament tenim més expositors locals que estaran respecte a l'any passat. L'any passat eren 30, doncs tenim 36 expositors locals que han decidit mostrar els seus productes i serveis en aquesta Fira de la Primavera, on l'eix principal, repeteixo, és el comerç, és l'autèntic protagonista, més enllà de que al final també està embolcallat d'altres activitats més socials, que també considerem que és un pol d'atracció perquè la gent pugui apropar-se i, a banda de consumir, doncs pugui també estar en l'entorn del nostre comerç i de la nostra restauració, i per tant gaudint de Sant Andreu de la Barca, i estic super, super content amb la feina que s'ha fet. Aprofito per felicitar tota la gent de promoció econòmica i també agrair a l'ACSAP la seva complicitat, i que entre tots i totes doncs, gaudir i aprofitar aquest tresor que tenim.
1: Aquesta setmana, també a l'entrevista de Portaveus, el portaveu socialista comentava que la ciutat viu una situació de paralització real en els temes importants.
2: Bueno, doncs és una percepció molt particular del grup socialista. Jo penso que estem en un moment de transformació local immens, històric, que estem recuperant el temps perdut i remant amb la complicitat de totes i tots cap a la ciutat que volem. També crec que la gent no és ximple, no és tonta, no és ximple, sap què aporta i sap qui no aporta, sap qui aporta soroll i discursos buits generalistes, qui aporta destrucció i qui aporta veritablement projectes de ciutat. Jo no tinc molt clar quin és el projecte de ciutat, en aquest cas del Partit Socialista, no tinc molt clar. Que jo sàpiga, no hem fet cap comunicació sobre el Sant Andreu de la Barca que ells volen representar o volen treballar, tampoc de les altres forces polítiques, més enllà d'aspectes puntuals. El que sí tenim clar nosaltres és el nostre full de ruta i que volem consolidar aquest full de ruta.
1: També hem conegut que tres consellers de Saprobà, Juan Pablo Vies per part del Partit Socialista, Sonia Aranda per part del Partit Popular i Felipe del Val per part de Som Sant Andreu han dimitit sobre aquesta qüestió.
2: Bueno, m'he assabentat no fa gaire d'aquestes dimissions, no perquè m'ho hagin dit directament. I en certa mesura no és una sorpresa per mi, perquè és cert que des de que nosaltres vam entrar a govern, ara tenim el tercer relleu en la gerència de Saprobà. Quan va haver-hi el primer relleu, justament en el moment corporatiu en el qual els consellers de Saprobà s'havien de pronunciar sobre si votàvem a favor o en contra d'aquell relleu, d'aquell primer relleu, justament aquestes forces polítiques no es van presentar. No es van presentar. De forma covarda, així ho dic, con nocturnidad y alevosía, no es van presentar. Fent un exercici d'irresponsabilitat bestial, ja aquí ho dic, sí, no ho havíem dit fins ara, però ja ho dic directament. Llavors, que justament ara aquestes forces polítiques decideixin abandonar, igual fins i tot donar-hi la volta hi ha una certa coherència, no? Perquè al final tampoc t'importa gaire el que passa. Aquests arguments de que hi ha massa relleus, bueno, el que era del primer canvi al canvi actual que hem tingut, la persona que hi havia abans doncs va trobar una altra oferta professional millor i va marxar, que això entra dintre de la normalitat professional de qualsevol persona. El que no era normal era el primer gerent que ens vam trobar que portava tota la vida aquí. Això és una cosa que la veritat és que no és gaire normal. Llavors, els canvis que s'han fet, s'han produït, doncs eren necessaris. Ara mateix el canvi que tenim funciona molt bé i esperem que estiguem nosaltres molt de temps, i si troba una altra oportunitat professional, està en el seu dret d'agafar. Per això estan les oportunitats professionals i la lliure elecció de les persones dintre d'un context professional, comercial i de carrera professional. Llavors, aquí res a dir. L'important és sempre trobar el recanvi amb garanties per poder portar l'empresa pública, que és un instrument superimportant, capdalt, per impulsar totes les polítiques públiques que s'impulsen des de l'Ajuntament. Reconec que l'empresa pública no només porta esports, ara em poso el barret d'esports, no només porta l'explotació a instal·lacions esportives, sinó també la zona blava, l'escola de música, el CIS, el transport adaptat. O sigui, són moltes coses, molts serveis que té encarregat, i que és important que aquesta empresa pública doncs gestioni amb total transparència com ho fa i amb totes les garanties, i es donaran els relleus que calguin, no? Espero que ara doncs estiguem una temporada doncs amb la persona, amb el Ferran, no?, que és l'actual gerent de Saprobà, però fugir d'estudi i fer veure que aquí passen coses rares i no sé què, però si tens tota la informació sempre l'has tinguda, i si tens qualsevol dubte sempre has tingut oberta la porta del despatx tant del gerent com de la resta de consellers de Saprobà. O sigui, cadascú amb la seva consciència faci el que consideri.
1: Doncs avui, en aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus d'aquesta temporada, ens quedarà una última ronda cap al mes de juliol, on allà sí que farem balanç exhaustiu de l'últim any de legislatura i segurament dels tres últims anys, tenint en compte que ja falta menys per aquestes eleccions municipals del 2027. Suposo que aquí la maquinària de tots els partits polítics ja ha començat, no?
2: Sí, sí, bueno, jo de la resta no sé, perquè la veritat és que no em dona gaire temps de fixar-me en el que vam fer la resta de forces polítiques. Nosaltres, com a FEM Sant Andreu, en el fons, si et dic la veritat, mai hem deixat d'organitzar activitats de partit de FEM Sant Andreu, mai hem deixat de ser-hi al carrer. Penso que al final, deixar-ho tot pel final també és una qüestió que la ciutadania no acaba d'entendre. Una altra cosa és que la ciutadania estigui 4 anys pendents del que fa els partits polítics, perquè segur que tenen coses més interessants que fer, també t'ho dic amb sinceritat, eh? Però que per part nostra no hem deixat de fer activitats, de proposar activitats en els diferents barris, als nostres vermuts, a les nostres xerrades. Intentem estar sempre al carrer, sempre amb una actitud d'escoltar, de rebre propostes i també d'escoltar crítiques, perquè no són perfectes, és que al final ningú és perfecte i nosaltres tampoc ho som. L'únic que la nostra idea és treballar matí i tarda, nits i cal i caps de setmana, i això és el que intentem fer i el que estem fent fins que la ciutadania decideixi una altra cosa. I la ciutadania, quan arribi el moment, decidirà en conseqüència a on vol ser-hi i si renovem la seva confiança o si no, i el que decideixi pues, s'haurà d'acceptar.
1: Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies, Jordi, a vosaltres.

0: Sant Andreu de la Barca celebrarà el pròxim dimarts 26 de maig una jornada dedicada a la salut femenina amb la conferència Dormir bé per viure millor. Claus del son al llarg de la vida. Ens acompanya avui la regidora de Salut Pública, Unice Martín, i també la tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Isabel Sánchez. Molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: Bé, xerrada interessant, la del proper dimarts 26 de maig, sobre com dormir bé per viure millor, una activitat que s'enmarca en una activitat emotiu del salut de les dones. Objectiu, regidora.

0: millorant, no? Quins aspectes podem donar, no? I vam parlar de que seria molt bo poder parlar de la son, de com dormim i com hem de dormir, no? Això és el que ens dirà la doctora, a veure què descobrim.
1: Si dormim bé, podem descansar bé, no?
0: Bueno, jo entenc que sí, però és veritat que jo tinc amigues que dormen molt poc o dormen malament i això al final t'afecta, no? Llavors anem a treballar això, a veure què... Jo tinc molta curiositat de saber què ens explicarà.
1: I aconseguir segurament que esbrinar el per què dormim malament, no?
2: I tant. O sigui, hi ha molts motius i moltes causes que poden fer que no dormim bé. Doncs des de, com deia l'Eunice, temes hormonals en el cas de les dones, amb l'edat, que l'edat també canvia el cicle del son, els problemes diaris de cada dia, l'ansietat, l'estrès... Però el que està claríssim és que la son és un hàbit tan important per a la nostra salut com pot ser una bona nutrició, practicar activitat física. Això condiciona la nostra... El fet de dormir bé condiciona la nostra salut física i mental.
1: La sessió, la xerrada, anirà a càrrec de la doctora Anna Vali Martínez, psicòloga i doctora en neurociència.
2: Sí, és una especialista en tots aquests temes, una professional molt reconeguda i que va estar encantada des del primer moment que li van plantejar la nostra proposta i tenim moltes ganes tots d'escoltar-la.
1: Un acte que s'emmarca dins del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones.
0: Sí, hem de reivindicar tots aquests dies i volem fer, doncs, concretament el dimarts, doncs, celebrant aquesta o reivindicant, no?, aquesta acció de la salut de les dones, perquè al final les dones són un pilar de la societat.
1: Serà el dimarts 26 de maig, 6 de la tarda, a Escoles Velles.
0: Exacte.
1: Cal inscripció prèvia?
2: No, aquesta vegada no cal inscripció, perquè el que volem és que totes les persones que vulguin venir, que vinguin. Seran molt benvingudes.
1: Què espereu d'aquesta xerrada? Bueno, que s'ompli Escoles Velles.
0: Home, això
1: tot
0: seria
2: fantàstic, però la veritat és que és un tema que amoïna, sí, molt. Amoïna a tota mena de població, els petits, els grans, o sigui, a tots. O sigui, jo crec, un tema que...
0: Sí, és portar-se eines a casa. Jo crec que hem de venir amb la ment oberta per portar-nos eines a casa de com podem millorar això, no?
1: Doncs serà el proper dimarts, 26 de maig, la conferència Dormir bé per viure millor, claus del son al llarg de la vida, a càrrec de la doctora Anna Vale Martínez, psicòloga i doctora en neurociències, acte que s'emmarca dins del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones i que esperem, doncs, que hi vagi molta gent, perquè és un tema interessant i que es preocupa a tots.
0: Exacte.
1: Regidora Eunice Martín, regidora de Salut Pública, Isabel Sánchez, regidora tècnica de Salut Pública, gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a tu, Jordi.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
2: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
1: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, L'Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
2: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
1: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
2: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem 2 entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada tots els 3 dies, no?, de Fira de la Primavera.
1: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la Diada Castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
2: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8a trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
1: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
2: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, d'una oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
1: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
3: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat, professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre, aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
1: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
3: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
4: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca del Baix Llobregat i, per tant, avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis i, per tant, aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però, com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè, al cap i a la fi, no vivim en parcel·les, no? No només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
1: L'alcalde Marc Girbet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta Fira de Primavera és una fira oberta per a tothom.
4: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la Fira Comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere i, per tant, poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
5: Una Fira Primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
4: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta Fira de Primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
1: I amb la informació de la Fira de la Primavera posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

la matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. La Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya per primer cop aquesta temporada l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí soc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: No, ja, són, ja són totalment diferents.
0: Val,
2: totalment
0: dic ja.
2: Diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho entendria més, però bé.
1: Convido els oients a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional. I entenem aquí, per comunitat internacional, el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. Mm-hmm. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic, amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no?, que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: comencem el Portes de Trellada d'avui amb aquesta, aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell és, sona aquesta cançó i...
1: British Granollers.
2: I apareix ell.
0: Apareix ell.
1: Si parlo d'anglesos, surt el British Granollers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí, sí, sí.
0: Ets autor i tot, eh?
1: No, no, no. Ojalá. Ojalá. És un temazo, saps? Però bueno... No, no, però sempre que surten anglesos en guerra, aquesta cançó entra fina, entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí, no? La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys. I durant la dictadura cívico-militar... fins i tot es va enfortir, no? La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar al 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van vendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé, a veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més sàpies que aquests britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses al Google Maps...
0: Ràpidament,
1: Maldines, no? Que no Maldines. Sí. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: Jo ja l'he convidat, és Maldines.
0: Tres minuts. Has dit quan trigaríem? Tres minuts en tornar a sortir.
1: Ja ha caigut.
2: I a més a més ha transcendit la broma. Vull anar més enllà, un nivell
0: perquè,
2: més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Sí, les Maldines.
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia, de la Patagònia argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia ha de ser... telita. 1.550 d'elles a Port Stanley i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles. Hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen, bueno, la llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo ho vaig veure en un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho. Jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert. Però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas... jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà, i tenia un interès estratègic. Lord Anson, en 1740, va escriure... El control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans. Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí,
0: està donant-li el que vol a...
2: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No hi ha gaires, aquí no hi ha gaires, no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun caure, saps?
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Va, que em perdo, diu... A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai!
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària. ¿Vale? Es poden reflectir, poden ser refractades i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1873 es perden enfront dels britànics, no? Mm-hmm. Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les. Però Londres va dir que no, pel que sigui. Suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no les Maldives.
2: Ja 5 minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la María Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé. En aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
1: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. El 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament Britànic, per pressió de la població de les illes, ja va rebutjar una cessió diferida de l'arxipèlag. I això, aquest fet, no? aquest rebuig, coincideix amb l'arribada del poder de la Margaret.
0: Molt bé, anem a Thatcher. La Thatcher, anem a pams. Què va ser aquesta junta militar a Argentina i quines polítiques són les que proposaven pel país?
1: Bé, la junta està composada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. Mm. La marina, amb Emilio Massera. I la força aèria, amb Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic es van produir profuns canvis en l'economia argentina, que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera, l'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
2: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
1: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions. ¿Vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
0: No, això mai.
1: Terrorisme econòmic?
0: Mai, ells no, no, no pot ser.
2: Però i menys en aquest programa.
1: No,
2: no,
1: per
2: no
1: favor,
2: fos cas. Nosaltres. No fos cas.
1: Aquí som molt fans de l'Adam Smith i, de, i del Milton.
2: Molt, molt, molt.
0: I una segona etapa, també, de l'Ajuntament.
1: Sí, hi ha una segona etapa, iniciada al 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
2: Molt bé, ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
1: Bé, Com t'imagines que es van gestionar?
2: Amb els British Grenadiers.
1: Sí, similar, no? La Junta va ser un govern repressiu. Va, mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional. El procés de reorganització nacional.
0: Primer t'ha sortit venezolà?
1: Sí, m'ha salido medio venezolano.
0: Bueno.
1: M'ha sortit precorinxi.
2: I tu també has començat una mica, eh?
1: Este procés de reorganització nacional.
0: Vale, vale.
1: Caracteritzat
0: perdoneu.
2: Una abraçada.
1: Ja està. Perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
0: Ho tornarem a fer, segurament.
1: Sí.
0: Per això demanem perdó ara i després també.
2: Mejor pedir perdón.
1: Que permiso. Ja, bueno, en fi, no, és horrible això. Bueno,
2: sí, sí,
1: perdó,
2: és molt
1: horrible. És que m'estic desviant.
0: No passa res.
1: Vale. El procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins de detenció. El més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament l'Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre de detenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. Fem desaparèixer gent.
0: Ja està.
1: I punt.
2: Podria ser un cicle mitjà,
1: bueno,
2: saps?
1: També, sí, sí, vas a fer... Voy a l'Escola de Mecànica Armada a fer un cicle mitjà, doncs pues ja està, i ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi, van robar també més de 400 nadons. Hòstia,
2: vale.
1: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons que és bastant famós a l'Argentina.
0: Una brutal repressió, oi?
1: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques... Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model i va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al Rule Britannia. No? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982, després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. Mm-hmm. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne anglès, saps? Però bueno, s'ha bé. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou, xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, pues ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la dama de ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure, tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tinguessin un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
2: I els militars van fer de militars.
0: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lamy Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les Illes. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé, com que perd una mica de força.
1: Bueno, militars nacionalistes...
0: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bé, en fi.
1: Consideraven seu i...
0: Sí, ells tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi. Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquista de les illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no?, per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a
0: Exacte.
1: Fora per no mirar el que passa dins.
0: Ah,
1: no? Exacte. Quin era el plan, o els plans previstos per les illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió, però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa, per a Geòrgia del Sud, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'Estat Major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarcar per sorpresa a Porto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres de qualsevol reacció militar.
2: O sigui, s'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims, aquests militars. Estaven...
1: Buscant un casus belli de qualsevol...
2: Sí. Ja està.
1: I qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
0: Exacte. Al febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data, la base britànica de... Grytviken...
1: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
0: No, Grytviken,
2: ja és una broma al propi
0: nom. Ostres, tio, no podíem posar noms normals, però en fi. Una altra estació balanera abandonada de Geòrgia del Sud ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així, que l'endemà de la secretària de Relacions va declarar que si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina es reservava el dret a alguna possible el dret a alguna, sí, a declarar, posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats, no? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
1: Aviam, és que havien fet uns plans. Aquests plans ja...
0: Ja, és que...
1: Què em veniu aquí a
0: arruïnar? Tu s'ha planificat, venen la il·lusió de... Vaim, ja està. Sí,
1: què m'estàs explicant a la ONU que estan negociant? Què?
0: Clar.
1: Què? Una merda aquesta negociació.
2: Jo tenim uns plans. Jo soc partidari de l'operació Alfa, però... L'operació Alfa és la millor.
0: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall, sí. La descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final, ai, no sortirà com
0: al final esperava. Al final ho he dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Grytviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, ¿vale?
2: És que els militars, quan s'animen, eh? Però Londres no sabia res de tot això, és a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas.
0: En realitat, ells ja sospitaven alguna coseta, eh? Ja, el 24 de març, el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
1: Veus com si hi ha bromes amb noms?
0: Sí, bueno, sí que no ho puc evitar, eh?
1: T'ha sortit.
2: Ha sortit.
0: El 27, fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la Marina Argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar a Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
1: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? Aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Sí, aquella dona amb cabell cardat.
0: Aquella dona
2: sí,
0: fa por.
2: Sí, sí, sí.
0: Feia molta por.
1: Sí, sí.
0: Quan va girar ser el seu marit.
1: Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, el 14... van petar-se molts bars, eh?
0: Sí. Vull dir, hi ha molta gent que
1: molt
0: va celebrar el seu amor, eh?
1: Exacte.
0: Ha de ser molt xungo.
1: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat l'Albert.
0: Ens ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé.
1: Clar, és un cabell perfectament...
0: conservador britànic.
1: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
0: Oh, amb els rulls.
2: Endavant.
1: Endavant,
2: Sergio. T'imagines quan vas a on?
1: A una residència d'avis.
2: Sí?
1: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
0: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell cabrat no. De l'ensurt.
2: No. Només cal preguntar-li als miners.
0: Exacte. El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet. I els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció. En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i tres dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya cultural i socialment, França i Alemanya pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, eh? Ja ho veiem amb Israel, eh? Pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa, just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb dos programes majors: canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets, i renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
2: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
0: Bueno, per començar, és que la RAF no tenia cap base al seu abast. La Marina Argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet. No confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més, combatia...
1: Aquest ha fregat el pal.
0: Aquest ha fregat, Però ha entrat.
2: Segur que algú li haurà entrat. Segur.
0: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven, vull dir, estaven a l'abast una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació. ¿Vale?
1: Molt bé.
0: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de la OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem.
1: La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
0: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert, no sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, representant dels serveis d'informació i seguretat, pensava d'una altra manera, ella, no? Calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics,
1: no ens oblidem,
0: que segur que es sentien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvines contra l'Argentina, no?
1: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
0: Exacte.
1: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context. I clar, vull dir, estem en una època de tornada a la tensió, anys 80, les coses estan una mica crues un altre cop i qualsevol cosa podia servir per avisar, ep, al tanto, que estem aquí, eh?
0: Esto es muy loco, eh? Esto es muy loco.
1: Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
0: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a ella al dit, no tant així a tots els homes que van morir, és clar.
2: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
0: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leach, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú. Venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirallat. Considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF. I tenia la seva pròpia agenda, no? Perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leeds

0: cap a casa.
1: Sabem què va passar. Bueno, això tot, tot ho sabíem. Avui estem descobrint
0: la part guai de la història,
1: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Lichy Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
0: Mira, el Leeds, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia la aposta, que veia en, aposta aquest, en, la, en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no? Per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que bàsicament li va dir a Leeds, tírale.
1: Tírale. Li va dir en argentí, t'imagines?
0: Tírale, sí, sí.
1: Tírale a les Malvinas, tírale.
0: Tírale a les Malvinas. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvinas, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La junta militar ho havia analitzat, no havia analitzat gaire bé la situació política britànica.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Brothers in Arms és una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica Dire Straits, publicada al 85, però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, val a dir-ho.
1: Temazo que després de 500, no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia, i amb aquesta referència històrica, que segurament, ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea, aquesta cançó és universal, sí, molt coneguda, sí, no, i no sabia, doncs justament que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, de les quals aprofitem per saludar, que ho fem mai. Que no ho fem mai.
2: No hi pensem gaire.
1: No hi pensem gaire.
2: A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim 60 persones.
1: Com anem? Ja som aquí.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Uau! Hi ha ràdios que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Uau! Això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Oh, i tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant, allà on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era la Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No. Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. Oh, I a més, em deia l'Albert Avila, això us d'explicar, doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal, té altres temes també molt, molt famosos, i per tant, aquesta és una dada, aquí la tenim. Ja, evidentment, ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify tot això ja no ens val, però els anys 80 sí, i Brothers in Arms, aquí ha quedat. Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui ha absurd tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme...
0: I a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té. Qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però mira, ara que s'està tot el panorama a Europa, ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i demés. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que evidentment s'ha desbuscat

0: s'ha desempascarat de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà, aquestes generacions evidentment estan en un altre xip i no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
1: Tornarem a l'edat moderna?
0: Carai, carai.
2: Bueno, o sigui, sense més. Que intens, eh?
0: Tornem al Portes de Troia.
1: Ja, hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem, eh?
0: Sí, aquí ja, donem ara... de tot. Ara, però de seguida amb qualsevol nom tornarem i aquí cap problema, vull dir que no...
1: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que jo, sempre funciona.
0: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua perquè Thatcher pot ser esa silla. No? Thatcher.
1: Ostres.
0: És horrible.
1: Oh. Aquí també ha entrat tocar el pal, eh?
2: Sí, però ha entrat.
0: Ha entrat, entrat. Aquella cadira.
2: Bueno, anem a tirar endavant una mica d'això, anem a remar endavant. Ja remo jo, si voleu.
0: Remo per nosaltres.
1: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
1: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era, en general, antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La Marina disposava de 20 vaixells de combat, i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
0: I comptem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia sempre, m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
1: No? Tipus risc, no?
0: Sí.
1: La gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc, i dius, paio... No, això no va de quanta gent has matat ni són objectius.
2: Ah, que no ho és, eh?
1: Un de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del risc.
1: No, no ho és, no ho és, em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes.
1: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromput.
0: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda, els britànics, clar, que ja no estan tan estan més a prop de Benny Hill, personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
1: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos... SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic. Però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només. Hi ha molts factors a tenir en compte, això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere, no? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
0: I perdona que fas menció al conflicte actual i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
1: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
1: Sí, hòstia, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio. Ha fet un plan. Allà el Videla, saps, tio, metem unes trobes per aquí. Este, jo crec que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats, quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
1: Doncs bé, a la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Busser, o Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid la presa de control de l'arxipèlag, no? El governador Rex Hunt, que té nom de gos
0: que té nom,
1: protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament i cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia haver gaires carreteres allà.
0: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
1: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular.
0: Tot el dia per...
1: Jo crec que la gent allà camina, eh?
0: Vinga, va.
1: Imagina't quan ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una borrada.
0: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga! Ah.
1: Que arribaré tard. A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos. Gràcies.
1: Perdó.
2: Gràcies. No.
0: Val, aleshores, Operació Rosario per una banda i els britànics responen amb Operació Corporate.
1: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate. Sí, sí. Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'Operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward.
0: Sandy.
1: El seu sobrenom és Surrenc.
0: Tachador i Surrenca.
1: Sí, sí, en anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, dona igual. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa l'ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Mm. Molt propi de l'ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Hatch, que s'escriu Hatch, eh? Hatch. Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
2: I en què va consistir aquesta segona fase?
1: Pues va començar amb una batalla aeronaval, no? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer gentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius, neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar, les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet, disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
0: Això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
1: Exacte, bueno, clar, ja he dit abans que si pagues la munició, pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus missils, els seus avions van adquirir un nom. Mira, en la guerra de verdad funcionen, saps?
0: Sí, sí, sí. Val. I com van respondre els britànics?
1: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Porto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge, no? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, aquestes accions van anar perdó per l'expressió, però van anar collonint el comandament argentí. El comandament, que no els argentins.
0: Clar.
1: Vull deixar clar.
0: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
1: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a la badia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes de perills en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsant-se el destructor Coventry i el transport Atlantic Conveyor. Conveyor, perdó. És que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
1: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Puerto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cop, i a l'entrada de les portes i van enllaçar, perdó, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
1: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mira les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
0: És interessant això, eh?
1: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les baixes argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a l'abast dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
0: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui, i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs a un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
1: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
0: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop de del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
0: I Albert Abril, comentar abans de tancar el programa d'avui amb un minut que fa molt poc, ahir?
2: Bueno, avui estem gravant el programa.
0: Avui però... estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig...
2: Dia 7 de maig.
0: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Sonora a l'Auditori 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
0: Molta il·lusió.
2: Et va fer molta il·lusió.
0: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de No Ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art des de la ràdio de Cardedeu. Que és... Ràdio Televisió de Cardedeu.
0: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
0: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Sonor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
0: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: Les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 20 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui tancarem la quarta ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus de la temporada. Avui conversem amb Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu. Darrera ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus. Al llarg d'aquestes setmanes hem anat realitzant entrevistes amb els diferents portaveus dels grups polítics amb representació al plenari municipal. I avui seguirem parlant de la Fira de la Primavera. Avui entrevistarem a Los Sobraos, 30 anys d'història. Avui estaran presents en els estudis de Ràdio Sant Andreu Juan José Gómez, Juan Luis Vizcaíno i Juan Carlos Cordero, tres dels components de Los Sobraos que ens faran la prèvia del concert que oferiran aquest divendres a partir de 11:45 de la nit a l'escenari central de la Fira de la Primavera. Repassarem els seus 30 anys d'història i sabrem més detalls del concert d'aquest divendres. I també avui coneixerem més detalls de la Fira de la Primavera 2025. Salutacions de Jordi Milian. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Última entrevista de la quarta ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus d'aquesta temporada. Avui ens acompanya Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, per analitzar l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, l'actualitat també política. Miquel Àngel Abril, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Un plaer estar aquí a la Ràdio Pública, com sempre, Jordi.
1: Li demano la primera pregunta, la mateixa primera pregunta que hem formulat amb tots els portaveus. Quin moment es troba avui en dia Sant Andreu de la Barca?
2: Doncs jo penso i crec fermament que estem en un moment d'efervescència total, d'un canvi real que ja es veu i es pot tocar a la ciutat. M'agradaria destacar quatre idees troncals, justament per donar arguments, no?, a la meva frase. Jo penso que s'estan veient ja els diners als carrers. Penso que amb el reforçament i manteniment, no?, de les voreres, la via pública, etc., ja es poden palpar, es poden tocar aquests canvis, també amb aquesta renovació d'equipaments, instal·lacions i paral·lelament amb el manteniment i reforç de la seguretat a la ciutat. Jo penso que la gent ja pot veure tota la feina que hem fet durant aquests 3 anys, no?, que molts d'aquests projectes que són grans necessiten una tramitació llarga, etc., i no és casualitat que ara tota aquesta feina prèvia doncs està sortint al carrer, no? També tenim la renovació dels 14 parcs, no?, infantils també, veiem les noves marquesines, no?, que tenim a la ciutat per fi, no?, després de tenir unes parades d'autobús sense cap mena de protecció, normalitzant coses que no són normals en una ciutat, per exemple, instal·lacions noves de la petanca, tenim la Johan Cruyff, la presentació de la nova comissaria policial també de la policia local, etcètera, etcètera. Llavors estem en aquell moment de presentació de projectes i d'implementació de realitats que fan que veritablement es puguin veure. Ja no són conceptes teòrics, sinó que són realitats que la gent ja pot observar directament.
1: Com es planteja FEM Sant Andreu aquest darrer any que queda per arribar a les eleccions? D'aquí a un any ja estarem en plena campanya de les eleccions municipals. FEM Sant Andreu, com es planteja aquest darrer any?
2: Doncs ens ho plantegem amb coherència, amb molta força, a tope, executant, com deia, tota la feina prèvia que s'ha fet en aquests doncs, 3 anys de mandat, sense deixar de banda aquests nous projectes o contractes importantíssims també en serveis, per exemple, la licitació recollida d'escombraries, no?, que suposarà doncs, al voltant de 4 milions d'euros, aquesta postulació, no?, el pla de barris, que si vols després en parlem també, i el seu impacte, però també amb la transparència, no?, i l'apropament a la ciutadania una mica marcada a la casa, ja que acabem de finalitzar l'oficina de l'alcalde de les assemblees de barri en aquestes darreres 2 setmanes, no?, a tots els barris de la ciutat, doncs apropant justament doncs, el mateix alcalde pels matins i després també l'alcalde amb regidors de barris per les tardes, donant, rendint comptes en els barris, no?, amb aquesta feina d'aproximar-nos a la ciutadania, d'escoltar la ciutadania, de sortir del despatx i anar directament al carrer, a tocar el carrer i a tocar les ciutadanes i ciutadans de Sant Andreu de la Barca, i amb aquesta mateixa coherència que venim des del primer moment practicant, doncs portar-la a terme i continuar bueno, i tancar el mandat doncs, amb aquesta mateixa coherència.
1: Com es veuen d'aquí a un any?
2: Doncs millor que mai, i preparats per empènyer el canvi que ja està arribant, no?, que arriba, i que penso que encara tots necessitem continuar per consolidar veritablement aquest canvi. Es va veure, per exemple, aquest cap de setmana, no?, amb un acte de partit de FEM Sant Andreu al Parc Central, on justament vam tenir aquesta oportunitat, no?, de parlar amb moltíssima gent transversal, no?, de diferents maneres de pensar, que es van apropar també per estar una estona compartint aquell moment del sopar, que vam fer rècord també amb el tema del sopar i de gaudir en família, amb els infants, amb la gent gran, etc., tothom que es va apropar, amb ganes, no?, d'escoltar-nos i d'entendre que el canvi ja ha arribat i que encara ens queda per consolidar. Llavors, totalment super, super motivats i super contents.
1: Parlem del pla de barris, ha estat un dels temes que se n'ha parlat, sobretot en el darrer mes, un pla de barris on Sant Andreu de Barca presenta la seva candidatura per optar al pla de barris amb una inversió de 16,7 milions d'euros. Ara és la Generalitat qui ha de validar o no aquest pla de barris, aquesta proposta de Sant Andreu de la Barca, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Quina valoració en fan d'aquest pla de barris i d'aquesta inversió de 16,7 milions d'euros que s'ha presentat en aquesta, recordem, candidatura?
2: Sí, exactament. Aquesta candidatura que vam explicar també a tothom que es va, a entitats i forces polítiques que van voler apropar-se en el CRA quan ho vam explicar, perquè no van ser totes, però sí que és cert que allà explicaven doncs, aquesta postulació, aquesta candidatura històrica per Sant Andreu de la Barca. Recordem que el Pla de Barris és un programa de la Generalitat de Catalunya, no?, que el que cerca és reduir les desigualtats territorials i socials entre els diferents barris de les diferents localitats d'arreu de Catalunya, i seria la primera vegada per Sant Andreu de la Barca que estem en aquesta situació, en aquesta casella de sortida, per guanyar la candidatura i poder treure, no?, aquests recursos, aquests més de 16 milions, 16,6 milions d'euros, no?, en aquest cas, 10 finançats per la Generalitat de Catalunya i 6,6 finançats per l'Ajuntament, que seria un impuls, per un cantó, a fites i aspectes que nosaltres ja teníem incorporats als nostres programes, no?, als nostres objectius doncs de mandat, però que sense cap mena de dubte, si arribéssim a aquests recursos i guanyéssim aquesta candidatura al Pla de Barris, doncs significarien un impuls, un accelerador, amb moltes d'aquelles accions i actuacions que nosaltres ja teníem recollides, no? Bàsicament es vertebra, per no allargar-nos massa, es vertebra aquest pla de barris amb 3 eixos bàsics, no?, que són transformacions físiques, no?, que són les transformacions del totxo, diguéssim, les ecològiques i les accions sociocomunitàries, amb un total de 37, no?, actuacions que hem presentat doncs, per aconseguir aquesta candidatura, i penso que serien capdals aquesta candidatura aconseguir-ho, perquè veritablement seria un factor de transformació hiperpotent e històric per Sant Andreu de la Barca, per aconseguir doncs, reduir les desigualtats i també arribar a aquella, doncs, a aquella ciutat, no?, veritablement del segle XXI com tots es mereixem. No?
1: El portaveu socialista, Juan Pablo Beas, a l'entrevista de portaveus, afirmava que el govern va reaccionar i presentar-se al Pla de Barris després de les crítiques públiques del PSC, que l'Ajuntament no havia presentat candidatura. També comentava que el govern està presentant aquesta candidatura com si fos una realitat, quan es tracta, segons el PSC, de que la Generalitat ha de fer l'aprovació d'aquest pla de barris.
2: Doncs, bueno, m'hagués encantat veure, ja que parlem d'això, justament el PSC en la presentació de la candidatura. Suposo que com no hi eren no van entendre que és una presentació de la candidatura. Van haver-hi altres forces polítiques, però justament ells no es van presentar, llavors suposo que no els és d'interès i que des de la crítica destructiva intenten fer soroll i fer veure com que nosaltres reaccionem al que ells pensen o diuen. Francament, ara no sóc conscient del que havien dit sobre aquest tema, ni em consta res. Però bueno, esperem que des del seu factor o el seu rol, no?, com a Partit Socialista de Catalunya, que està governant la Generalitat de Catalunya, doncs també ens ajudin, no?, a que la nostra candidatura doncs arribi a bon port, en aquest cas, i veritablement tots remem en la mateixa direcció. Llavors, en aquest sentit, sí que els demanaria doncs, treball sincer, no?, coherència política, coherència social i al final treballar de veritat per Sant Andreu de la Barca.
1: Parlem d'una altra qüestió, també ha estat important. En el darrer mes es va presentar el projecte de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, un projecte que es va portar a ple del ple del passat mes d'abril, va ser aprovat per tots els partits polítics, excepte el Partit Popular i el PSC, que finalment es va abstenir. Una comissaria, recordem als nostres oients, ja n'hem parlat àmpliament, que ocuparia la primera planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i una comissaria on, bé, s'ampliaria els recursos i també ampliaria la zona que disposaria la policia local, amb calabossos, etcètera, etcètera. Com valora aquesta nova comissaria, aquest projecte, i que finalment hagués estat aprovat aquest projecte per un ampli consens en el ple municipal?
2: Jo penso que, en el fons, totes les forces polítiques estaven d'acord en el projecte de la comissaria. Llavors, a cap persona se li escapa que estem a un any d'eleccions, llavors aquesta gesticulació per part d'algunes forces polítiques a l'hora de cercar subterfugis per intentar no estar d'acord en el fons dels projectes que presenta el govern, doncs d'alguna manera els perfila, no?, i els dona pues, una personalitat electoral, no?, cercant el seu ninxo de mercat electoral, etcètera, etcètera. Més enllà del joc polític, off the record, tothom està d'acord amb aquest canvi, aquest projecte de la presentació de la nova comissaria, del que serà la nova comissaria de la policia local. No es tracta només d'un canvi d'ubicació, sinó que és un salt qualitatiu important en seguretat i en servei públic. Com bé deies, pràcticament es triplicaria l'espai actual, incorporant millores tecnològiques, però també funcionals, per adaptar-nos a les necessitats del cos. I en aquest sentit, remarcar que justament aquestes necessitats han anat de la mà del propi cos de la policia, o sigui, no està inventat en un despatx això, sinó que, com d'altres actuacions, quan dissenyem instal·lacions d'importància a la ciutat, com esportives, etc., sempre ho fem de la mà d'aquelles entitats o aquells usuàries i usuaris que seran d'aquelles instal·lacions. Per tant, en aquest cas, la comissaria ha estat donant-nos el seu feedback i concretant les seves necessitats i s'han incorporat al projecte. Llavors, que el fet de que s'ubiqui en el mateix edifici de l'Ajuntament doncs permet una millor coordinació i una atenció més eficient, també, i era imprescindible deixar enrere unes instal·lacions obsoletes i apostar per una policia moderna, propera i preparada, no, pels reptes del segle XXI. Per acabar, només, això és un exemple, però ara mateix a Sant Andreu de la Barca tenim instal·lacions pensades per una dimensió de fa moltíssims anys, no, de fa 30 anys. Llavors, aquestes instal·lacions ja no donen el servei que totes i tots mereixem, perquè el nombre d'habitants sense els de Sant Andreu de la Barca ha crescut molt. Si a l'any 91, per exemple, per donar una xifra comparativa, tenien 14.000 i escaig habitants, Ara mateix, en el DAS del 25, estem per més de 27.000 habitants censats. O sigui, al final donem servei a moltes altres persones que estan a la, al voltant, no?, de Sant Andreu de la Barca, amb les urbanitzacions, etcètera, que al final venen, doncs, a portar les nenes i nens al col·legi, a comprar, a gaudir de la restauració, a fer vida a Sant Andreu de la Barca. O sigui, són moltíssimes persones, al voltant de 30.000 persones, i necessitem dependències, serveis, instal·lacions actualitzades, i això és una de les coses que ens vam trobar quan vam arribar al govern, doncs, que estaven totalment desactualitzats perquè no s'havia cuidat, no? De fet, aquesta dimensió poblacional s'havia deixat, prioritzant altres coses segurament, doncs s'havia deixat de banda, i això ens fa que estiguem francament desactualitzats, i per això tot aquest esforç ara mateix de donar-hi la volta.
1: Part de les crítiques de l'oposició, Partit Socialista, també del Partit Popular, també Vox va fer algun comentari al respecte en les entrevistes de portaveus, és que tots estan d'acord del projecte de la nova comissaria. El que no estan tan d'acord és, primer, d'on sortiran els diners per la creació d'aquesta comissaria, i després, què passarà amb les dependències dels partits polítics que estan situats a la primera planta, què passarà en el ple municipal, i que això pot tenir un sobrecost.
2: Sí, nosaltres vam aprofitar en el darrer ple per explicar com enfoquem els projectes. Quan nosaltres vam arribar a govern, la dinàmica que existia a l'hora d'afrontar projectes era aconseguir els recursos, assignar partides pressupostàries ad hoc per aquells projectes, i una vegada tenim els diners, doncs fem el projecte. Això què passava a l'hora de la realitat? Doncs que quan nosaltres vam arribar a govern no hi havia projectes. No hi havia projectes. O sigui, hi havia idees, no? Com es va dir, no, és que hi havia un projecte... No, no era un projecte, era una idea, perquè als calaixos no vam trobar cap projecte nosaltres. Cap. Quina és la manera de fer nostra? Doncs nosaltres identifiquem el projecte, encarreguem un projecte perquè comenci a ser una realitat, i quan presentem aquest projecte ja estem cercant els recursos per obtenir el finançament. Llavors, l'excusa de que no tenim finançament, ja ho hem explicat per activa i per passiva, que la nostra manera de fer és aquesta que acabo d'explicar. Que no hem explicat prou la planificació de reubicació dels espais, com la sala de plens i els despatxos dels grups polítics. Si de veritat estem parlant d'això, si de veritablement estem parlant dels nostres despatxos dels partits polítics, si a la ciutadania li importa on hi ha els despatxos dels partits polítics, el que li importa a la ciutadania és veritablement veure que hi ha projectes nous de ciutat, veure que s'actualitzen aquests projectes, que s'actualitzen les dependències, que la ciutat es mou i es torna una ciutat activa i una ciutat moderna per 30.000 persones que donen serveis, com deia abans, i que aquests projectes al final troben el finançament i són realitats. Aquesta és la qüestió. La qüestió no és intentar trobar subterfugis ni pals a la roda per dir, no, és que no sabem on anirà la sala de plens. Doncs clar que nosaltres tenim una planificació on podria anar a la sala de plens, que tenim diferents llocs ara mateix, ja ho decidirem on anirà la sala de plens i on aniran els despatxos dels partits polítics, però a qui no importen els despatxos dels partits polítics, el que importa és empènyer la ciutat cap a una actualització justa, perquè portàvem moltíssims anys amb una deriva que francament estava fent que Sant Andreu de la Barca desapareixés del mapa. I el que nosaltres volem és tornar a portar Sant Andreu de la Barca on es mereix.
1: Una altra qüestió, l'educació ha centrat el debat en els darrers dos plens, una moció que van presentar a vostès fa dos plens, i una moció que el PSC va presentar el mes d'abril. L'educació està a l'ordre del dia dels plens municipals.
2: Sí, a mi aquí m'agradaria ser clar. Estem en un context molt important a nivell català, amb reivindicacions del col·lectiu docent, tant en augment de docents per baixar les ràtios de les aules, però també en recursos materials. Crec que són demandes totalment legítimes. Nosaltres respectem des de l'òptica local aquestes reivindicacions, sempre al costat del cos docent i des de les nostres competències locals. Nosaltres hem posat i posarem tots els recursos que tenim al nostre abast per garantir el millor servei possible als nostres centres educatius, perquè les nostres filles i fills puguin aprendre i desenvolupar-se en entorns educatius moderns, inclusius i de futur. Això per endavant. Penso que aquí la política barroera i oportunista no toca, com s'ha vist. Punt.
1: Sobre educació, projecte de l'Escola Bressol La Quimeta. Ja han començat les obres, no està operativa, no estarà operativa fins al curs vinent, però el curs 2027-2028, que és quan entrarà en marxa sobre aquest projecte.
2: Sobre aquest projecte ja vam comunicar en el seu moment, en el mes d'abril, si malament no recordo, que, bueno, que es començaven les obres, que aquestes obres tenien un termini previst de 12 mesos i que aquest nou equipament pues, comptarà amb una capacitat de fins a 140 infants distribuïts en 9 línies, no? És un projecte de ciutat superimportant per Sant Andreu de la Barca, i ara ho lliguem també a la pregunta anterior que m'has pogut fer. I aquest edifici, el municipi augmentarà el nombre de places públiques de 0 a 3 anys, no? I es situarà com una ciutat referent en aquest punt de vista, no? Referent a la infància, no? L'àmbit de la infància, no? Com deia, la previsió de la construcció de l'escola és aproximadament d'una durada de 12 mesos i finalitzarà amb prou marge, no?, per estar operativa amb l'inici del curs escolar 27-28. Aquest és el nostre objectiu i la nostra fita, i així estem treballant. Em consta que les obres van a bon ritme. Un cop han començat van bastant com un tiro, o sigui que pensem assolir aquest objectiu.
1: Parlant d'educació, en l'article d'opinió de FEM Sant Andreu, publicat a l'Ajuntament, a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, del mes de març, el 31 de març, l'article es basava sobre la defensa de l'educació. De fet, el titular era "Defensar l'educació és defensar el futur de Sant Andreu de la Barca". Aquest era l'article mensual del mes de març, publicat a la pàgina web.
2: Sí, va en aquesta línia justament que estem comentant, no? O sigui, conceptualment nosaltres sempre pensem que les instal·lacions i el concepte d'educació a Sant Andreu de la Barca representa, com no pot ser d'una altra manera, el futur de la nostra societat. Per tant, hem d'abocar tots els recursos perquè els professionals i les professionals dels centres educatius tinguin totes les eines al seu abast per garantir justament que aquesta societat del futur pugui créixer pues, amb uns conceptes, no?, i una mirada, no?, potser diferent amb la que nosaltres, no?, vam créixer en el seu moment, una mirada més rica, més inclusiva, més generosa, més constructiva també, i per això necessitem pues, els equipaments i els recursos per garantir que això sigui una realitat. Llavors, és un tema de ciutat que va més enllà fins i tot de les sensibilitats polítiques, és un tema cabdal, és un eix inquebrantable. Llavors, en aquest sentit, nosaltres sempre al costat de l'aposta per la docència de qualitat i perquè tinguin tots els recursos al seu abast.
1: L'article del mes d'abril, "Fem avançar Sant Andreu, seguretat, cohesió i futur de marxa", parlaven aquí de la nova conselleria de la policia local i també de la candidatura al Pla de Barris, que ja n'hem parlat en aquesta entrevista. I aprofitant doncs, que estem a la setmana de la Fira de la Primavera, hem preguntat també amb els diferents portaveus qüestions referents al comerç, en quina situació està el comerç de Sant Andreu de la Barca i també com podem ajudar a promocionar encara més aquest comerç de Sant Andreu de la Barca. Vostè és portaveu de FEM Sant Andreu i, a més, és regidor d'Activitat Econòmica i de Comerç a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, tinc aquesta sort i aquest honor també de ser el regidor de Comerç. Ara mateix el comerç de Sant Andreu de la Barca està en una situació de lluita, està en una situació positiva. Ja han comentat més d'alguna vegada que les persianes que es tanquen i s'aixequen el balanç net és que s'estan aixecant més de les que estan tancant. Només per donar unes dades, que no són nostres, sinó que són de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat de l'any 25, respecte al comerç a tot el Baix Llobregat, és a dir, a tota la comarca, el 20% dels llocs de treball estan vinculats justament en el comerç, superant en 3 punts la mitjana de tota Catalunya, és a dir, que la comarca del Baix Llobregat ja està una mica per sobre de la mitjana de tota Catalunya en quant a l'ocupació, el percentatge d'ocupació de llocs de treball que suposen el comerç i els serveis, restauració, etc., a la ciutadania. I a nivell municipal, a Sant Andreu de la Barca manté justament un 24%, és a dir, que encara està per sobre de la mitjana comarcal. Repeteixo, no són dades nostres del govern, és de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, i un 24% dels llocs de treball estan en serveis a la ciutadania, incloent el comerç i la restauració. Llavors, jo sóc conscient, com a regidor de comerç, dels reptes, no?, del context local, regional i global, perquè moltes vegades és difícil dissociar una cosa de l'altra, però penso que ens hem de felicitar i gaudir del tresor del comerç local que tenim a Sant Andreu de la Barca, està al seu costat, fent militància local, no?, i consumint a casa nostra per mantenir aquest tresor, no per fer-los un favor, no?, als comerços, sinó perquè en realitat reverteix positivament amb la societat que viu en un territori, perquè al final tenir un comerç presencial viu és vida als carrers, és seguretat als carrers i és una mostra de salut dintre d'aquella societat. Per tant, convido a tothom a gaudir d'aquesta fira comercial de la Fira de la Primavera. Justament tenim més expositors locals que estaran respecte a l'any passat. L'any passat eren 30, però tenim 36 expositors locals que han decidit mostrar els seus productes i serveis a aquesta Fira de la Primavera, on l'eix principal, repeteixo, és el comerç, és l'autèntic protagonista, més enllà de que al final també està embolcallat d'altres activitats més socials, que també considerem que és un pol d'atracció perquè la gent pugui apropar-se i, a banda de consumir, doncs pugui també estar en l'entorn del nostre comerç i de la nostra restauració i, per tant, gaudint de Sant Andreu de la Barca. I estic super, super content amb la feina que s'ha fet. Aprofito per felicitar tota la gent de promoció econòmica i també agrair a l'ACSAP la seva complicitat i que entre tots i totes doncs, gaudir i aprofitar aquest tresor que tenim.
1: Aquesta setmana, també a l'entrevista de Portaveus, el portaveu socialista comentava que la ciutat viu una situació de paralització real en els temes importants.
2: Bueno, doncs és una percepció molt particular del grup socialista. Jo penso que estem en un moment de transformació local immens, històric, que estem recuperant el temps perdut i remant amb la complicitat de totes i tots cap a la ciutat que volem. També crec que la gent no és ximple, no és tonta, no és ximple, sap què aporta i sap qui no aporta, sap qui aporta soroll i discursos buits generalistes, qui aporta destrucció i qui aporta veritablement projectes de ciutat. Jo no tinc molt clar quin és el projecte de ciutat, en aquest cas del Partit Socialista, no tinc molt clar, que jo sàpiga no hem fet cap comunicació sobre el Sant Andreu de la Barca que ells volen representar, volen treballar, tampoc de les altres forces polítiques, més enllà d'aspectes puntuals. El que sí tenim clar nosaltres és el nostre full de ruta i que volem consolidar aquest full de ruta.
1: També hem conegut aquests tres consellers de Saporbà, Juan Pablo Vies per part del Partit Socialista, Sonia Aranda per part del Partit Popular i Felipe del Val per part de Som Sant Andreu han dimitit sobre aquesta qüestió.
2: M'he assabentat no fa gaire d'aquestes dimissions, no perquè m'ho hagin dit directament. I, en certa mesura, no és una sorpresa per mi, perquè és cert que des de que nosaltres vam entrar a govern, tenim el tercer relleu en la gerència de Saporbà. Quan va haver-hi el primer relleu, justament en el moment corporatiu en el qual els consellers de Saporbà s'havien de pronunciar sobre si votaven a favor o en contra d'aquell relleu, d'aquell primer relleu, justament aquestes forces polítiques no es van presentar. No es van presentar. De forma covarda, així ho dic, con nocturnidad y alevosía, no es van presentar. Fent un exercici d'irresponsabilitat bestial, ja aquí ho dic, no ho havíem dit fins ara, però ja ho dic directament. Llavors, que justament ara aquestes forces polítiques decideixin abandonar, igual fins i tot donar-hi la volta hi ha una certa coherència, no? Perquè al final tampoc t'importa gaire el que passa. Aquests arguments de que hi ha massa relleus, el que era del primer canvi al canvi actual que hem tingut, la persona que hi havia abans doncs va trobar una altra oferta professional millor i va marxar, que això entra dintre de la normalitat professional de qualsevol persona. El que no era normal era el primer gerent que ens vam trobar que portava tota la vida aquí. Això és una cosa que la veritat és que no és gaire normal. Llavors, els canvis que s'han fet, s'han produït, doncs eren necessaris. Ara mateix el canvi que tenim funciona molt bé i esperem que estigui amb nosaltres molt de temps, i si troba una altra oportunitat professional, doncs està en el seu dret d'agafar. Per això estan les oportunitats professionals i la lliure elecció de les persones dintre d'un context professional, comercial i de carrera professional. Llavors, aquí res a dir. L'important és sempre trobar el recanvi amb garanties per poder portar l'empresa pública, que és bueno, un instrument superimportant, capdalt, per impulsar totes les polítiques públiques que s'impulsen des de l'Ajuntament. Recordem que l'empresa pública no només porta esports, ara em poso el barret d'esports, no només porta l'explotació a instal·lacions esportives, sinó també la zona blava, l'escola de música, el CIS, el transport adaptat. O sigui, són moltes coses, molts serveis que té encarregat, i que és important que aquesta empresa pública, doncs, gestioni amb total transparència com ho fa i amb totes les garanties, i es donaran els relleus que calguin, no? Espero que ara doncs estiguem una temporada, doncs, amb la persona, amb el Ferran, no?, que és l'actual gerent de SAP Urbà, però fugir d'estudi i fer veure que aquí passen coses rares i no sé què, però si tens tota la informació, sempre l'has tinguda. I si tens qualsevol dubte, sempre has tingut oberta la porta del despatx, tant del gerent com de la resta de consellers de SAP Urbà. O sigui, cadascú, amb la seva consciència, faci el que consideri.
1: Doncs avui, en aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus d'aquesta temporada, ens quedarà una última ronda cap al mes de juliol, on allà sí que farem balanç exhaustiu de l'últim any de legislatura i segurament dels tres últims anys, tenint en compte que ja falta menys per aquestes eleccions municipals del 2027. Suposo que aquí la maquinària de tots els partits polítics ja ha començat, no?
2: Sí, sí, bueno, jo de la resta no sé, perquè la veritat és que no em dona gaire temps de fixar-me en el que vam fer la resta de forces polítiques. Nosaltres, com a FEM Sant Andreu, en el fons, si et dic la veritat, mai hem deixat d'organitzar activitats de partit de FEM Sant Andreu, mai hem deixat de ser-hi al carrer. Penso que al final, deixar-ho tot pel final també és una qüestió que la ciutadania no acaba d'entendre. Una altra cosa és que la ciutadania estigui 4 anys pendents del que fa els partits polítics, perquè segur que tenen coses més interessants que fer, també t'ho dic amb sinceritat, eh? Però que per part nostra no hem deixat de fer activitats, de proposar activitats en els diferents barris, als nostres vermuts, a les nostres xerrades. Intentem estar sempre al carrer, sempre amb una actitud d'escoltar, de rebre propostes i també d'escoltar crítiques, perquè no són perfectes, és que al final ningú és perfecte i nosaltres tampoc ho som. L'únic que la nostra idea és treballar matí i tarda, nits i cal i caps de setmana, i això és el que intentem fer i el que estem fent fins que la ciutadania decideixi una altra cosa. I la ciutadania, quan arribi el moment, decidirà en conseqüència a on vol ser-hi i si renovem la seva confiança o si no, i el que decideixi pues s'haurà d'acceptar.
1: Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies, Jordi, a vosaltres.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Los Sobraus celebren 30 anys de carrera musical, ho fan amb noves cançons i també concerts. Aquest divendres actuaran a Sant Andreu de la Barca en el marc de la Fira de la Primavera. Serà l'escenari

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, en el Via Directa, l'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio.
2: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs? Com va la
2: doncs
1: vida?
2: Doncs molt bé.
1: Sí.
2: Sí, de primavera, que tenim molta primavera aquest any, no?
1: Déu-n'hi-do. Primavera fresca, eh? Realment, aquest any, sí. Com a mínim a Lleida, estem tenint primavera.
2: És que a les Terres de Ponent no estem acostumats ni acostumades amb aquesta primavera.
1: I refredada o no? Va superant la primavera?
2: No. Jo l'he superada, de moment.
1: Sí. Vinga, avui parlem sobre el futur de l'alimentació, no?
2: Sobre el futur.
1: Ja veurem.
2: Sí, podem crear una mica de debat. I és que, t'explico, Pili, fa un any el president d'un supermercat molt conegut va dir que a la meitat del segle, és a dir, cap a l'any 2050, les cuines desapareixerien a casa nostra. I la veritat és que, bé, sembla una miqueta exagerat, però anem-ho a analitzar una mica, Pili, això.
1: Que deixarem de tenir cuines, però no ens cuinarà la IA, eh? Això encara no, crec que no ho farà. La IA no, potser un robot, però la IA no crec.
2: Bueno, un robot gràcies a la IA, potser, però potser sí, que és veritat que la IA no sortirà del nostre ordinador per cuinar-nos.
1: Però què vols dir, que la cuina desapareixerà? Que no tindrem fogons? Perquè sí que és cert que la cuina, la cuina de llenya, aquesta ja va desaparèixer fa dies.
2: Sí, sí, però no tindrem l'espai. L'espai de cuina, Filipe. Que no tindrem l'espai, no? I vaig a fer un petit apunt, que no hi entrarem, però és cert que ja hi ha pisos que s'estan venent sense cuines per abaratir costos. Però aquí no ens hi posarem, perquè no ens hi posarem amb el tema dels lloguers, perquè no és el nostre tema. Però vaja, que això ja és una realitat, que hi ha pisos que no tenen cuines perquè cada cop cuinem menys.
1: I tu creus que cada cop cuinarem menys? És a dir, que comprarem tot més precuinat, vols dir?
2: M'agradaria pensar que no, però sí que és veritat que cada vegada mengem més menjar preparat, no? Hi ha cada vegada més aplicacions de delivery, no? De portar a casa, més productes llestos per consumir als lineals del supermercat. Si us fixeu, inclús hi ha supermercats que fins fa poquet no tenien menjar preparat i ara han tret doncs, un lineal específic, no? Potser podríem trobar algun plat preparat als refrigeradors o inclús als congeladors, però ara podem veure ja que els supermercats tenen passadissos específics, no?, per a la venda d'aquest menjar preparat i aquests productes doncs, llestos per consumir, que són al final solucions ràpides. Pili, sempre parlem que vivim en una societat doncs, que cada cop tenim menys temps per fer allò que és important, no?, o que hauria de ser-ho. I estem deixant de banda algo que per mi, això és una opinió meva, però segurament hi trobaríem algun estudi associat, i és que, o sigui, cuinar és la base d'alimentar-nos de forma saludable.
1: Clar, sí, perquè no hi ha versions supersaludables a cap menjar precuinat, en el sentit que tots tenen segurament molta sal, no? Tots tenen...
2: Els greixos que s'han utilitzat per cuinar doncs probablement no són oli d'oliva verge extra com podem cuinar nosaltres a casa nostra, no? Però sí que és veritat que les famílies viuen la sensació constant, no?, de que no tenim temps per cuinar. O sigui, jo no sé el teu entorn o el vostre entorn, les persones que ens estan escoltant, si és algo recurrent. Jo he de dir, Pili, que en els últims mesos cada vegada escolto més això, no tinc temps per cuinar, cada vegada cuino menys, inclús persones que fins ara estaven cuinant. Llavors, aquí la pregunta ja no és només nutricional, no? La pregunta és què passa quan deixem de cuinar? Perquè cuinar no és només preparar els aliments. Cuinar és transmetre hàbits als nens i nenes que tenim a casa, a la família. És educació alimentària, és autonomia, és cultura, és relació amb el menjar. I això es perd també, perquè es perd aquest espai. Abans, molts de nosaltres creixíem veient com es feia un sofregit, com es feia una truita. Jo seia a la tarda amb la meva mare a pelar patates o a treure les faves, no? O sigui, era una activitat que fèiem a casa. Sí que és cert que el fet de que la dona ens s'hagi incorporat al món laboral, doncs això s'ha anat perdent. I amb això s'ha anat perdent doncs, això, molts hàbits que està fent que cada vegada doncs, anem transmetent menys a aquesta part cultural, no? I aquesta part d'educació, perquè no deixa de ser educació alimentària.
1: Doncs escolta, ara m'he quedat ben parada perquè sí que s'està perdent.
2: És a dir, ara t'haig de reflexionar,
1: sí,
2: no, Pili?
1: Sí, perquè realment pots fer... Si tens el handicap o no, que no t'agradi la cuina, hi ha moltes opcions per fer menjars ràpids i saludables. Uh-huh. Finalment, fer una amanida i una carn a la planxa, un peix a la planxa, és un moment, realment, no? És molt ràpid. No cal que sigui una elaboració... Però sí que és cert que potser hem perdut, i ara parlo per mi, no? Aquesta capa, aquesta, el xup-xups... Els xup-xups es van perdent, no? La sopa feta a casa, el caldo fet amb temps, tot això. Potser sí que s'està perdent.
2: Jo m'agradaria que féssim una reflexió, no?
1: Sí.
2: Si els nostres fills i filles, no? Si els nens i nenes no aprenen a cuinar a casa, on aprendran a cuinar?
1: És que ara estic fent la reflexió, Naila, i és que fins i tot... algunes famílies per Nadal, que és el dia de la sopa, que com a mínim doncs, la fas no, en família, no, el brou aquell, l'escudella de Nadal, van al tet d'abric, perquè és molt més ràpid. Per tant, sí, no sé, potser sí que desapareixeran, eh? Potser hauríem d'aconseguir que no.
2: No volem culpabilitzar ningú, perquè la realitat és que, a veure, moltes famílies arribem, i m'incloc, no?, cansades a casa, amb jornades laborals molt llargues, sense poder conciliar, amb molt poca energia mental al final del dia per poder pensar, amb una estimulació de moltíssima informació sobre el que és una alimentació saludable, que al final jo crec que acaba col·lapsant, no? És a dir, tenim tanta informació del que és una alimentació saludable que creiem que és complicadíssim quan, com molt bé deies, Pili, fer un pollastre a la planxa, una patata al microones i quatre fulles d'enciam ja és un sopar saludable, no?
1: Super saludable, boníssim, és un moment.
2: Exacte, que sí que ens sembla com a que hem d'estar 2 hores a la cuina. És cert que això seria genial, però no tenim aquest temps i hem de ser realistes amb la nostra realitat social ara mateix, no? I és que tenim menys temps perquè doncs, no hi ha ningú a casa que pugui passar aquest temps cuinant i fent aquest xup-xup, però que no podem pensar que només hem de fer aquest xup-xup perquè llavors deixem de cuinar i com menys cuinem, més ens costa després. Perquè al final és una agilitat, no? O sigui, és una habilitat.
1: Sí.
2: Una habilitat que fa que com més cuinem, més àgils som preparant, no? O sigui, jo recordo quan començava a cuinar a casa que potser per tallar les verdures tardava 20 minuts, no? Perquè, i ara cada vegada vaig més ràpid, no? Perquè al final, doncs això, és una habilitat. També és veritat que podem tirar de fons d'armari precuinats, bueno, precuinats o preelaborats, no? Com poden ser, per exemple, les verdures congelades que hi ha tallades, no?
1: Sí.
2: Però almenys intentar, doncs, progressivament anar posant-nos a la cuina i després, retornant una mica amb aquesta educació alimentària a casa, tenim poc temps i per mi, jo crec que l'espai de cuinar junts és un espai, és una activitat familiar divertida, educativa, no?, i de qualitat per passar amb els nens i nenes i no haver d'estar... Perquè a vegades ens sembla com... Ai, és que ens hem de posar a jugar amb ells i elles perquè sembla que si no, no estem passant temps de qualitat. Cuinar també és un temps de qualitat en el que pot ser divertit. Sí, és cert que després la cuina ens quedarà més bruta, però també podem participar tots i totes després en netejar-la.
1: I tant, saps què estava pensant? Que podríem recuperar alguns batch cooking d'aquests xulíssims que fas? Com ho deies tu... No és el pim-pam, però és un pim-pam. Com ho de fàcil? Com era allò? Fàcil? Bo? No, les tres Bs?
2: Sí, no me'n recordo, eh? Fa molts anys, això.
1: Ho hem de recuperar, això.
2: Saludable, senzill, no? Era algo
1: i sabrós, potser.
2: I sabrós, potser sí.
1: Potser sí, però hem de recuperar aquelles receptes de la Naila Martínez fàcils, saludables i amb un pim-pam i xules per a fer amb tota la família.
2: Doncs sí, jo crec que necessitem tornar a normalitzar la cuina realista, eh? Una cuina imperfecta, no ha de ser instagrameable, una cuina compatible... Una cuina compatible amb la nostra vida real, no? Perquè doncs, si perdem completament l'hàbit de cuinar, no només perdem salut, eh? També perdem autonomia i això a llarg termini, autonomia perquè al final acabem menjant allò que ens presenta la indústria sense una opció B, no? I després també doncs, les conseqüències que això a llarg termini pot tenir especialment amb la infància. Per tant, la pregunta no és si les cuines desapareixeran, sinó la pregunta jo que crec que vull que ens fem tots és si volem que desapareixin.
1: Naila, moltíssimes gràcies. Com sempre t'enviem una abraçada molt gran i continuem pensant que necessitem sempre. Una abraçada i et seguim a mai-nutricionista a Instagram. Petons.
2: Gràcies. Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.
4: L'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio, un dels espais que escoltem aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca prepara per aquest dissabte de la Fira Primavera la 8a trobada de percussió. Ens acompanya Enrique González, que és el president de la Colla de Diables. Molt bon dia, Enrique.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la Colla de Diables per la Fira de la Primavera. Uns anys organitza la trobada de percussió, altres la trobada de foc. Per tant, aquest any toca trobada de percussió, no?
1: Sí, sí, aquest any toca trobada de percussió, que a més aprofitarem per celebrar una miqueta els 10 anys de la secció infantil de percussió.
0: Dels Ous de Drac, no?
1: Correcte, sí, ja fan 10 anys i bueno, tot i que ara mateix no és ben bé la data, però pensem que una trobada de percussió és el millor moment per celebrar-ho.
0: Qui tindrem aquest dissabte en aquesta trobada de percussió en la seva 8a edició?
1: Bueno, pues tindrem una trobada amb 9 colles, o sigui, les nostres dues d'adults i infantils, els Tabaldrac i els Ous de Drac, i després 7 colles que venen de fora, d'arreu, que ens acompanyaran i que ens faran passar la tarda molt entretinguda.
0: Aquí tindrem Esruat Xamba de Pallejà, Piedimonis de Mollet, Timbalers del Camell de Molins, Obarullo de Badalona, Batu Cassola de les Corts i Mininfernals Ratpenats de Malgrat de Mar. Per tant, colles que, bé, que estaran en aquesta trobada de percussió, que fareu segurament un recorregut per diferents carrers de la ciutat, no?
1: Sí, Jordi, t'has deixat els Toquen Dos del barri de Sant Antoni, que no, també ens acompanyaran. Que ha sigut un fitxatge d'última hora.
0: I tindrem aquest recorregut, no?, pels diferents carrers.
1: Sí, i aleshores però, bueno, farem un recorregut que ja hem fet altres vegades. Sortirem a 5:45 de la Fonda de Roda, la primera colla, i farà el recorregut pel carrer Sant Josep Oriol, carrer Catalunya, fins al doctor Fleming. Després baixarem per Via d'Esport, Avinguda Constitució i l'Esplanada del Mercat.
0: Allà a l'Esplanada del Mercat, on cada grup farà una exhibició.
1: Correcte, sobre les 7:15, esperem que arribi l'últim grup a l'esplanada del mercat, i ja cada grup farà un lluïment, tocarà un tema sol, i després farem una taula de germanor per donar per acabada, diguéssim, el que és la trobada de percussió.
0: Què espereu d'aquesta 8a edició de la trobada de percussió?
1: Bueno, ja et dic que bueno, és una mica consolidar aquest acte, no?, que és un acte sense foc i és un acte que ens ajuda molt a cohesionar gent de la colla que potser amb els correfocs no gaudeix tant. Després també, el que et deia, pues, fer un petit homenatge als Ous de Drac, que fan 10 anys i que potser no és ben bé el dia perquè no és el dia del bateig, però pensem que és l'acte que més gaudeixen. I ja et puc dir que a l'acabar la taula de germanor ens desplaçarem davant de la biblioteca, a la carpa de l'Ajuntament, i allà farem l'entrega dels records a les colles convidades i un petit homenatge a tota aquella gent que durant aquests anys, aquests 10 anys, ens han acompanyat d'una manera o d'una altra a fer gran la família dels Ous de Drac.
0: Si parlem de l'evolució dels Ous de Drac en aquests 10 anys, podem dir que és un grup que ja està consolidat, o més que consolidat, dins de la colla, no?
1: Sí, sí, o sigui, va ser una idea fa 10 anys d'un grup de persones que van pensar pues, que estaria maco fer un grup infantil de percussió. Mantenir un grup infantil de percussió és força complicat, perquè bueno, de petits molt bé, però arriba una edat on l'adolescència complica molt el compromís amb qualsevol cosa, però jo penso que sí, que hem aconseguit establir un grup més o menys estable de nens i nenes que ajuden una mica a mantenir aquesta colla.
0: Suposo que no totes les colles de Diables tenen un grup de percussió infantil, no?, com vosaltres?
1: Bueno, és força... El que és més habitual és que sigui un grup mixt, o sigui, que hi hagi grans i petits. Tenir un grup, diguéssim, prou gran per mantenir totes les sortides de manera independent no és gaire habitual.
0: I el dissabte, aquest homenatge, també als Ous de Drac, a la trobada de percussió, l'ambient tocarà foc, no?
1: L'any que ve tocarà foc, sí. Esperem. Ja, tampoc t'ho podria assegurar, eh? Sempre hi ha idees i a vegades d'un any per un altre poden canviar moltes coses, però en un principi sí.
0: El que sí que ha anat evolucionant és la trobada de foc, eh? L'any passat vam tenir una trobada de bèsties, no?, motiu de la Fira de Primavera.
1: Sí. L'any passat vam fer una trobada de bèsties i potser l'afegim als actes de la Fira de Primavera i llavors fem bèsties, foc i percussió. Dic, tot depèn. L'any que ve ho veurem.
0: Per tant, són tres activitats que vosaltres us plantegeu per la Fira de Primavera. Per tant, podeu escollir bé, no?
1: Sí. Tenim prou gent i prou seccions com per anar variant sense problemes.
0: Per tant, això és una molt bona notícia, que la Colla de Diables segueix ben viva, ara celebrant aquests 10 anys dels Ous de Drac, i que aquest dissabte, com dèiem, en aquesta trobada de percussió, que arrencarà a 6:45 de la tarda a la plaça Font de la Roda, Cercavila, i al final serà a l'esplanada del Mercat, on es concentren gairebé totes les activitats de la Fira de la Primavera. I el recomanable, doncs, que la gent vagi seguint la Cercavila pels diferents carrers, també, no? Que us vagin acompanyant.
1: Sí, els pots veure passar tots des d'un lloc i afegir-te a l'últim grup per veure el final a la plaça del Mercat.
0: Doncs Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta trobada aquest dissabte.
1: Moltes gràcies, Jordi, i us esperem a tots a la Cercavila.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
1: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
0: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Obraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
1: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
0: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
1: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem 2 entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els 3 dies, no?, de Fira de la Primavera.
0: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
1: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem, evidentment, la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8a trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també, aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també doncs és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
0: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
1: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
0: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
2: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
0: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
2: Sí, tant, aquí a Sant Andreu, a més, com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i al cap i a la fi veure's, a més com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat i esperem molta participació ciutadana.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
3: Doncs molt contents per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
0: L'alcalde Marc Girbé també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta fira de primavera és una fira oberta per a tothom.
3: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la fira comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
4: Una fira primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
3: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera que, sense cap mena de dubte, pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per

0: També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada amb més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8a trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de l'Último Tributo, homenatge al grup de l'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la diada castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8a trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Una de les novetats de la Festa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca serà el concurs, la gran final del concurs Rookies del Ritme. Serà el dissabte 23 de maig a partir de les 9 a la plaça Federico García Lorca amb l'actuació de 12 grups. Volem parlar amb l'organitzador del Rookies del Ritme, que és el David Saez. Molt bon dia, David.
1: Bon dia.
0: Bé, en Rookies del Ritme, aquesta novetat que tenim en aquesta Festa de la Primavera, aquest concurs musical, parla'ns una mica dels objectius i l'origen d'aquest concurs.
1: Bueno, aquest concurs, en un principi, pues, vam parlar amb l'Ajuntament per fer alguna cosa per la gent jove i també pensant avui en dia amb la tirada que té la música urbana, i vam decidir pues, fer un concurs així per la gent jove i per impulsar la cultura al poble.
0: Són 12 grups els que finalment actuen d'una selecció d'uns 100. Heu fet una crida fa uns mesos, no?, que els grups s'apuntessin, i després d'una selecció arriben 12 a la gran final.
1: Exacte. Vam fer primer una selecció amb una criba online, on es van apuntar més de 100 solistes i grups, i al final pues, queden per la final uns 12.
0: Havia uns requisits per poder-se presentar, per poder optar?
1: Sí, bueno, hi havia uns requisits mínims, com fer un tema original, també un rango d'edat més o menys, també gent jove, menors d'edat, però no hi havia moltes especificacions, sinó que per fomentar més la gent, i la gent que produeix ells mateixos o que encara no són artistes emergents i no tenen les eines per poder arribar.
0: I per tant faran la seva actuació, perquè serà música en directe el que escoltarem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre aproximadament, no?
1: Ah, exacte. Llavors amb el tema que han participat pues, tocaran a la final, i on hi haurà un jurat professional que decidirà una mica entre alguns criteris el finalista que guanyarà.
0: Després parlarem d'aquest jurat, qui forma part d'aquest jurat, quins són els grups que participen en aquesta primera edició de Rookies del Ritme, però abans hem de dir que hi ha un premi important pel grup guanyador.
1: Sí, la veritat que el premi està molt bé. El premi és tocar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, entre un dels premis. També un EP professional, que serà gravat amb Crack House Records, i també un videoclip professional, que serà gràcies a Wave Gods Studio.

0: Per tant, ja ho tindran tot, EP i també videoclip per poder actuar a la Festa Major de setembre, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Que és un dels premis qui guanyi aquest concurs de rookies del ritme. Però aquella primera idea, David, d'on va sorgir aquelles ganes d'organitzar aquest tipus de concurs?
1: Doncs... Jo que sóc de Sant Andreu de tota la vida, pues, vaig veure que avui en dia realment la música urbana, que engloba bastants estils, està molt de moda. També la gent jove, no és com abans, que un, si volia ser artista, tenia que anar a un estudi. Avui en dia la gent, pues, pot estar a casa, es pot produir els seus temes, i llavors amb el digital, online, ho tenen més fàcil. Fàcil i difícil a la vegada. Llavors era per impulsar a aquesta gent, aquesta gent jove, que necessita un pushing, i pues, també descobrir nous talents, perquè a vegades ho pot treballar molt i no sap arribar al final, i pues, ajudar-los una mica i que arribi una més gent.
0: Quins són els grups que veurem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre?
1: Bueno, pues, alguns dels grups que hi haurà a aquest fi de setmana a la Festa de Primavera seran com Emi La Grassa, Digity Osc, Black Rose, Zumbat, Javizón, Cazador, Enrique Fema, Marcos Amka, Muf La Cantera, Whitbin, Frankie Blackoff, Relda i també Complicaos.
0: El jurat, qui forma part? Dius un jurat especialitzat, un jurat professional?
1: Sí, hi ha una mica de tot, de gent de... gent dels medis, gent de la música. Entre el jurat hi haurà, pues, a Saturnino, de Ràdio Sant Andreu, el Josep Lobató, comunicador, Dani de Wakebox Studio, que és productor, també Dani Anarcatac, que és artista i porta també festes com Reducidos i coses així, Blado de One Kids TV, que és periodista també, especialitzat en música urbana, també estarà la Sonia Navarro, coreògrafa i ballarina del poble, i també, pues, el Cat Lletres, un influencer molt important.
0: L'objectiu, suposo que, David, és que els músics li posin difícil al jurat, no?, a l'hora de decidir el grup o el cantant guanyador.
1: Exacte. També, bueno, amb tota la gent aquesta que ha acabat finalista, realment jo crec que hi ha un bon grup de gent jove i molt capaç i molt bons.
0: No sé si has donat instruccions al jurat del que és el que ha de valorar en aquestes actuacions.
1: Sí.
0: Perquè veig un jurat molt variat, eh? I això està bé.
1: Exacte.
0: Això està
1: bé. Perquè busquem també no només gent enfocada en un estil, sinó busquem l'artista complet, que al final és el que li anirà millor, que sigui un artista més complet amb tot. Per això la varietat del jurat. I alguns dels criteris, pues, serà, pues, la connexió amb el públic, la lletra, el ritme, l'originalitat... coses així, més o menys.
0: L'important és que ho feu a l'aire lliure, ho feu a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert, on haurà instal·lat un escenari, i per tant, haurà públic. Per tant, desitgeu que hi hagi molt de públic, no?
1: Exacte, també la idea era aquesta, per, en vez de fer alguna cosa més privada o en una sala tancada, aprofitant la Festa de Primavera, pues fer-ho a l'aire lliure per arribar més gent, també perquè vingui la gent jove i que no tingui que pagar una entrada per veure una cosa així, i així arribar molt més, molta més gent.
0: Tens pensat o l'objectiu de fer més edicions?
1: Home, sí, està pensat això per arribar a fer, diguem-ne, cada any una edició. Aquesta, diguem-ne, que seria la primera edició i la prova de tot.
0: La prova de tot, què esperes? Per exemple, si aquest dissabte a les 11, quan acabi aquest concurs de rookies del ritme, i et preguntem, ens enfoquem al dissabte, a 11 del vespre s'acaba aquest concurs, ja tenim guanyador o guanyadora, i et preguntem, ei, com valores aquesta primera edició de rookies del ritme? Què t'agradaria dir aquest dissabte?
1: Bueno, més que tot, que ha tot sortit bé, i que els artistes, la gent i tothom, pues, estigui content i diguin, ostres, això és una bona iniciativa pel poble, també un bon canal per a la gent jove, i pues, així l'any que ve, o els que sigui, la gent que vegi el que s'està fent a Sant Andreu i que s'animi més gent l'any que ve per apuntar-s'hi.
0: Doncs esperem que sí. Primer tot, que vagi molt bé aquest dissabte. Recordem l'horari. A partir de les 9 del vespre, aquest dissabte 23 de maig, a la plaça Federico García Lorca, primera edició del concurs Rookies del Ritme. 12 grups, música urbana, un jurat excepcional, grups molt potents, emergents, i que segurament que es veuran per primera vegada, i potser aquests grups, dintre d'uns anys, nosaltres el vam veure a Sant Andreu de la Barca, no? En aquell concurs, no?
1: Exacte, aquesta és la idea, sí, de trobar a nous talents.
0: Esperem que sí. Doncs David Saez, organitzador d'aquest concurs de Rookies del Ritme, que vagi molt bé, sí?
1: Sí, volia també una menció especial, donar les gràcies, que si no, això no seria tampoc possible, gràcies a Atxa, de la Pound Gang, i Crowhard Records, que vam començar també la idea pensant-ho amb ell, i es va involucrar des d'un principi.
0: Doncs queda dit. David Saez, organitzador de Rookies del Ritme. Que vagi molt bé dissabte.
1: Moltes gràcies.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Fira de la Primavera de Sant Andreu de Barca tornarà a comptar amb la trobada de vehicles clàssics. Serà la 8a edició. Avui ens acompanya Lluís Oulego, un dels organitzadors d'aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca. Serà el diumenge 24 de maig. Lluís Oulego, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, habitual ja amb aquestes entrevistes parlant dels vehicles clàssics d'aquesta trobada que any rere any ha estat una trobada que ja s'ha consolidat, no d'ara, sinó ja fa uns quants anys, que s'ha consolidat com una de les activitats de la Fira de la Primavera.
1: Bueno, sí, aquest any anem per la 8a edició i esperant que, evidentment, que siguin més, no? Vull dir, anem creixent poc a poc, vull dir, amb un... Bueno, crec que és lo correcte, vull dir, cada any una mica més i, bueno, de moment anem per aquí, anem pel camí.
0: La trobada s'iniciarà doncs, ben d'hora al matí amb les inscripcions, després haurà l'esmorzar, però després haurà aquesta ruta que també recorrerà Sant Andreu de la Barca i l'inici serà l'Avinguda Constitució, concretament del carrer Garraf amb l'Avinguda Constitució on podem veure aquests vehicles. Quants vehicles s'esperen aquest any i quin tipus de vehicles?
1: Bueno, l'any passat entre cotxes i motos vam tenir un... em sembla que van ser 110, 115, vull dir que... I bueno, aquest any suposo que anirem pel mateix camí. Bueno, la trobada sí que és al carrer Constitució, l'entrada és pel carrer Calaf, i en un principi el que fem una volta circular, que els primers anys la vam fer la circular per fora de la població, i aquest any pues, una mica, bueno, els últims anys ja anem fent la... primer fent la recorregut per la població i de més, que intentem agafar el màxim de població, com és el carrer Guatemala, i anem fins a la sortida del poble, a més, puxem cap a on hi ha l'Institut Sant Andreu i de més, tornem a baixar la carretera i d'aquí anem cap a una volta a direcció Martorell, Terrassa, Castellbisbal... Bueno, vull dir, un recorregut que alguna vegada hem intentat parlar de fer un canvi, un petit canvi, o fer-la al revés i això, i al final sempre acabem fent el mateix, perquè verdaderament el participant és per tot tipus de vehicles, vull dir, siguin més vells, més nous i demés, però que a tothom li encaja i dius si la cosa funciona no cal canviar-la.
0: A més, són vehicles, anem avançant amb trobades de vehicles clàssics i de vegades trobem ja cotxes més a prop de l'any en què estem. Però són vehicles anteriors a l'any 1995, que és la condició d'aquest any.
1: Bueno, això ens basem una mica amb els anys que demanaven o que ens demanen els clàssics. Sí que es van actualitzant i cada vegada, evidentment, ens hi trobem vehicles més d'acord a quasi bé el que funciona al carrer, no? O el que hi ha cada dia, no? Bueno, vull dir, això és una mica el que... cap a on va, i el que sí que encara no n'hi ha, i potser d'aquí, si continuem, doncs algun dia començarem a tenir algun vehicle elèctric, no?
0: Això encara hem d'esperar molts anys, no?
1: Però això encara s'ha d'esperar.
0: Sí que tindrem automòbils clàssics, fabricats, com dèiem, abans de l'any 1995, però també reunirà desenes i desenes de motocicletes que també són habituals en aquest tipus de trobada i que a Sant Andreu de Barca doncs, hi ha molta afició. Sou molts, en el qual també t'inclous, Lluís, aficionats a les motocicletes clàssiques, no?
1: Bueno, sí. De fet, amb el... possiblement els més clàssics o de lo que hi ha més volum de clàssics possiblement sigui en la motocicleta, no? Com la... aquí a Sant Andreu pues, es belluga molta Montesa Impala, no? Vull dir que és una mica... aquí era una mica territori Montesa, hi ha bastanta Impala, vull dir, evidentment hi ha alguna metralla, hi ha alguna... vull dir, de Voltaco i de més, però bueno, vull dir, sí que d'alguna manera, en quant a anys o més antic, on es veu més la diferència, quasi bé ja és la moto, no? Vull dir, de motos De fet, aquí en tenim, no sé, la que porta el Pasquale és del 62, no? Del 62 de cotxes potser hi ha pocs, no? Vull dir que una mica és l'exemple, no?
0: Doncs això ho veurem el diumenge 24 de maig amb motiu de la Fira de la Primavera, aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Motoclub.
1: Bueno, en un principi ho vam començar a tirar endavant amb el Pep, amb el Soler, no? Vull dir, perquè el seu pare ja havia organitzat, feia molts anys, una trobada de clàssics. De fet, amb les redes socials, que és una mica que ens va portant els records de coses i de més, hi ha una imatge que volta bastant amb les redes d'aquí de Sant Andreu, que és una de les trobades que es va fer al seu moment, no? I llavors això, pues, bueno, una mica l'afició a lo que quan parlem del ferro, no? Vull dir, potser parlem del ferro més el de la moto que els del cotxe, però sí que parlant amb en Pep Pasqual, Pep Serra i demés, vam dir, hòstia, per què no recuperem això, perquè al final quasi val la pena, no? I bueno, i així portem ja 8 anys.
0: L'any passat el cotxe més antic va ser un cotxe de l'any 1943, un Volkswagen Kugelwagen.
1: Correcte.
0: Per tant, podem veure relíquies, no?
1: Sí. És que es veuen relíquies, eh? Vull dir que...
0: I que funcionen.
1: I que funcionen, no? Vull dir, es veuen relíquies i es veu molta cosa. Vull dir que val la pena acostar-te i mirar els vehicles, perquè hi ha autèntiques coses. I sobretot, que ens hi trobem, no? Perquè tu pots, per exemple, pensar-hi amb els clàssics, amb la típic sortida aquesta o el rally aquest de Barcelona Sitges, no? que segurament són vehicles de molta qualitat, molt complicats, molt d'allòs, però amb les trobades de clàssics habitualment et trobes més el vehicle que et porta més records, no? El 600, el 8,5, l'R8, els R4, vull dir, en Pep, que té autèntiques joies, que té aparatos molt ben parits, però trobem que al final el que ens agrada és una mica el que et porta algun tipus de record, no?
0: Esperem que la gent s'ho passi bé i que pregunti, no?, també amb els usuaris d'aquests vehicles, que també els agrada explicar la història del vehicle, no?
1: Sí.
0: Són cotxes per lluir, no?
1: Sí, verdaderament amb això, vull dir, indiferentment de lo que del meu, no?, que és l'R4 del Pueblo, no?, que tothom el coneix i demés, n'hi ha molta gent que li dedica moltíssimes hores, que segurament no l'utilitza tant com el puc utilitzar jo, que és un vehicle, el meu vehicle diari i demés, i al final el que t'agrada és explicar una mica el que tens, no? I al públic també li agrada sentir una mica el que el cotxe, no? És molt típic de dir, hòstia, mi abuelo, yo con el primer cotxe que conducí fue con este, no? Vull dir que bueno, al final és... val la pena connectar i parlar amb els propietaris perquè t'expliquin una mica el que és el seu cotxe.
0: Doncs això, serà el diumenge 24 de maig, Fira de la Primavera, 8a trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, parlant avui amb un dels organitzadors, Lluís Aulego, que esperem que vagi molt bé. No sé si a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu pots aprofitar una crida perquè la gent hi vagi a veure aquests vehicles clàssics.
1: Bueno, la crida és com
0: sempre.
1: O funciona
0: també la trobada, que potser no cal ni fer crides, no?
1: No, sempre va bé fer crides, perquè n'hi ha molta gent que al final t'hi vas trobant i et diuen... Ui, no sabia que es feia això.
0: Doncs no hi ha excusa, ara.
1: Bueno, no hi tindria d'haver excusa, i la crida és pel que tingui un vehicle d'aquests anys, vull dir, tant moto com cotxe, i o tractor, vull dir, al final, o si té algun avió d'aquests de més antic també ja li farem lloc per portar-lo, no? I després per veure'l. Crec que fa molt de goig quan veus el carrer Constitució amb molta gent pel mig mirant vehicles o passejant o escoltant la música o... Bueno, perquè crec que és una festa una mica diferent i després pues, el que té el vehicle també el disfruta lluint-lo i després donar la volta amb tots el... del sector, diguéssim, no?
0: Doncs això és el que veurem a la Fira Primavera el dia 24 de maig, diumenge, a l'Avinguda Constitució, amb el carrer Garraf, aquesta trobada de vehicles clàssics, cotxes anteriors a l'any 1995. Podem veure autèntiques joies i avui hem conversat amb Lluís Oblego, un dels organitzadors d'aquesta trobada. Lluís, gràcies i que vagi molt bé.
1: Bueno, animeu-se, us esperem a tots i endavant Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i també més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Cap de setmana de Fira de la Primavera i Ràdio Sant Andreu al llarg d'aquesta setmana us estem comentant les diferents activitats programades a motiu de la Fira Primavera 2026. Ràdio Sant Andreu realitzarà entrevistes i reportatges especials durant el desenvolupament de la Fira de la Primavera 2026.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: És dimecres, dia 20 de maig. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap tindrem l'última entrevista de la quarta ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus. Avui entrevistarem el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril. També comentarem altres informacions, i és que una conferència abordarà la importància del son en la salut de les dones. Ens acompanyarà avui la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la tècnica de salut pública Isabel Sánchez, per parlar d'aquesta xerrada que tindrà lloc el proper dimarts. I seguirem parlant dels actes de la Fira de la Primavera i del concert que la cantant santandreuenca Anna Guerrero oferirà aquest divendres a l'esplanada del Mercat Setmanal, a l'escenari central de la Fira de la Primavera. Aquestes i altres qüestions són les que abordarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Última entrevista de la quarta ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus d'aquesta temporada. Avui ens acompanya Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, per analitzar l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. L'actualitat també política. Miquel Àngel Abril, molt bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Un plaer estar aquí a la Ràdio Pública, com sempre, Jordi.
0: Li demano la primera pregunta, la mateixa primera pregunta que hem formulat amb tots els portaveus. Quin moment es troba avui en dia Sant Andreu de la Barca?
4: Doncs jo penso, i crec fermament, que estem en un moment d'efervescència. D'efervescència total, d'un canvi real que ja es veu i es pot tocar a la ciutat. M'agradaria destacar quatre idees troncals, justament per donar arguments, no, a la meva frase. Jo penso que s'estan veient ja els diners als carrers. Penso que amb el reforçament i manteniment, no, de les voreres, la via pública, etc., ja es poden palpar, es poden tocar aquests canvis. també amb aquesta renovació d'equipaments i instal·lacions i paral·lelament amb el manteniment i reforç de la seguretat a la ciutat. Jo penso que la gent ja pot veure tota la feina que hem fet durant aquests 3 anys, no? Que molts d'aquests projectes que són grans necessiten una tramitació llarga, etc. I no és casualitat que ara tota aquesta feina prèvia doncs està sortint al carrer, no? També tenim la renovació dels 14 parcs, no? Infantils també. Veiem les noves marquesines, no? Que tenim a la ciutat per fi, no? Després de tenir unes parades d'autobús sense cap mena de protecció, normalitzant coses que no són normals en una ciutat, per exemple, instal·lacions noves de la petanca, tenim la Johan Cruyff, la presentació de la nova comissaria policial també de la policia local, etcètera, etcètera. Llavors estem en aquell moment de presentació de projectes i d'implementació de realitats que fan que veritablement es puguin veure. Ja no són conceptes teòrics, sinó que són realitats que la gent ja pot observar directament.
0: Com es planteja FEM Sant Andreu aquest darrer any que queda per arribar a les eleccions? D'aquí a un any ja estarem en plena campanya de les eleccions municipals. FEM Sant Andreu, com es planteja aquest darrer any?
4: Doncs ens ho plantegem amb coherència, amb molta força, a tope, executant, com deia, tota la feina prèvia que s'ha fet en aquests 3 anys de mandat, sense deixar de banda aquests nous projectes o contractes importantíssims també en serveis, per exemple la licitació recollida d'escombraries, no?, que suposarà al voltant de 4 milions d'euros, aquesta postulació, no?, el pla de barris, que si vols després en parlem també, i el seu impacte, però també amb la transparència, no?, i l'apropament a la ciutadania una mica marcada a la casa, ja que acabem de finalitzar l'oficina de l'alcalde i les assemblees de barri en aquestes darreres 2 setmanes, no?, a tots els barris de la ciutat, doncs apropant justament doncs el mateix alcalde pels matins i després també l'alcalde amb regidors de barris per les tardes, rendint comptes en els barris, no?, amb aquesta feina d'aproximar-nos a la ciutadania, d'escoltar la ciutadania, de sortir del despatx i anar directament al carrer, a tocar el carrer i a tocar les ciutadanes i ciutadans de Sant Andreu de la Barca, i amb aquesta mateixa coherència que venim des del primer moment practicant, doncs portar-la a terme i continuar i tancar el mandat doncs amb aquesta mateixa coherència.
0: Com es veuen d'aquí a un any?
4: Doncs millor que mai, i preparats per empènyer el canvi que ja està arribant, no?, que arriba, i que penso que encara tots necessitem continuar per consolidar veritablement aquest canvi. Es va veure, per exemple, aquest cap de setmana, no?, amb un acte de partit de FEM Sant Andreu al Parc Central, on justament vam tenir aquesta oportunitat, no?, de parlar amb moltíssima gent transversal, no?, de diferents maneres de pensar, que es van apropar també per estar una estona compartint aquell moment del sopar, que vam fer rècord també amb el tema del sopar i de gaudir en família, amb els infants, amb la gent gran, etc., tothom que es va apropar, amb ganes, no?, d'escoltar-nos i d'entendre que el canvi ja ha arribat i que encara ens queda per consolidar. Llavors, totalment super, super motivats i super contents.
0: Parlem del pla de barris, ha estat un dels temes que se n'ha parlat, sobretot en el darrer mes, un pla de barris on Sant Andreu de Barca presenta la seva candidatura per optar al pla de barris amb una inversió de 16,7 milions d'euros. Ara és la Generalitat qui ha de validar o no aquest pla de barris, aquesta proposta de Sant Andreu de la Barca, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Quina valoració en fan d'aquest pla de barris i d'aquesta inversió de 16,7 milions d'euros que s'ha presentat en aquesta, recordem, candidatura?
4: Sí, exactament. Aquesta candidatura que vam explicar també a tothom que es va, a entitats i forces polítiques que van voler apropar-se en el CRAU quan ho vam explicar, perquè no van ser totes, però sí que és cert que allà explicaven doncs aquesta postulació, aquesta candidatura històrica per Sant Andreu de la Barca. Recordem que el Pla de Barris és un programa de la Generalitat de Catalunya, no?, que el que cerca és reduir les desigualtats territorials i socials entre els diferents barris de les diferents localitats d'arreu de Catalunya, i seria la primera vegada per Sant Andreu de la Barca que estem en aquesta situació, en aquesta casella de sortida, per guanyar la candidatura i poder treure, no?, aquests recursos, aquests més de 16 milions, 16,6 milions d'euros, no?, En aquest cas, 10 finançats per la Generalitat de Catalunya i 6,6 finançats per l'Ajuntament, que seria un impuls, per un cantó, a fites i aspectes que nosaltres ja teníem incorporats als nostres programes, no?, als nostres objectius doncs de mandat, però que sense cap mena de dubte, si arribéssim a aquests recursos i guanyéssim aquesta candidatura al Pla de Barris, doncs significarien un impuls, un accelerador, amb moltes d'aquelles accions i actuacions que nosaltres ja teníem recollides, no? Bàsicament es vertebra, per no allargar-nos massa, es vertebra aquest Pla de Barris amb tres eixos bàsics, no?, que són transformacions físiques, no?, que són les transformacions del totxo, diguéssim, les ecològiques i les accions sociocomunitàries, amb un total de 37, no?, actuacions que hem presentat, doncs, per aconseguir aquesta candidatura, i penso que serien capdals aquesta candidatura aconseguir-ho, perquè veritablement seria un factor de transformació hiperpotent e històric per Sant Andreu de la Barca, per aconseguir, doncs, reduir les desigualtats i també arribar a aquella, doncs, a aquella ciutat, no, veritablement del segle XXI, com tots es mereixem, no?
0: El portaveu socialista, Juan Pablo Beas, a l'entrevista de Portaveus, afirmava que el govern va reaccionar i presentar-se al Pla de Barris després de les crítiques públiques del PSC, que l'Ajuntament no havia presentat candidatura. També comentava que el govern està presentant aquesta candidatura com si fos una realitat, quan es tracta, segons el PSC, de que la Generalitat ha de fer l'aprovació d'aquest pla de barris.
4: Doncs, bueno, m'hagués encantat veure, ja que parlem d'això, justament al PSC en la presentació de la candidatura. Suposo que, com no hi eren, no van entendre que és una presentació de la candidatura. Van haver-hi altres forces polítiques, però justament ells no es van presentar, llavors suposo que no els és d'interès, i que des de la crítica destructiva intenten fer soroll i fer veure com que nosaltres reaccionem al que ells pensen o diuen. Francament, no, ara no soc conscient del que havien dit sobre aquest tema, ni em consta res. Però, bueno, esperem que des del seu factor o el seu rol, no?, com a Partit Socialista de Catalunya, que està governant la Generalitat de Catalunya, doncs també ens ajudin, no?, a que la nostra candidatura, doncs, arribi a bon port, en aquest cas, i veritablement tots remem en la mateixa direcció. Llavors, en aquest sentit, sí que els demanaria, doncs, treball sincer, no?, coherència política, coherència social, i al final treballar de veritat per Sant Andreu de la Barca.
0: Parlem d'una altra qüestió, també ha estat important. En el darrer mes es va presentar el projecte de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, un projecte que es va portar a ple del ple del passat mes d'abril, va ser aprovat per tots els partits polítics, excepte el Partit Popular i el PSC, que finalment es va abstenir. Una comissaria, recordem als nostres oients, ja n'hem parlat àmpliament, que ocuparia la primera planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i una comissaria on, bé, s'ampliaria els recursos i també ampliaria la zona que disposaria la policia local, amb calabossos, etcètera, etcètera. Com valora aquesta nova comissaria, aquest projecte, i que finalment hagués estat aprovat aquest projecte per un ampli consens en el ple municipal?
4: Jo penso que, en el fons, totes les forces polítiques estaven d'acord en el projecte de la comissaria. Llavors, a cap persona se li escapa que estem a un any d'eleccions, llavors aquesta gesticulació per part d'algunes forces polítiques a l'hora de cercar subterfugis per intentar no estar d'acord en el fons dels projectes que presenta el govern, doncs d'alguna manera els perfila, no?, i els dona, pues, una personalitat electoral, no?, cercant el seu ninxo de mercat electoral, etcètera, etcètera. Més enllà del joc polític, off the record, tothom està d'acord amb aquest canvi, aquest projecte de la presentació de la nova comissaria, del que serà la nova comissaria de la policia local. No es tracta només d'un canvi d'ubicació, sinó que és un salt qualitatiu important en seguretat i en servei públic. Com bé deies, pràcticament es triplicaria l'espai actual, incorporant millores tecnològiques, però també funcionals, per adaptar-nos a les necessitats del cos. I en aquest sentit, remarcar que justament aquestes necessitats han anat de la mà del propi cos de la policia, o sigui, no està inventat en un despatx això, sinó que, com d'altres actuacions, quan dissenyem instal·lacions d'importància a la ciutat, com esportives, etc., sempre ho fem de la mà d'aquelles entitats o aquells usuaris que seran d'aquelles instal·lacions. Per tant, en aquest cas, la comissaria ha estat donant-nos el seu feedback i concretant les seves necessitats i s'han incorporat al projecte. Llavors, que el fet de que s'ubiquin al mateix edifici de l'Ajuntament, doncs, permet una millor coordinació i una atenció més eficient, també, i era imprescindible deixar enrere unes instal·lacions obsoletes i apostar per una policia moderna, propera i preparada, no, pels reptes del segle XXI. Per acabar, només, això és un exemple, però ara mateix a Sant Andreu de la Barca tenim instal·lacions pensades per a una dimensió de fa moltíssims anys, no? De fa 30 anys. Aquestes instal·lacions ja no donen el servei que totes i tots mereixem, perquè el nombre d'habitants sense Sant Andreu de la Barca ha crescut molt. Si l'any 91, per exemple, per donar una xifra comparativa, tenien 14.000 i escaig habitants, ara mateix, en el des del 25, estem per més de 27.000 habitants censats. O sigui, al final donem servei a moltes altres persones que estan al voltant, no?, de Sant Andreu de la Barca, amb les urbanitzacions, etc., que al final venen, doncs, a portar les nenes i nens al col·legi, a comprar, a gaudir de la restauració, a fer vida a Sant Andreu de la Barca. O sigui, són moltíssimes persones, al voltant de 30.000 persones, i necessitem dependències, serveis, instal·lacions actualitzades, i això és una de les coses que ens vam trobar quan vam arribar al govern, doncs, que estaven totalment desactualitzats perquè no s'havia cuidat, no? De fet, aquesta dimensió poblacional s'havia deixat, prioritzant altres coses segurament, doncs s'havia deixat de banda, i això ens fa que estiguem francament desactualitzats, i per això tot aquest esforç ara mateix de donar-hi la volta.
0: Part de les crítiques de l'oposició, Partit Socialista, també del Partit Popular, també Vox va fer algun comentari al respecte en les entrevistes de portaveus, és que tots estan d'acord del projecte de la nova comissaria. El que no estan tan d'acord és, primer, d'on sortiran els diners per la creació d'aquesta comissaria, i després, què passarà amb les dependències dels partits polítics que estan situats a la primera planta, què passarà en el ple municipal, i que això pot tenir un sobrecost.
4: Sí, nosaltres vam aprofitar en el darrer ple per explicar com enfoquem els projectes. Quan nosaltres vam arribar a govern, la dinàmica que existia a l'hora d'afrontar projectes era aconseguir els recursos, assignar partides pressupostàries ad hoc per aquells projectes, i una vegada tenim els diners, doncs fem el projecte. Això què passava a l'hora de la realitat? Doncs que quan nosaltres vam arribar a govern no hi havia projectes. No hi havia projectes. O sigui, hi havia idees, no? Com es va dir, no, és que hi havia un projecte... No, no era un projecte, era una idea, perquè als calaixos no vam trobar cap projecte nosaltres. Cap. Quina és la manera de fer nostra? Doncs nosaltres identifiquem el projecte, encarreguem un projecte perquè comenci a ser una realitat, i quan presentem aquest projecte ja estem cercant els recursos per obtenir el finançament. Llavors, l'excusa de que no tenim finançament, ja ho hem explicat per activa i per passiva, que la nostra manera de fer és aquesta que acabo d'explicar. Que no hem explicat prou la planificació de reubicació dels espais, com la sala de plens i els despatxos dels grups polítics. Si de veritat estem parlant d'això, si de veritablement estem parlant dels nostres despatxos dels partits polítics, si a la ciutadania li importa on hi ha els despatxos dels partits polítics, el que li importa a la ciutadania és veritablement veure que hi ha projectes nous de ciutat, veure que s'actualitzen aquests projectes, que s'actualitzen les dependències, que la ciutat es mou i es torna una ciutat activa i una ciutat moderna per 30.000 persones que donen serveis, com deia abans, i que aquests projectes al final troben el finançament i són realitats. Aquesta és la qüestió. La qüestió no és intentar trobar subterfugis ni pals a la roda per dir, no, és que no sabem on anirà la sala de plens. Pues clar que nosaltres tenim una planificació on podria anar a la sala de plens, que tenim diferents llocs ara mateix, ja ho decidirem on anirà la sala de plens i on anirà els despatxos dels partits polítics, però aquí no importen els despatxos dels partits polítics, el que importa és empènyer la ciutat cap a una actualització justa, perquè portàvem moltíssims anys amb una dèria, amb una deriva que francament estava fent que Sant Andreu de la Barca desapareixés del mapa. I el que nosaltres volem és tornar a portar Sant Andreu de la Barca on es mereix.
0: Una altra qüestió, l'educació. Ha centrat el debat en els darrers dos plens, una moció que van presentar a vostès fa dos plens i una moció que el PSC va presentar el mes d'abril. L'educació està a l'ordre del dia dels plens municipals.
4: Sí, a mi aquí m'agradaria ser clar. Estem en un context molt important a nivell català, amb reivindicacions del col·lectiu docent, tant en augment de docents per baixar les ràtios de les aules, però també en recursos materials. Crec que són demandes totalment legítimes. Nosaltres respectem des de l'òptica local aquestes reivindicacions, sempre al costat del cos docent i des de les nostres competències locals. Nosaltres hem posat i posarem tots els recursos que tenim al nostre abast per garantir el millor servei possible als nostres centres educatius perquè les nostres filles i fills puguin aprendre i desenvolupar-se en entorns educatius moderns, inclusius i de futur. Això per endavant. Penso que aquí la política barroera i oportunista no toca, com s'ha vist. Punt.
0: Sobre educació, projecte de l'escola Bressol La Quimeta. Ja han començat les obres, no estarà operativa fins al curs vinent, però el curs 2027-2028, que és quan entrarà en marxa. Sobre aquest projecte?
4: Sobre aquest projecte ja vam comunicar en el seu moment, en el mes d'abril, si malament no recordo, que, bueno, que es començaven les obres, que aquestes obres tenien un termini previst de 12 mesos, i que aquest nou equipament pues, comptarà amb una capacitat de fins a 140 infants distribuïts en 9 línies, no? És un projecte de ciutat superimportant per Sant Andreu de la Barca, i ara ho lliguem també a la pregunta anterior que m'has pogut fer, i aquest edifici, el municipi augmentarà el nombre de places públiques de 0 a 3 anys, no? I es situarà com una ciutat referent en aquest punt de vista, no? Referent a la infància, no? L'àmbit de la infància, no? Com deia, la previsió de la construcció de l'escola és aproximadament d'una durada de 12 mesos i finalitzarà en prou marge, no?, per estar operativa amb l'inici del curs escolar 27-28. Aquest és el nostre objectiu i la nostra fita, i així estem treballant. Em consta que les obres van a bon ritme. Un cop han començat van bastant com un tiro, o sigui que pensem assolir aquest objectiu.
0: Parlant d'educació, en l'article d'opinió de Fem Sant Andreu, publicat a l'Ajuntament, a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, del mes de març, el 31 de març, l'article es basava sobre la defensa de l'educació. De fet, el titular era "Defensar l'educació és defensar el futur de Sant Andreu de la Barca". Aquest era l'article mensual del mes de març, publicat a la pàgina web.
4: Sí, va en aquesta línia justament que estem comentant, no? O sigui, conceptualment nosaltres sempre pensem que les instal·lacions i el concepte d'educació a Sant Andreu de la Barca representa, com no pot ser d'una altra manera, el futur de la nostra societat. Per tant, hem d'abocar tots els recursos perquè els professionals i les professionals dels centres educatius tinguin totes les eines al seu abast per garantir justament que aquesta societat del futur pugui créixer doncs amb uns conceptes, no?, i una mirada, no?, potser diferent amb la que nosaltres, no?, vam créixer en el seu moment, una mirada més rica, més inclusiva, més generosa, més constructiva també, i per això necessitem doncs, els equipaments i els recursos per garantir que això sigui una realitat. Llavors, és un tema de ciutat que va més enllà fins i tot de les sensibilitats polítiques, és un tema cabdal, és un eix inquebrantable. Llavors, en aquest sentit, nosaltres sempre al costat de l'aposta per la docència de qualitat i perquè tinguin tots els recursos al seu abast.
0: L'article del mes d'abril, Fem avançar Sant Andreu, seguretat, cohesió i futur en marxa, parlaven aquí de la nova comissaria de la policia local i també de la candidatura al Pla de Barris, que ja n'hem parlat en aquesta entrevista. I aprofitant doncs, que estem a la setmana de la Fira de la Primavera, hem preguntat també amb els diferents portaveus qüestions referents al comerç, en quina situació està el comerç Sant Andreu de la Barca i també com podem ajudar a promocionar encara més aquest comerç de Sant Andreu de la Barca. Vostè és portaveu de Fem Sant Andreu i, a més, és regidor d'Activitat Econòmica i de Comerç a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Sí, tinc aquesta sort i aquest honor també de ser el regidor de Comerç. Ara mateix el comerç de Sant Andreu a la Barca està en una situació de lluita, està en una situació positiva. Ja hem comentat més d'alguna vegada que les persianes que es tanquen i s'aixequen, el balanç net és que s'estan aixecant més de les que estan tancant. Només per donar unes dades, que no són nostres, sinó que són de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat de l'any 25, respecte al comerç a tot el Baix Llobregat, és a dir, a tota la comarca, el 20% dels llocs de treball estan vinculats justament en el comerç, superant en 3 punts la mitjana de tota Catalunya, és a dir, que la comarca del Baix Llobregat ja està una mica per sobre de la mitjana de tota Catalunya en quant a l'ocupació, el percentatge d'ocupació de llocs de treball que suposen el comerç i els serveis, restauració, etc., a la ciutadania. I a nivell municipal, a Sant Andreu de la Barca manté justament un 24%, és a dir, que encara està per sobre de la mitjana comarcal. Repeteixo, no són dades nostres del govern, és l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, i un 24% dels llocs de treball estan en serveis a la ciutadania, incloent el comerç i la restauració. Llavors, jo sóc conscient, com a regidor de comerç, dels reptes, no?, del context local, regional i global, perquè moltes vegades és difícil dissociar una cosa de l'altra, però penso que ens hem de felicitar i gaudir del tresor del comerç local que tenim a Sant Andreu de la Barca, està al seu costat, fent militància local, no?, i consumint a casa nostra per mantenir aquest tresor, no per fer-los un favor, no?, als comerços, sinó perquè en realitat reverteix positivament amb la societat que viu en un territori, perquè al final tenir un comerç presencial viu és vida als carrers, és seguretat als carrers i és una mostra de salut dintre d'aquella societat. Per tant, convido a tothom a gaudir d'aquesta fira comercial de la Fira de la Primavera. Justament tenim més expositors locals que estaran respecte a l'any passat. L'any passat eren 30, doncs tenim 36 expositors locals que han decidit mostrar els seus productes i serveis a aquesta Fira de la Primavera, on l'eix principal, repeteixo, és el comerç, és l'autèntic protagonista, més enllà de que al final també està embolcallat d'altres activitats més socials, que també considerem que és un pol d'atracció perquè la gent pugui apropar-se i, a banda de consumir, doncs pugui també estar en l'entorn del nostre comerç i de la nostra restauració i, per tant, gaudint de Sant Andreu de la Barca. I estic super, super content amb la feina que s'ha fet. Aprofito per felicitar tota la gent de promoció econòmica i també agrair a l'ACSAP la seva complicitat i que entre tots i totes doncs, gaudir i aprofitar aquest tresor que tenim.
0: Aquesta setmana, també a l'entrevista de Portaveus, el portaveu socialista comentava que la ciutat viu una situació de paralització real en els temes importants.
4: Bueno, doncs és una percepció molt particular del grup socialista. Jo penso que estem en un moment de transformació local immens, històric, que estem recuperant el temps perdut i remant amb la complicitat de totes i tots cap a la ciutat que volem. També crec que la gent no és ximple, no és tonta, no és ximple, sap què aporta i sap qui no aporta, sap qui aporta soroll i discursos buits generalistes, qui aporta destrucció i qui aporta veritablement projectes de ciutat. Jo no tinc molt clar quin és el projecte de ciutat, en aquest cas del Partit Socialista, no tinc molt clar. Que jo sàpiga, no hem fet cap comunicació sobre el Sant Andreu de la Barca que ells volen representar o volen treballar, tampoc de les altres forces polítiques, més enllà d'aspectes puntuals. El que sí tenim clar nosaltres és el nostre full de ruta i que volem consolidar aquest full de ruta.
0: També hem conegut aquests 3 consellers de Saporbà, Juan Pablo Vies per part del Partit Socialista, Sonia Aranda per part del Partit Popular i Felipe del Val per part de Som Sant Andreu han dimitit sobre aquesta qüestió.
4: Bueno, m'he assabentat no fa gaire d'aquestes dimissions, no perquè m'ho hagin dit directament. I en certa mesura no és una sorpresa per mi, perquè és cert que des de que nosaltres vam entrar a govern, ara tenim el tercer relleu en la gerència de Saporbà. Quan va haver-hi el primer relleu, justament en el moment corporatiu en el qual els consellers de Saporbà s'havien de pronunciar sobre si votàvem a favor o en contra d'aquell relleu, d'aquell primer relleu, justament aquestes forces polítiques no es van presentar. No es van presentar. De forma covarda, així ho dic, con nocturnidad y alevosía, no es van presentar. fent un exercici d'irresponsabilitat bestial. Ja aquí ho dic, o sigui, no ho havíem dit fins ara, però ja ho dic directament. Llavors, que justament ara aquestes forces polítiques decideixin pues, abandonar, pues, igual fins i tot donar-hi la volta hi ha una certa coherència, no? Perquè al final pues, tampoc t'importa gaire el que passa. Aquests arguments de que hi ha massa relleus, bueno, el que era, del primer canvi al canvi actual que hem tingut, la persona que hi havia abans doncs, va trobar una altra oferta professional millor i va marxar, que això entra dintre de la normalitat professional de qualsevol persona. El que no era normal era el primer gerent que ens vam trobar que portava tota la vida aquí. Això és una cosa que la veritat és que no és gaire normal. Llavors, els canvis que s'han fet, s'han produït, doncs eren necessaris. Ara mateix el canvi que tenim doncs, funciona molt bé i esperem que estigui amb nosaltres molt de temps, i si troba una altra oportunitat professional, doncs, doncs està en el seu dret d'agafar. Per això estan les oportunitats professionals i la lliure elecció de les persones dintre d'un context professional, comercial i de carrera professional. Llavors, aquí res a dir. L'important és sempre trobar el recanvi amb garanties per poder portar l'empresa pública, que és un instrument superimportant, cabdal, per impulsar totes les polítiques públiques que s'impulsen des de l'Ajuntament. Reconec que l'empresa pública no només porta esports, ara em poso el barret d'esports, no només porta l'explotació a instal·lacions esportives, sinó també la zona blava, l'escola de música, el CIS, el transport adaptat. O sigui, són moltes coses, molts serveis que té encarregat, i que és important que aquesta empresa pública doncs, gestioni amb total transparència com ho fa i amb totes les garanties, i es donaran els relleus que calguin. No? Espero que ara doncs, estiguem una temporada doncs, amb la persona, amb el Ferran, no? Que és l'actual gerent de SAP Urbà, però fugir d'estudi i fer veure que aquí passen coses rares i no sé què, però si tens tota la informació sempre l'has tinguda, i si tens qualsevol dubte sempre has tingut oberta la porta del despatx tant del gerent com de la resta de consellers de SAP Urbà. O sigui, cadascú amb la seva consciència faci el que consideri.
0: Doncs avui, en aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus d'aquesta temporada, ens quedarà una última ronda cap al mes de juliol, on allà sí que farem balanç exhaustiu de l'últim any de legislatura i segurament dels tres últims anys, tenint en compte que ja falta menys per aquestes eleccions municipals del 2027. Suposo que aquí la maquinària de tots els partits polítics ja ha començat, no?
4: Sí, bueno, jo de la resta no sé, perquè la veritat és que no em dona gaire temps de fixar-me en el que vam fer la resta de forces polítiques. Nosaltres, com a FEM Sant Andreu, en el fons, si et dic la veritat, mai hem deixat d'organitzar activitats de partit de FEM Sant Andreu, mai hem deixat de ser-hi al carrer. Penso que al final deixar-ho tot pel final també és una qüestió que la ciutadania no acaba d'entendre. Una altra cosa és que la ciutadania estigui 4 anys pendents del que fa els partits polítics, perquè segur que tenen coses més interessants que fer, també t'ho dic amb sinceritat, eh? Però que per part nostra no hem deixat de fer activitats, de proposar activitats en els diferents barris, als nostres vermuts, a les nostres xerrades. Intentem estar sempre al carrer, sempre amb una actitud d'escoltar, de rebre propostes i també d'escoltar crítiques, perquè no són perfectes, és que al final ningú és perfecte i nosaltres tampoc ho som. L'únic que la nostra idea és treballar matí i tarda, nits i cal i caps de setmana, i això és el que intentem fer i el que estem fent fins que la ciutadania decideix una altra cosa. I la ciutadania, quan arribi el moment, decidirà en conseqüència a on vol ser-hi i si renovem la seva confiança o si no, i el que decideixi pues, s'haurà d'acceptar.
0: Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos.
4: Moltes gràcies, Jordi, a vosaltres.

0: Sant Andreu de la Barca celebrarà el pròxim dimarts 26 de maig una jornada dedicada a la salut femenina amb la conferència Dormir bé per viure millor. Claus del son al llarg de la vida. Ens acompanya avui la regidora de Salut Pública, Unice Martín, i també la tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Isabel Sánchez. Molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: Bé, xerrada interessant, la del proper dimarts 26 de maig, sobre com dormir bé per viure millor, una activitat que s'enmarca en una activitat emotiu del salut de les dones. Objectiu, regidora d'aquesta activitat i d'aquesta xerrada.
1: Bueno, com cada any el que intentem és portar un tema doncs, que sigui de preocupació general i en aquest cas doncs, pensem que no s'ha parlat de la son i és un tema que preocupa moltíssim a moltes persones i en general a les dones hi ha una etapa on això és influeix més, que és la menopausa o la perimenopausa, i per tant pensem que totes les claus que puguem donar, hem tingut una setmana on hem parlat de en diferents aspectes de com treballar la fibromialgia i seguim millorant, no? En com quines pautes podem donar, no? I vam parlar de que seria molt bo poder parlar de la son, de com dormim i com hem de dormir, no? Això és el que ens dirà la doctora, a veure què descobrim.
0: Si dormim bé, podem descansar bé, no?
1: Bueno, jo entenc que sí. Però és veritat que jo tinc amigues que dormen molt poc o dormen malament i això al final t'afecta, no? Llavors anem a treballar això, a veure què... Jo tinc molta curiositat de saber què ens explicarà.
0: I aconseguir segurament que esbrinar el per què dormim malament, no?
2: I tant. O sigui, hi ha molts motius i moltes causes que poden fer que no dormim bé. Doncs des de, com deia l'Eunice, temes hormonals en el cas de les dones, amb l'edat, que l'edat també canvia el cicle del son, els problemes diaris de cada dia, l'ansietat, l'estrès, però el que està claríssim és que la son és un hàbit tan important per a la nostra salut com pot ser una bona nutrició, practicar activitat física. Això condiciona la nostra, el fet de dormir bé condiciona la nostra salut física i mental.
0: La sessió, la xerrada, anirà a càrrec de la doctora Ana Vale Martínez, psicòloga i doctora en neurociència.
2: Sí, és una especialista en tots aquests temes, una professional molt reconeguda i que va estar encantada des del primer moment que li van plantejar la nostra proposta i bé, tenim moltes ganes tots d'escoltar-la.
0: Un acte que s'emmarca dins del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones.
1: Sí, hem de reivindicar tots aquests dies i volem fer doncs, concretament el dimarts doncs, celebrant aquesta o reivindicant, no? Aquesta acció de la salut de les dones, perquè al final les dones són un pilar de la societat.
0: Serà el dimarts 26 de maig, 6 de la tarda, a Escoles Velles.
1: Exacte.
0: Cal inscripció prèvia?
2: No, aquesta vegada no cal inscripció, perquè el que volem és que totes les persones que vulguin venir, que vinguin. Seran molt benvingudes.
0: Què espereu d'aquesta xerrada? Bueno, que s'ompli Escoles Velles?
1: Home, això seria

0: interessant i que es preocupa a tots.
1: Exacte.
0: Regidora Eunice Martín, regidora de Salut Pública, Isabel Sánchez, regidora tècnica de Salut Pública, gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies. Gràcies a tu, Jordi.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
2: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
1: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
2: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
1: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
2: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir, o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem 2 entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada tots els 3 dies, no?, de Fira de la Primavera.
1: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la Diada Castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
2: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem, evidentment, la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8a trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també, aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també pues és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
1: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
2: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
1: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
3: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre, aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
1: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
3: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Giribet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
4: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generar bones experiències, per tant l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
1: L'alcalde Marc Giribet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta fira de primavera és una fira oberta per a tothom.
4: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la fira comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar, el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
5: Una fira primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
4: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera que, sense cap mena de dubte, pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
1: I amb la informació de la fira de la primavera posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.

1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, no es así, no es.

0: Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy. Daros las gracias a todos por seguirnos cada semana y animaros a que nos enviéis vuestras notas de audio y mensajes pidiendo vuestros temas favoritos al WhatsApp de Tom Music al 617-925-994. No os preocupéis si no habéis podido escuchar el programa de hoy, porque como es habitual colgaremos un enlace en la página oficial de Facebook en @becadj Tom Music Radio San Andreu para que lo podáis escuchar donde queráis y que lo podréis descargar de forma gratuita en www.radiosanandreu.com. Lo podréis colocar en vuestros PCs, teléfonos, iPads, en fin, donde queráis, ya sabéis, y así poderlo escuchar cuando vosotros deseéis. Lo dicho, familia, un placer poder estar con vosotros una semana más. Nos vemos el miércoles que viene. Mil gracias. Besines mil. Chao, disfruten.
1: Anión ha sido K-Poppers. Chanun Kim Chun-soo y Mira. Sokan Kim Chun-soo. Cansan Mira. Muchas gracias. Para acompañarnos a la edición número 266 de K-Pop History. Avui farem un resum de la segona edició dels Premis The Awards, celebrats a l'11 de febrer d'aquest 2026 a Wajong, Universitat de Corea, a Seul. Començarem amb els 7 nois que formen en Hypen, grup que havia debutat el 30 de novembre del 2020 a Corea, i el Chapo ho van fer el 6 de juliol del 2021. Han guanyat fins a 5 premis: el Delights en Blue Label, millor grup, millor tour, grup masculí més popular i Black Label artista de l'any. Els escoltarem des de l'escena de Play Desire Unleash del 5 de juny del 2025 amb el single principal Bad Desire. És un tema que ja va guanyar al seu moment 3 números 1 en xos musicals el juny del 2025. Ara, amb més de 43 milions de reproduccions del videoclip oficial i més de 9 milions al vídeo de la performance, recordem el Sen Hypen amb Bad Desire. Did you really think I could just stand by and watch you disappear? I told myself it was for you. It's hard. Always be toward the dark side.

Ara ens trobem amb els sis nois que formen Boy Next Door, grup que va debutar a Corea el 30 de maig del 2023 i al Japó ho van fer el 10 de juliol del 2024. En aquests The Awards s'han guanyat 4 premis: un Delight Through Label, millor grup, millor gravació per The Action i Black Label, cançó de l'any, per If I Say I Love You. Aquest tema era un prellançament que va sortir el 6 de gener del 2025 i que està inclòs a l'Extended Play No Genre del 13 de maig del 2025, que ja va guanyar al seu moment 2 números 1 en jocs musicals. A més, també va guanyar un Melon Popularity Award la quarta setmana del mes de febrer. Amb més de 44 milions de reproduccions del videoclip oficial, recordem els Boy Next Door amb If I Say I Love You.

Escoltarem ara els 8 nois actuals que formen Stray Kids, grup que va debutar a Corea el 25 de març del 2018 i el Japó ho van fer el 18 de març del 2020. Han guanyat en aquests 10 awards el premi Black Label Àlbum de l'any per Karma, que va sortir el 22 d'agost del 2025. Aquí escoltarem el single principal, Ceremony, que va guanyar el seu moment 6 números 1 en xos musicals entre agost i setembre del 2025. Amb més ja de 102 milions de reproduccions del videoclip oficial i 74 milions del vídeo de la pràctica de ball, recordem els Stray Kids amb Ceremony.

Els cisnes actuals que formen Rayeis, Raiju en coreà, grup que va debutar a Corea el 4 de setembre del 2023 i al Japó el 24 de gener del 2024, han guanyat en aquest Sandy Awards el Premi Black Label Gravació de l'Any, d'on els escoltarem des de l'àlbum Odyssey del 19 de maig del passat 2025, amb el single principal Fly Up. El tema va guanyar al seu moment 4 números 1 en xous musicals. Amb més de 51 milions de reproduccions del videoclip oficial, recordem els Rayeis amb Fly Up.

Ens trobem amb els 6 nois, 4 japonesos i 2 coreans que formen NCT Wish, grup que va debutar alhora a Corea i al Japó el 28 de febrer del 2024. Han guanyat fins a 4 premis en aquests Indie Awards, per exemple, el Delights Blue Label, millor contingut social, millor cançó per Pop Pop i Black Label com a performance de l'any. Els escoltarem des de l'escena de Play Pop Pop del 14 d'abril del 2025 amb single principal del mateix títol. Un tema que ja va guanyar al seu moment 3 números 1 en shows musicals. Ara, amb més d'11 milions de reproduccions acumulats del videoclip oficial, recordem el NCT Wish amb Pop Pop.

És el torn ara dels sis nois que formen Tuas, Tuosu en coreà, grup que havien debutat a Corea el 22 de gener del 2024 i al Japó van fer el 30 de juny del 2025. En aquests The Awards han guanyat el premi Black Label Tendència de l'any. Els escoltarem des del seu extended play Try With Us del 28 d'abril del 2025. Els recordarem amb el single principal Countdown, que va ser el seu moment guanyador de 6 números 1 en shows musicals. Amb més de 25 milions acumulats de reproduccions del videoclip oficial, escoltem els Tuas amb Countdown.

Ens retrobem amb el grup de nois Zero Base One, que van debutar siguent nou a Corea el 10 de juliol del 2023 i al Japó el 8 de març del 2024. Des d'inicis d'aquest 2026, San Hao, Ricky, Yulin i Yujin han deixat el grup. Així queda com un grup de 5, amb Jibun, Hanbin com a líder, Matthew, Tere i Gunbuk. Tot i això, venen de guanyar 3 premis en els The Awards, un Delight en Blue Label, el Premi Icònic i millor videoclip per al seu tema precisament amb el mateix nom, Icònic. Escoltarem des de l'àlbum Icònic de l'1 de setembre del 2025 amb single principal del mateix títol, un tema que va guanyar al seu moment 6 números 1 en shows musicals. Amb més de 55 milions de reproduccions del videoclip oficial i més de 2 milions i més la filmació d'estudi, recordem els Zero Base One amb Icònic.

Escoltarem ara els sis nois que formen P1 Harmony, grup que havia debutat el 28 d'octubre del 2020. Han guanyat 3 premis en aquests City Awards, un Delights Blue Label, el Global Award i millor gravació per Du. Els escoltarem precisament des de l'escena del Play Du del 8 de maig del 2025 amb single principal del mateix títol, que al seu moment ja va guanyar 2 números 1 en xous musicals. Amb més de 20 milions de reproduccions del videoclip oficial, recordem els P1 Harmony amb Du.

Ens trobem ara amb els 6 nois que formen 82 Major, grup que havia debutat a l'11 d'octubre del 2023. En aquests dia awards han guanyat dos premis, un Delayed in Blue Label i un Breakthrough, o Descobriment de l'any. Els escoltarem des de l'Stand Play Trophy del 30 d'octubre del 2025 amb single principal del mateix títol. Amb més de 5 milions de reproduccions del videoclip oficial, recordem els 82 Major amb Trophy. Trophy on my side, 자유롭게 앉아, 딱 광맥 벗고 세, 트러니 벗고 세.

Ens trobem ara amb el grup de 7 noies Baby Monster, que havien debutat a l'1 d'abril del 2024. En aquests The Awards s'han guanyat el Premi Popularitat com a millor grup femení. Les escoltarem des de l'estand de Play We Go Up del 10 d'octubre del passat 2025 amb single principal del mateix títol. El tema ja va guanyar un número 1 en shows musicals en el seu moment, un Unim Condon el 16 d'octubre del 2025. A més, també venen de guanyar un Ascent Pop Music Awards i un Top 20 Singles of the Year. Tenen més de 196 milions de reproduccions del videoclip oficial i 185 milions al vídeo de la performance. Recordem les Baby Monster amb We Go Up.

Es queda Quina com a membre original de les que van debutar el 18 de novembre del 2022. Han guanyat dos premis en aquests The Awards, un Delights Blue Label i un per millor coreografia per al tema Pukki. Les escoltarem precisament des de l'Stand the Play Day and Night del 29 d'abril del 2025, que conté el single principal Pukki. Més de 21 milions de reproduccions que acumula ja el videoclip oficial. Recordem les 50-50 amb

0: El treball solista de Jenny, membre de les Blackpink, amb les que va debutar el 8 d'agost del 2016, també ha guanyat premis en aquests The Awards. El Premi Popularitat per millor solo femení. L'escoltarem des de l'àlbum internacional Ruby del 7 de març del 2025 amb el single principal Like Jenny. El tema va guanyar 5 números 1 en shows musicals entre març i abril d'aquell 2025. A més, 5 Asian Pop Music Awards i 4 China Year End. Porta el videoclip oficial més de 234 milions de reproduccions i més de 174 milions al vídeo de la performance. Recordem Jenny amb Like Jenny.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

Escoltarem ara la banda de pop rock queer, Kuidobul Yuyal, en coreà. Van debutar el 18 d'octubre del 2023 i han guanyat dos premis en aquests 100 dies awards. Un com a millor banda i un altre, un delay sobre el label. Les escoltarem des de l'escena de Play in a Million Noises, I'll Be Your Harmony. Va sortir el 9 de juny del 2025 i escoltarem el single principal, Nunmul Jamgi, en anglès Dir. La letra parla sobre com superar el dolor quan encara no saps com s'està bé. Recordem, doncs, les queer amb Dir.

Ens trobarem ara amb un grup de nois que van debutar l'any passat, els nou nois que formen AOF, AOP en coreà, que van debutar el 1 de juliol del 2025. Han guanyat fins a 4 premis en aquests Indie Awards, per exemple, el Dreams and Silver Label, Delight's Blue Label, Millor Estrella en Ascens i Descobriment de l'any. Els escoltarem des del seu segon Extended Play, The Passage, del 4 de novembre del 2025. Serà amb el single principal, Pinocho, que ja va guanyar al seu moment 3 números 1 en jocs musicals el mateix mes de novembre. Amb més de 42 milions ja de reproduccions acumulats del videoclip oficial i més de 5 milions al vídeo de la filmació d'estudi, escoltem el AOF amb Pinocho.

Abans d'acabar amb el darrer tema, farem un avançament de la propera edició, en la que farem un resum dels 33 Santeo Music Awards celebrats al KSPO Dome de Seul el 15 de febrer del 2026, que havien estat presentats per Richan Won, artista de trot, i Tiffany Young, exmembre de les Sonyos i de les Girl Generation, amb les que havia debutat el 5 d'agost del 2007. Entre alguns dels temes premiats que podrem escoltar, ens trobarem en Kwon Ji-young, conegut artísticament com a G-Dragon, membre i líder dels Big Bang, amb els que va debutar el 19 d'agost del 2006. Ha guanyat en aquest sentit el Music Awards Artista de l'Any, Bon Sang, una altra per millor cançó de Sang Gran Premi, per Home Sweet Home, un tema en el que l'acompanyen els seus companys de grup Tae Young i The Sang. El tema forma part de l'àlbum Ubermensch del 25 de febrer del 2025, però ja va sortir com a single el 22 de novembre del 2024. Recordem que aquí es qualifiquen temes que han sortit entre novembre del 2024 i novembre del 2025. De fet, entre novembre del 2024 i l'inici de 2025, el tema ja va guanyar 6 números 1 en shows musicals. Amb més de 83 milions de reproduccions del videoclip oficial i altres 38 milions a la seva actuació en els MAMA 2024, recordem G-Dragon, aquest Home Sweet Home.

0: Hi boys and girls, this is K-pop History with Kim Junso.
1: Ximinà, que ens hem anirà. Li donem les gràcies a la part Ximin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Acabarem amb les sis noies que formen Isna i Juna en Corea, que havien debutat el 25 de novembre del 2024. Han guanyat fins a 4 premis en aquests The Awards: un Deluxe Low Label, millor cançó per Shine, millor grup i millor estrella en ascens. Les escoltarem naturalment amb el single digital Shine del 31 de març del 2025, amb el que també van guanyar el seu primer número 1 en shows musicals, un The Show el 15 d'abril. Amb més de 70 milions de reproduccions que acumula el videoclip oficial i més de 4 milions i mig al vídeo de la filmació d'estudi, escoltem la Cisna amb Shine.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començar amb aquí, acabam amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment, van ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Can Sant Midà, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 20 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Emilian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui tancarem la quarta ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus de la temporada. Avui conversem amb Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu. Darrera ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus. Al llarg d'aquestes setmanes hem anat realitzant entrevistes amb els diferents portaveus dels grups polítics amb representació al plenari municipal. I avui seguirem parlant de la Fira de la Primavera. Avui entrevistarem a Los Sobraos, 30 anys d'història. Avui estaran presents en els estudis de Ràdio Sant Andreu Juan José Gómez, Juan Luis Vizcaíno i Juan Carlos Cordero, tres dels components de Los Sobraos que ens faran la prèvia del concert que oferiran aquest divendres a partir de 12:45 de la nit a l'escenari central de la Fira de la Primavera. Repassarem els seus 30 anys d'història i sabrem més detalls del concert d'aquest divendres. I també avui coneixerem més detalls de la Fira de la Primavera 2025. Salutacions de Jordi Emilian. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Última entrevista de la quarta ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus d'aquesta temporada. Avui ens acompanya Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, per analitzar l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, l'actualitat també política. Miquel Àngel Abril, molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Un plaer estar aquí a la Ràdio Pública, com sempre, Jordi.
1: Li demano la primera pregunta, la mateixa primera pregunta que hem formulat amb tots els portaveus. Quin moment es troba avui en dia Sant Andreu de la Barca?
2: Doncs jo penso i crec fermament que estem en un moment d'efervescència, d'efervescència total, d'un canvi real que ja es veu i es pot tocar a la ciutat. M'agradaria destacar quatre idees troncals, justament per donar arguments, no, a la meva frase. Jo penso que s'estan veient ja els diners als carrers. Penso que amb el reforçament i manteniment, no, de les voreres, la via pública, etc., ja es poden palpar, es poden tocar aquests canvis, també amb aquesta renovació d'equipaments, instal·lacions i paral·lelament amb el manteniment i reforç de la seguretat a la ciutat. Jo penso que la gent ja pot veure tota la feina que hem fet durant aquests 3 anys, no, que molts d'aquests projectes que són grans necessiten una tramitació llarga, etc., i no és casualitat que ara tota aquesta feina prèvia doncs està sortint al carrer, no? També tenim la renovació dels 14 parcs, no, infantils també. Veiem les noves marquesines, no, que tenim a la ciutat per fi, no, després de tenir unes parades d'autobús sense cap mena de protecció, normalitzant coses que no són normals en una ciutat, per exemple, instal·lacions noves de la petanca, tenim la Johan Cruyff, la presentació de la nova comissaria policial, també de la policia local, etc., etc. Llavors estem en aquell moment de presentació de projectes i d'implementació de realitats que fan que veritablement es puguin veure. Ja no són conceptes teòrics, sinó que són realitats que la gent ja pot observar directament.
1: Com es planteja FEM Sant Andreu aquest darrer any que queda per arribar a les eleccions? D'aquí a un any ja estarem en plena campanya de les eleccions municipals. FEM Sant Andreu, com es planteja aquest darrer any?
2: Doncs ens ho plantegem amb coherència, amb molta força, a tope, executant, com deia, tota la feina prèvia que s'ha fet en aquests 3 anys de mandat, sense deixar de banda aquests nous projectes o contractes importantíssims també en serveis, per exemple, la licitació recollida d'escombraries, no?, que suposarà al voltant de 4 milions d'euros, aquesta postulació, no?, el pla de barris, que si vols després en parlem també, i el seu impacte. però també amb la transparència, no?, i l'apropament a la ciutadania una mica marcada a la casa, ja que acabem de finalitzar l'oficina de l'alcalde de les assemblees de barri en aquestes darreres dues setmanes, no?, a tots els barris de la ciutat, doncs apropant justament doncs el mateix alcalde pels matins i després també l'alcalde amb els regidors de barris per les tardes, donant, rendint comptes en els barris, no?, amb aquesta feina d'aproximar-nos a la ciutadania, d'escoltar la ciutadania, de sortir del despatx i anar directament al carrer, a tocar el carrer i a tocar les ciutadanes i ciutadans de Sant Andreu de la Barca, i amb aquesta mateixa coherència que venim des del primer moment practicant, doncs portar-la a terme i continuar i tancar el mandat doncs amb aquesta mateixa coherència.
1: Com es veuen d'aquí a un any?
2: Doncs millor que mai, i preparats per empènyer el canvi que ja està arribant, no?, que arriba, i que penso que encara tots necessitem continuar per consolidar veritablement aquest canvi. Es va veure, per exemple, amb aquest cap de setmana, no?, amb un acte de partit de FEM Sant Andreu al Parc Central, on justament vam tenir aquesta oportunitat, no?, de parlar amb moltíssima gent transversal, no?, de diferents maneres de pensar, que es van apropar també per estar una estona compartint aquell moment del sopar, que vam fer rècord també amb el tema del sopar i de gaudir en família, amb els infants, amb la gent gran, etc., tothom que es va apropar, amb ganes, no?, d'escoltar-nos i d'entendre que el canvi ja ha arribat i que encara ens queda per consolidar. Llavors, totalment super, super motivats i super contents.
1: Parlem del pla de barris. Ha estat un dels temes que se n'ha parlat, sobretot en el darrer mes. Un pla de barris on Sant Andreu de la Barca presenta la seva candidatura per optar al pla de barris amb una inversió de 16,7 milions d'euros. Ara és la Generalitat qui ha de validar o no aquest pla de barris, aquesta proposta de Sant Andreu de la Barca, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Quina valoració en fa d'aquest pla de barris i d'aquesta inversió de 16,7 milions d'euros que s'ha presentat en aquesta, recordem, candidatura?
2: Sí, exactament. Aquesta candidatura que vam explicar també a tothom, que es va, a entitats i forces polítiques que van voler apropar-se en el CRAU quan ho vam explicar, perquè no van ser totes, però sí que és cert que allà explicaven doncs aquesta postulació, aquesta candidatura històrica per Sant Andreu de la Barca. Recordem que el Pla de Barris és un programa de la Generalitat de Catalunya, no?, que el que cerca és reduir les desigualtats territorials i socials entre els diferents barris de les diferents localitats d'arreu de Catalunya, i seria la primera vegada per Sant Andreu de la Barca que estem en aquesta situació, en aquesta casella de sortida, per guanyar la candidatura i poder treure, no?, aquests recursos, aquests més de 16 milions, 16,6 milions d'euros, no?, en aquest cas, 10 finançats per la Generalitat de Catalunya i 6,6 finançats per l'Ajuntament, que seria un impuls, per un cantó, a fites i aspectes que nosaltres ja teníem incorporats als nostres programes, no?, als nostres objectius de mandat, però que sense cap mena de dubte, si arribéssim aquests recursos i guanyéssim aquesta candidatura al Pla de Barris, doncs significarien un impuls, un accelerador, a moltes d'aquelles accions i actuacions que nosaltres ja teníem recollides, no? Bàsicament es vertebra, per no allargar-nos massa, es vertebra aquest pla de barris amb tres eixos bàsics, no?, que són transformacions físiques, no?, que són les transformacions del totxo, diguéssim, les ecològiques i les accions sociocomunitàries, amb un total de 37, no?, actuacions que hem presentat doncs, per aconseguir aquesta candidatura, i penso que serien capdals aquesta candidatura aconseguir-ho, perquè veritablement seria un factor de transformació hiperpotent e històric per Sant Andreu de la Barca, per aconseguir doncs reduir les desigualtats i també arribar a aquella doncs a aquella ciutat, no, veritablement del segle XXI, com tots es mereixem, no?
1: El portaveu socialista Juan Pablo Beas, a l'entrevista de Portaveus, afirmava que el govern va reaccionar i presentar-se al Pla de Barris després de les crítiques públiques del PSC, que l'Ajuntament no havia presentat candidatura. També comentava que el govern està presentant aquesta candidatura com si fos una realitat, quan es tracta, segons el PSC, de que la Generalitat ha de fer l'aprovació d'aquest pla de barris.
2: Doncs, bueno, m'hagués encantat veure, ja que parlem d'això, justament el PSC en la presentació de la candidatura. Suposo que com no hi eren no van entendre que és una presentació de la candidatura. Van haver-hi altres forces polítiques, però justament ells no es van presentar, llavors suposo que no els és d'interès i que des de la crítica destructiva intenten fer soroll i fer veure com que nosaltres reaccionem al que ells pensen o diuen. Francament, no, ara no soc conscient del que havien dit sobre aquest tema, ni em consta res. Però bueno, esperem que des del seu factor o el seu rol, no?, com a Partit Socialista de Catalunya, que està governant la Generalitat de Catalunya, doncs també ens ajudin, no?, a que la nostra candidatura doncs arribi a bon port, en aquest cas, i veritablement tots remem en la mateixa direcció. Llavors, en aquest sentit, sí que els demanaria doncs, treball sincer, no?, coherència política, coherència social i al final treballar de veritat per Sant Andreu de la Barca.
1: Parlem d'una altra qüestió, també ha estat important. En el darrer mes es va presentar el projecte de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, un projecte que es va portar a ple del ple del passat mes d'abril, va ser aprovat per tots els partits polítics, excepte el Partit Popular i el PSC, que finalment es va abstenir. Una comissaria, recordem als nostres oients, ja n'hem parlat àmpliament, que ocuparia la primera planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i una comissaria on bé, s'ampliaria els recursos i també ampliaria la zona que disposaria la policia local, amb calabossos, etc, etc. Com valora aquesta nova comissaria, aquest projecte, i que finalment hagués estat aprovat aquest projecte per un ampli consens en el ple municipal?
2: Jo penso que en el fons totes les forces polítiques estaven d'acord en el projecte de la comissaria. Llavors, a cap persona se li escapa que estem a un any d'eleccions. Llavors, aquesta gesticulació per part d'algunes forces polítiques a l'hora de cercar subterfugis per intentar no estar d'acord en el fons dels projectes que presenta el govern, doncs d'alguna manera els perfila, no?, i els dona pues, una personalitat electoral, no?, cercant el seu ninxo de mercat electoral, etcètera, etcètera. Més enllà del joc polític, off the record, tothom està d'acord amb aquest canvi, aquest projecte de la presentació de la nova comissaria, del que serà la nova comissaria de la policia local. No es tracta només d'un canvi d'ubicació, sinó que és un salt qualitatiu important en seguretat i en servei públic. Com bé deies, pràcticament es triplicaria l'espai actual, incorporant millores tecnològiques però també funcionals per adaptar-nos a les necessitats del cos. I en aquest sentit, remarcar que justament aquestes necessitats han anat de la mà del propi cos de la policia, o sigui, no està inventat en un despatx això, sinó que com d'altres actuacions, quan dissenyem instal·lacions d'importància a la ciutat, com esportives, etc., sempre ho fem de la mà d'aquelles entitats o aquells usuaris i usuaris que seran d'aquelles instal·lacions. Per tant, en aquest cas, la comissaria ha estat donant-nos el seu feedback i concretant les seves necessitats i s'han incorporat al projecte. Llavors, el fet de que s'ubiqui en el mateix edifici de l'Ajuntament doncs, permet una millor coordinació i una atenció més eficient, també, i era imprescindible deixar enrere unes instal·lacions obsoletes i apostar per una policia moderna, propera i preparada, no?, pels reptes del segle XXI. Per acabar, només, això és un exemple, però ara mateix a Sant Andreu de la Barca tenim instal·lacions pensades per una dimensió de fa moltíssims anys, no?, de fa 30 anys. Aquestes instal·lacions ja no donen el servei que totes i tots mereixem, perquè el nombre d'habitants sense Sant Andreu de la Barca ha crescut molt. Si a l'any 91, per exemple, per donar una xifra comparativa, tenien 14.000 i escaig habitants, ara mateix, en el des del 25, estem per més de 27.000 habitants censats. O sigui, al final donem servei a moltes altres persones que estan al voltant, no?, de Sant Andreu de la Barca, amb les urbanitzacions, etcètera, que al final venen doncs a portar les nenes i nens al col·legi, a comprar, a gaudir de la restauració, a fer vida a Sant Andreu de la Barca. O sigui, són moltíssimes persones, al voltant de 30.000 persones, i necessitem dependències, serveis, instal·lacions, actualitzades, i això és una de les coses que ens vam trobar quan vam arribar al govern, doncs, que estaven totalment desactualitzats perquè no s'havia cuidat, no? De fet, aquesta dimensió poblacional s'havia deixat, prioritzant altres coses segurament, doncs s'havia deixat de banda, i això ens fa que estiguem francament desactualitzats, i per això tot aquest esforç ara mateix de donar-hi la volta.
1: Part de les crítiques de l'oposició, Partit Socialista, també del Partit Popular, també Vox va fer algun comentari al respecte en les entrevistes de portaveus, és que tots estan d'acord del projecte de la nova comissaria. El que no estan tan d'acord és, primer, d'on sortiran els diners per la creació d'aquesta comissaria, i després, què passarà amb les dependències dels partits polítics que estan situats a la primera planta, què passarà en el ple municipal, i que això pot tenir un sobrecost.
2: Sí, nosaltres vam aprofitar en el darrer ple per explicar com enfoquem els projectes. Quan nosaltres vam arribar a govern, la dinàmica que existia a l'hora d'afrontar projectes era aconseguir els recursos, assignar partides pressupostàries ad hoc per aquells projectes, i una vegada tenim els diners, doncs fem el projecte. Això què passava a l'hora de la realitat? Doncs que quan nosaltres vam arribar a govern no hi havia projectes. No hi havia projectes. O sigui, hi havia idees, no? Com es va dir, no, és que hi havia un projecte. No, era un projecte, era una idea, perquè als calaixos no vam trobar cap projecte nosaltres. Cap. Quina és la manera de fer nostra? Doncs nosaltres identifiquem el projecte, encarreguem un projecte perquè comenci a ser una realitat, i quan presentem aquest projecte ja estem cercant els recursos per obtenir el finançament. Llavors, l'excusa de que no tenim finançament, ja ho hem explicat per activa i per passiva, que la nostra manera de fer és aquesta que acabo d'explicar. Que no hem explicat prou la planificació de reubicació dels espais, com la sala de plens i els despatxos dels grups polítics. Si de veritat estem parlant d'això, si de veritablement estem parlant dels nostres despatxos dels partits polítics, si a la ciutadania li importa on aniran els despatxos dels partits polítics, el que li importa a la ciutadania és veritablement veure que hi ha projectes nous de ciutat, veure que s'actualitzen aquests projectes, que s'actualitzen les dependències, que la ciutat es mou i es torna una ciutat activa i una ciutat moderna per 30.000 persones que donen serveis, com deia abans, i que aquests projectes al final troben el finançament i són realitats. Aquesta és la qüestió. La qüestió no és intentar trobar subterfugis ni pals a la roda per dir, no, és que no sabem on anirà la sala de plens. Doncs clar que nosaltres tenim una planificació on podria anar a la sala de plens, que tenim diferents llocs ara mateix, ja ho decidirem on anirà la sala de plens i on aniran els despatxos dels partits polítics, però a qui no importen els despatxos dels partits polítics, el que importa és empènyer la ciutat cap a una actualització justa, perquè portàvem moltíssims anys amb una dèria, amb una deriva que francament estava fent que Sant Andreu de la Barca desapareixés del mapa. I el que nosaltres volem és tornar a portar Sant Andreu de la Barca on es mereix.
1: Una altra qüestió, l'educació. Ha centrat el debat en els darrers dos plens, una moció que van presentar a vostès fa dos plens, i una moció que el PSC va presentar el mes d'abril. L'educació està a l'ordre del dia dels plens municipals.
2: Sí, a mi aquí m'agradaria ser clar. Estem en un context molt important a nivell català, amb reivindicacions del col·lectiu docent, tant en augment de docents per baixar les ràtios de les aules, però també en recursos materials. Crec que són demandes totalment legítimes. Nosaltres respectem des de l'òptica local aquestes reivindicacions, sempre al costat del cos docent i des de les nostres competències locals. Nosaltres hem posat i posarem tots els recursos que tenim al nostre abast per garantir el millor servei possible als nostres centres educatius, perquè les nostres filles i fills puguin aprendre i desenvolupar-se en entorns educatius moderns, inclusius i de futur. Això per endavant. Penso que aquí la política barroera i oportunista no toca, com s'ha vist. Punt.
1: Sobre l'educació, projecte de l'escola Bressol La Quimeta. Ja han començat les obres, no estarà operativa fins al curs vinent, però el curs 2027-2028, que és quan entrarà en marxa. Sobre aquest projecte?
2: Sobre aquest projecte ja vam comunicar en el seu moment, en el mes d'abril, si malament no recordo, que, bueno, que es començaven les obres, que aquestes obres tenien un termini previst de 12 mesos, i que aquest nou equipament pues, comptarà amb una capacitat de fins a 140 infants distribuïts en 9 línies, no? És un projecte de ciutat superimportant per Sant Andreu de la Barca, i ara ho lliguem també en la pregunta anterior que m'has pogut fer. I aquest edifici, el municipi augmentarà el nombre de places públiques de 0 a 3 anys, no? I es situarà com una ciutat referent en aquest punt de vista, no? Referent a la infància, no? L'àmbit de la infància, no? Com deia, la previsió de la construcció de l'escola és aproximadament d'una durada de 12 mesos i finalitzarà amb prou marge, no?, per estar operativa amb l'inici del curs escolar 27-28. Aquest és el nostre objectiu i la nostra fita, i així estem treballant. Em consta que les obres van a bon ritme. Un cop han començat, van bastant com un tiro, o sigui que pensem assolir aquest objectiu.
1: Parlant d'educació, en l'article d'opinió de Fem Sant Andreu, publicat a l'Ajuntament, a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, del mes de març, el 31 de març, l'article es basava sobre la defensa de l'educació. De fet, el titular era "Defensar l'educació és defensar el futur de Sant Andreu de Barca". Aquest era l'article mensual del mes de març, publicat a la pàgina web.
2: Sí, va en aquesta línia justament que estem comentant, no? O sigui, conceptualment nosaltres sempre pensem que les instal·lacions i el concepte d'educació a Sant Andreu de la Barca representa, com no pot ser d'una altra manera, el futur de la nostra societat. Per tant, hem d'abocar tots els recursos perquè els professionals i les professionals dels centres educatius tinguin totes les eines al seu abast per garantir justament que aquesta societat del futur pugui créixer pues, amb uns conceptes, no?, i una mirada, no?, potser diferent amb la que nosaltres, no?, vam créixer en el seu moment, una mirada més rica, més inclusiva, més generosa, més constructiva també, i per això necessitem pues, els equipaments i els recursos per garantir que això sigui una realitat. Llavors, és un tema de ciutat que va més enllà fins i tot de les sensibilitats polítiques, és un tema cabdal, és un eix inquebrantable. Llavors, en aquest sentit, nosaltres sempre al costat de l'aposta per la docència de qualitat i perquè tinguin tots els recursos al seu abast.
1: L'article del mes d'abril, "Fem avançar Sant Andreu, seguretat, cohesió i futur de marxa", parlaven aquí de la nova conselleria de la policia local i també de la candidatura al Pla de Barris, que ja n'hem parlat en aquesta entrevista. I aprofitant doncs, que estem a la setmana de la Fira de la Primavera, hem preguntat també amb els diferents portaveus qüestions referents al comerç, en quina situació està el comerç de Sant Andreu de la Barca i també com podem ajudar a promocionar encara més aquest comerç de Sant Andreu de la Barca. Vostè és portaveu de Fem Sant Andreu i, a més, és regidor d'Activitat Econòmica i de Comerç a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, tinc aquesta sort i aquest honor també de ser el regidor de Comerç. Ara mateix el comerç de Sant Andreu de la Barca està en una situació de lluita, està en una situació positiva. Ja han comentat més d'alguna vegada que les persianes que es tanquen i s'aixequen el balanç net és que s'estan aixecant més de les que estan tancant. Només per donar unes dades, que no són nostres, sinó que són de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat de l'any 25, respecte al comerç a tot el Baix Llobregat, és a dir, a tota la comarca, el 20% dels llocs de treball estan vinculats justament en el comerç, superant en 3 punts la mitjana de tota Catalunya, és a dir, que la comarca del Baix Llobregat ja està una mica per sobre de la mitjana de tota Catalunya en quant a l'ocupació, el percentatge d'ocupació de llocs de treball que suposen el comerç i els serveis, restauració, etc., a la ciutadania. I a nivell municipal, a Sant Andreu de la Barca manté justament un 24%, és a dir, que encara està per sobre de la mitjana comarcal. Repeteixo, no són dades nostres del govern, és de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, i un 24% dels llocs de treball estan en serveis a la ciutadania, incloent el comerç i la restauració. Llavors, jo sóc conscient, com a regidor de comerç, dels reptes, no?, del context local, regional i global, perquè moltes vegades és difícil dissociar una cosa de l'altra, però penso que ens hem de felicitar i gaudir del tresor del comerç local que tenim a Sant Andreu de la Barca, estar al seu costat, fent militància local, no?, i consumint a casa nostra per mantenir aquest tresor, no per fer-los un favor, no?, als comerços, sinó perquè en realitat reverteix positivament amb la societat que viu en un territori, perquè al final tenir un comerç presencial viu és vida als carrers, és seguretat als carrers i és una mostra de salut dintre d'aquella societat. Per tant, convido a tothom a gaudir d'aquesta fira comercial de la Fira de la Primavera. Justament tenim més expositors locals que estaran respecte a l'any passat. L'any passat eren 30, doncs tenim 36 expositors locals que han decidit mostrar els seus productes i serveis a aquesta Fira de la Primavera, on l'eix principal, repeteixo, és el comerç, és l'autèntic protagonista, més enllà de que al final també està embolcallat d'altres activitats més socials, que també considerem que és un pol d'atracció perquè la gent pugui apropar-se i, a banda de consumir, doncs pugui també estar en l'entorn del nostre comerç i de la nostra restauració i, per tant, gaudint de Sant Andreu de la Barca. I estic super, super content amb la feina que s'ha fet. Aprofito per felicitar tota la gent de promoció econòmica i també agrair a l'ACSAP la seva complicitat i que entre tots i totes doncs, gaudir i aprofitar aquest tresor que tenim.
1: Aquesta setmana, també a l'entrevista de Portaveus, el portaveu socialista comentava que la ciutat viu una situació de paralització real en els temes importants.
2: Bueno, doncs és una percepció molt particular del grup socialista. Jo penso que estem en un moment de transformació local immens, històric, que estem recuperant el temps perdut i remant amb la complicitat de totes i tots cap a la ciutat que volem. També crec que la gent no és ximple, no és tonta, no és ximple, sap què aporta i sap qui no aporta, sap qui aporta soroll i discursos buits generalistes, qui aporta destrucció i qui aporta veritablement projectes de ciutat. Jo no tinc molt clar quin és el projecte de ciutat, en aquest cas del Partit Socialista, no ho tinc molt clar, que jo sàpiga no hem fet cap comunicació sobre el Sant Andreu de la Barca que ells volen representar o volen treballar, tampoc de les altres forces polítiques, més enllà d'aspectes puntuals. El que sí tenim clar nosaltres és el nostre full de ruta i que volem consolidar aquest full de ruta.
1: També hem conegut aquests tres consellers de Saprobar, Juan Pablo Vies per part del Partit Socialista, Sonia Aranda per part del Partit Popular i Felipe del Val per part de Som Sant Andreu han dimitit sobre aquesta qüestió.
2: M'he assabentat no fa gaire d'aquestes dimissions no perquè m'ho hagin dit directament i en certa mesura no és una sorpresa per mi perquè és cert que des de que nosaltres vam entrar a govern ara tenim el tercer relleu en la gerència de Saprobar. Quan va haver-hi el primer relleu, justament en el moment corporatiu en el qual els consellers de Saprobar s'havien de pronunciar sobre si votàvem a favor o en contra d'aquell relleu, d'aquell primer relleu, justament aquestes forces polítiques no es van presentar. No es van presentar. De forma covarda, així ho dic, con nocturnidad y alevosía, no es van presentar. Fent un exercici d'irresponsabilitat bestial, ja aquí ho dic, o sigui, no ho havíem dit fins ara, però ja ho dic directament. Llavors, que justament ara aquestes forces polítiques decideixin abandonar, igual fins i tot donar-hi la volta hi ha una certa coherència, no? Perquè al final tampoc t'importa gaire el que passa. Aquests arguments de que hi ha massa relleus, del primer canvi al canvi actual que hem tingut, la persona que hi havia abans doncs va trobar una altra oferta professional millor i va marxar, que això entra dintre la normalitat professional de qualsevol persona. El que no era normal era el primer gerent que ens vam trobar que portava tota la vida aquí. Això és una cosa que la veritat és que no és gaire normal. Llavors, els canvis que s'han fet s'han produït, doncs eren necessaris. Ara mateix el canvi que tenim funciona molt bé i esperem que estiguem nosaltres molt de temps, i si troba una altra oportunitat professional està en el seu dret d'agafar. Per això estan les oportunitats professionals i la lliure elecció de les persones dintre d'un context professional, comercial i de carrera professional. Llavors, aquí res a dir. L'important és sempre trobar el recanvi amb garanties per poder portar l'empresa pública, que és un instrument superimportant, capdalt, per impulsar totes les polítiques públiques que s'impulsen des de l'Ajuntament. Recordem que l'empresa pública no només porta esports, ara em poso el barret d'esports, no només porta les protegides a instal·lacions esportives, sinó també la zona blava, l'escola de música, el CIS, el transport adaptat. O sigui, són moltes coses, molts serveis que té encarregat i que és important que aquesta empresa pública doncs, gestioni amb tota la transparència com ho fa i amb totes les garanties, i es donaran els relleus que calguin. No? Espero que ara doncs, estiguem una temporada doncs, amb la persona, amb el Ferran, no? Que és l'actual gerent de SAP Urbà, però fugir d'estudi i fer veure que aquí passen coses rares i no sé què, però si tens tota la informació sempre l'has tinguda, i si tens qualsevol dubte sempre has tingut oberta la porta del despatx tant del gerent com de la resta de consellers de SAP Urbà. O sigui que cadascú amb la seva consciència faci el que consideri.
1: Doncs avui en aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus d'aquesta temporada ens quedarà una última ronda cap al mes de juliol, on allà sí que farem balanç exhaustiu de l'últim any de legislatura i segurament dels tres últims anys, tenint en compte que ja falta menys per aquestes eleccions municipals del 2027. Suposo que aquí la maquinària de tots els partits polítics ja ha començat, no?
2: Sí, bueno, jo de la resta no sé, perquè la veritat és que no em dona gaire temps de fixar-me en el que vam fer la resta de forces polítiques. Nosaltres, com a FEM Sant Andreu, en el fons, si et dic la veritat, mai hem deixat d'organitzar activitats de partit de FEM Sant Andreu, mai hem deixat de ser-hi al carrer. Penso que al final, deixar-ho tot pel final també és una qüestió que la ciutadania no acaba d'entendre. Una altra cosa és que la ciutadania estigui 4 anys pendents del que fa els partits polítics, perquè segur que tenen coses més interessants que fer, també t'ho dic amb sinceritat, eh? Però que per part nostra no hem deixat de fer activitats, de proposar activitats en els diferents barris, als nostres vermuts, les nostres xerrades. Intentem estar sempre al carrer, sempre amb una actitud d'escoltar, de rebre propostes i també d'escoltar crítiques, perquè no són perfectes, és que al final ningú és perfecte i nosaltres tampoc ho som. L'únic que la nostra idea és treballar matí i tarda, nits i cal i caps de setmana, i això és el que intentem fer i el que estem fent fins que la ciutadania decideixi una altra cosa. I la ciutadania, quan arribi el moment, decidirà en conseqüència a on vol ser-hi i si renovem la seva confiança o si no, i el que decideixi pues, s'haurà d'acceptar.
1: Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies, Jordi, a vosaltres.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, en el Via Directa, l'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio.
2: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs? Com va la
2: vida? Molt bé. Com...
1: Sí.
2: Sí, de primavera, que tenim molta primavera aquest any, no?
1: Déu-n'hi-do. Primavera fresca, eh? És realment, aquest any, sí. Com a mínim a Lleida estem tenint primavera.
2: És que a les Terres de Ponent no estem acostumats ni acostumades amb aquesta primavera.
1: I refredada o no? Va superant la primavera?
2: No.
1: La va superar.
2: Sí, jo l'he superada, de moment.
1: Sí. Vinga, avui parlem sobre el futur de l'alimentació, no?
2: Sobre el futur.
1: Ja veurem.
2: Sí, podem crear una mica de debat. I és que, t'explico, Pili, fa un any el president d'un supermercat molt conegut va dir que a la meitat del segle, és a dir, cap a l'any 2050, les cuines desapareixerien a casa nostra. I la veritat és que, bé, sembla una miqueta exagerat, però anem-ho a analitzar una mica, Pili, això.
1: Que deixarem de tenir cuines, però no ens cuinarà la IA, eh? Això encara no, crec que no ho farà. La IA no, pot ser un robot, però la IA no crec.
2: Bueno, un robot gràcies a la IA, pot ser, però potser sí, que és veritat que la IA no sortirà del nostre ordinador per cuinar-nos.
1: Però què vols dir, que la cuina desapareixerà? Que no tindrem fogons? Perquè sí que és cert que la cuina, la cuina de llenya, aquesta ja va desaparèixer fa dies.
2: Sí, sí. Però no tindrem l'espai. L'espai de cuina, Pili. Que no tindrem l'espai, no? I vaig a fer un petit apunt que no hi entrarem, però és cert que ja hi ha pisos que s'estan venent sense cuines per abaratir costos. Però aquí no ens hi posarem, perquè no ens hi posarem amb el tema dels lloguers, i perquè no és el nostre tema. Però vaja, que això ja és una realitat, que hi ha pisos que no tenen cuines perquè cada cop cuinem menys.
1: I tu creus que cada cop cuinarem menys? És a dir, que comprarem tot més per cuinat, vols dir?
2: M'agradaria pensar que no, però sí que és veritat que cada vegada mengem més menjar preparat, no? Més, hi ha cada vegada més aplicacions de delivery, no? De portar a casa, més productes llestos per consumir als lineals del supermercat. Si us fixeu, inclús hi ha supermercats que fins fa poquet no tenien menjar preparat i ara han tret doncs, un lineal específic, no? Potser podríem trobar algun plat preparat als refrigeradors o inclús als congeladors, però ara podem veure ja que els supermercats tenen passadissos específics, no?, per a la venda d'aquest menjar preparat i aquests productes doncs, llestos per consumir, que són al final solucions ràpides. Pili, sempre parlem que vivim en una societat doncs, que cada cop tenim menys temps per fer allò que és important, no?, o que hauria de ser-ho. I estem deixant de banda algo que per mi, això és una opinió meva, però segurament hi trobaríem algun estudi associat, i és que, cuinar és la base d'alimentar-nos de forma saludable.
1: Clar, sí, perquè no hi ha versions supersaludables a cap menjar precuinat, en el sentit que tots tenen segurament molta sal, no? Tots tenen...
2: Els greixos que s'han utilitzat per cuinar, doncs probablement no són oli d'oliva verge extra, clar, com podem cuinar nosaltres a casa nostra, no? Però sí que és veritat que les famílies viuen la sensació constant, no?, de que no tenim temps per cuinar. O sigui, jo no sé el teu entorn o el vostre entorn, les persones que ens estan escoltant, si és algo recurrent. Jo he de dir, Pili, que en els últims mesos cada vegada escolto més això, no tinc temps per cuinar, cada vegada cuino menys, inclús persones que fins ara estaven cuinant. Llavors, aquí la pregunta ja no és només nutricional, no? La pregunta és què passa quan deixem de cuinar? Perquè cuinar no és només preparar els aliments. Cuinar és transmetre hàbits als nens i nenes que tenim a casa, a la família. És educació alimentària, és autonomia, és cultura, és relació amb el menjar. I això es perd també, perquè es perd aquest espai. Abans, molts de nosaltres creixíem veient com es feia un sofregit, com es feia una truita. Jo seia a la tarda amb la meva mare a pelar patates o a treure les faves, no? O sigui, era una activitat que fèiem a casa. Sí que és cert que el fet de que la dona ens s'hagi incorporat al món laboral, doncs això s'ha anat perdent. I amb això s'ha anat perdent doncs, això, molts hàbits que està fent que cada vegada doncs, anem transmetent menys aquesta part cultural, no? I aquesta part d'educació, perquè no deixa de ser educació alimentària.
1: Doncs escolta, ara m'he quedat ben parada perquè sí que s'està perdent.
2: És a dir, ara t'he de reflexionar,
1: sí,
2: no, Pili?
1: Sí, perquè realment pots fer un... Si tens el handicap o no, que no t'agradi la cuina, hi ha moltes opcions per fer menjar ràpids i saludables. Uh-huh. Finalment, fer una amanida i una carn a la planxa, un peix a la planxa, és un moment, realment, no? És molt ràpid. No cal que sigui una elaboració, però sí que és cert que potser hem perdut, i ara parlo per mi, no? Aquesta capa, aquesta, el xup-xups, els xup-xups es van perdent, no? La sopa feta a casa, el caldo fet per amb temps, tot això, potser sí que s'està perdent.
2: Jo m'agradaria que féssim una reflexió, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Si els nostres fills i filles, no? Si els nens i nenes no aprenen a cuinar a casa, on aprendran a cuinar?
1: És que ara estic fent la reflexió, Naila, i és que fins i tot algunes famílies per Nadal, que és el dia de la sopa, que com a mínim doncs, la fas no, en família, no? El brou aquell, l'escudella de Nadal, van al teta d'abric, perquè és molt més ràpid. Per tant, sí, no sé, potser sí que desapareixeran, eh? Hauríem
2: la realitat,
1: d'aconseguir
2: a veure,
1: que no.
2: No volem culpabilitzar ningú, perquè la realitat és que, a veure, moltes famílies arribem, i m'incloc, no? Cansades a casa, amb jornades laborals molt llargues, sense poder conciliar, amb molt poca energia mental al final del dia per poder pensar, amb una estimulació de moltíssima informació sobre el que és una alimentació saludable, que al final jo crec que acaba col·lapsant, no? És a dir, tenim tanta informació del que és una alimentació saludable que creiem que és complicadíssim quan, com molt bé deies, Pili, fer un pollastre a la planxa, una patata al microones i quatre fulles d'enciam ja és un sopar saludable, no?
1: Super saludable, boníssim, és un moment.
2: Exacte, que sí que ens sembla com a que hem de fer, hem d'estar 2 hores a la cuina. És cert que això seria genial, però no tenim aquest temps i hem de ser realistes amb la nostra realitat social ara mateix, no? I és que tenim menys temps perquè doncs, no hi ha ningú a casa que pugui passar aquest temps cuinant i fent aquest xup-xup, però que no podem pensar que només hem de fer aquest xup-xup perquè llavors deixem de cuinar i com menys cuinem, més ens costa després. Perquè al final és una agilitat, no? O sigui, és una habilitat.
1: Sí, sí,
2: una
1: sí.
2: Habilitat que fa que com més cuinem, més àgils som preparant, no? O sigui, jo recordo quan començava a cuinar a casa que potser per tallar les verdures tardava 20 minuts, no? Perquè, i ara cada vegada vaig més ràpid, no? Perquè al final, doncs això és una habilitat. També és veritat que podem tirar de fons d'armari precuinats, bueno, precuinats o preelaborats, no? Com poden ser, per exemple, les verdures congelades que hi ha van tallades, no?
1: Sí.
2: Però almenys intentar, doncs, progressivament anar posant-nos a la cuina i després, retornant una mica amb aquesta educació alimentària a casa, tenim poc temps i per mi, jo crec que l'espai de cuinar junts és un espai, és una activitat familiar divertida, educativa, no? I de qualitat per passar amb els nens i nenes i no haver d'estar... Perquè a vegades ens sembla com... Ai, és que ens hem de posar a jugar amb ells i elles perquè sembla que si no estem passant temps de qualitat. Cuinar també és un temps de qualitat en el que pot ser divertit. Sí, és cert que després la cuina ens quedarà més bruta, però també podem participar tots i totes després en netejar-la.
1: I tant, saps que estava pensant que podríem recuperar alguns batch cooking d'aquests xulíssims que fas? Com ho deies tu... No és el pim-pam, però és un pim-pam. Com ho de fàcil?
2: És un pim-pam.
1: Com era allò? Fàcil, bo? No, les tres B's.
2: Sí, no me'n recordo, eh? Fa molts anys, això.
1: Ho hem de recuperar, això.
2: Saludable, senzill, no? Era algo
1: així. I saborós, potser.
2: I saborós, potser sí.
1: Potser sí, però hem de recuperar aquelles receptes de la Naila Martínez. Fàcils, saludables i amb un pim-pam i xules per a fer amb tota la família.
2: Doncs sí, jo crec que necessitem tornar a normalitzar la cuina realista, eh? Una cuina imperfecta, no ha de ser instagrameable, una cuina compatible, una cuina compatible amb la nostra vida real, no? Perquè doncs, si perdem completament l'hàbit de cuinar, no només perdem salut, eh? També perdem autonomia i això a llarg termini, autonomia perquè al final acabem menjant allò que ens presenta la indústria i sense una opció B, no? I després també doncs, les conseqüències que això a llarg termini pot tenir especialment amb la infància. Per tant, la pregunta no és si les cuines desapareixeran, sinó la pregunta jo que crec que vull que ens fem tots és si volem que desapareixin.
1: Naila, moltíssimes gràcies. Com sempre, t'enviem una abraçada molt gran i continuem pensant que necessitem sempre. Una abraçada et seguim a mai-nutricionista a Instagram. Petons.
2: Gràcies. Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.
4: L'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio, un dels espais que escoltem aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca prepara per aquest dissabte de la Fira Primavera la vuitena trobada de percussió. Ens acompanya Enrique González, que és el president de la Colla de Diables. Molt bon dia, Enrique.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la Colla de Diables per la Fira de Primavera, uns anys organitza la trobada de percussió, altres la trobada de foc. Per tant, aquest any toca trobada de percussió, no?
1: Sí, sí, aquest any toca trobada de percussió, que a més aprofitarem per celebrar una miqueta els 10 anys de la secció infantil de percussió.
0: Dels Ous de Drac, no?
1: Correcte, sí, ja fan 10 anys i bueno, tot i que ara mateix no és ben bé la data, però pensem que una trobada de percussió és el millor moment per celebrar-ho.
0: Qui tindrem aquest dissabte en aquesta trobada de percussió en la seva vuitena edició?
1: Bueno, pues tindrem una trobada amb 9 colles, o sigui, les nostres dues d'adults i infantils, els Tabaldracs i els Ous de Drac, i després 7 colles que venen de fora, d'arreu, que ens acompanyaran i que ens faran passar la tarda molt entretinguda.
0: Aquí tindrem els Robat Xamba de Pallejà, els Piadimonis de Mollet, Timbalers del Camell de Molins, Obarullo de Badalona, Batu Cassola de les Corts i Mininfernals Ratpenats de Malgrat de Mar. Per tant, colles que, bé, que estaran en aquesta trobada de percussió, que fareu segurament un recorregut per diferents carrers de la ciutat, no?
1: Sí, Jordi, t'has deixat els Toca el 2 del barri de Sant Antoni, que també ens acompanyaran, que ha sigut un fitxatge d'última hora.
0: I tindrem aquest recorregut, no?, pels diferents carrers.
1: Sí, i aleshores però, bueno, farem un recorregut que ja hem fet altres vegades, sortirem a 5:45 de la Fonda de Roda, la primera colla, i farà el recorregut pel carrer Sant Josep Oriol, carrer Catalunya, fins al doctor Fleming, després baixarem per Via d'Esport, Avinguda Constitució i l'Esplanada del Mercat.
0: Allà a l'Esplanada del Mercat, on cada grup farà una exhibició.
1: Correcte. Sobre les 7:15, esperem que arribi l'últim grup a l'Esplanada del Mercat, i ja cada grup farà un lluïment, tocarà un tema sol, i després farem una taula de germanor per donar per acabada, diguéssim, el que és la trobada de percussió.
0: Què espereu d'aquesta vuitena edició de la trobada de percussió?
1: Bueno, ja et dic que és una mica consolidar aquest acte, no? que és un acte sense foc i és un acte que ens ajuda molt a cohesionar gent de la colla que potser amb els correfocs no gaudeix tant. Després també, el que et deia, pues, fer un petit homenatge als Ous de Drac, que fan 10 anys i que potser no és ben bé el dia perquè no és el dia del bateig, però pensem que és l'acte que més gaudeixen. I ja et puc dir que a l'acabar la taula de germanor ens desplaçarem davant de la biblioteca, a la carpa de l'Ajuntament, i allà farem l'entrega dels records a les colles convidades i un petit homenatge a tota aquella gent que durant aquests anys, aquests 10 anys, ens han acompanyat d'una manera o d'una altra a fer gran la família dels Ous de Drac.
0: Si parlem de l'evolució dels Ous de Drac en aquests 10 anys, podem dir que és un grup que ja està consolidat, o més que consolidat, dins de la colla, no?
1: Sí, sí, o sigui, va ser una idea fa 10 anys d'un grup de persones que van pensar pues, que estaria maco fer un grup infantil de percussió. Mantenir un grup infantil de percussió és força complicat perquè, bueno, pues, de petits molt bé, però arriba una edat on l'adolescència complica molt el compromís amb qualsevol cosa. Però jo penso que sí, que hem aconseguit establir un grup més o menys estable de nens i nenes que ajuden una mica a mantenir aquesta colla.
0: Suposo que no totes les colles de Diables tenen un grup de percussió infantil, no?, com vosaltres?
1: Bueno, és força... El que és més habitual és que sigui un grup mixt, o sigui, que hi hagi grans i petits. Tenir un grup, diguéssim, prou gran per mantenir totes les sortides de manera independent no és gaire habitual.
0: I el dissabte, aquest homenatge, també als Ous de Drac, a la trobada de percussió, l'ambient tocarà foc, no?
1: L'any que ve tocarà foc, sí. Esperem. Ja, tampoc t'ho podria assegurar, eh? Sempre hi ha idees i a vegades d'un any per un altre poden canviar moltes coses, però en un principi sí.
0: El que sí que ha anat evolucionant és la trobada de foc, eh? L'any passat vam tenir una trobada de bèsties, no?, motiu de la Fira de Primavera.
1: Sí. L'any passat vam fer una trobada de bèsties i potser l'afegim als actes de la Fira de Primavera i llavors fem bèsties, foc i percussió. Dic, tot depèn. L'any que ve ho veurem.
0: Per tant, són tres activitats que vosaltres us plantegeu per la Fira de Primavera. Per tant, podeu escollir bé, no?
1: Sí. Tenim prou gent i prou seccions com per anar variant sense problemes.
0: Per tant, això és una molt bona notícia, que la Colla de Diables segueix ben viva. Ara, celebrant aquests 10 anys dels Ous de Drac, i que aquest dissabte, com dèiem, en aquesta trobada de percussió, que arrencarà a 6:15 de la tarda a la plaça Font de la Roda, Cercavila, i al final serà a l'esplanada del Mercat, on es concentren gairebé totes les activitats de la Fira de la Primavera, i el recomanable, doncs, que la gent vagi seguint la Cercavila pels diferents carrers, també, no? Que us vagin acompanyant.
1: Sí, els pots veure passar tots des d'un lloc i afegir-te a l'últim grup per veure el final a la plaça del Mercat.
0: Doncs Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta trobada aquest dissabte.
1: Moltes gràcies, Jordi, i us esperem a tots a la Cercavila.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
1: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
0: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
1: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
0: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
1: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem 2 entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els 3 dies, no?, de Fira de la Primavera.
0: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
1: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem, evidentment, la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8a trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també, aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també pues és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
0: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
1: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
0: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
2: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat, i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar, doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre, aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
0: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
2: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
3: Doncs molt contents per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició, i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca del Baix Llobregat i, per tant, avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis i, per tant, aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però, com dèiem abans, doncs generar bones experiències. Per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci són importants perquè, al cap i a la fi, no vivim en parcel·les, no? No només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
0: L'alcalde Marc Girbé també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta fira de primavera és una fira oberta per a tothom.
3: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la fira comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere i, per tant, poder-ho recuperar, el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
4: Una fira primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
3: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera que, sense cap mena de dubte, pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
0: La fira de la primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada amb més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de l'Último Tributo, homenatge al grup de l'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la Diada Castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dins dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: i també pensant avui en dia amb la tirada que té la música urbana, i vam decidir pues, fer un concurs així per la gent jove i per impulsar la cultura al poble.
1: Són 12 grups els que finalment actuen d'una selecció d'uns 100. Heu fet una crida fa uns mesos, no?, que els grups s'apuntessin, i després d'una selecció arriben 12 a la gran final.
0: Exacte. Vam fer primer una selecció amb una criba online, on es van apuntar més de 100 solistes i grups, i al final doncs, queden per la final uns 12.
1: Havia uns requisits per poder-se presentar, per poder optar?
0: Sí, bueno, hi havia uns requisits mínims, com fer un tema original, també un rango d'edat més o menys, també gent jove, menors d'edat, però no hi havia moltes especificacions, sinó que per fomentar més la gent, i la gent que produeix ells mateixos o que encara no són artistes emergents i no tenen les eines per poder arribar.
1: I per tant faran la seva actuació, perquè serà música en directe el que escoltarem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre aproximadament, no?
0: Ah, exacte. Llavors amb el tema que han participat pues, tocaran a la final, i on hi haurà un jurat professional que decidirà una mica entre alguns criteris el finalista que guanyarà.
1: Després parlarem d'aquest jurat, qui forma part d'aquest jurat, quins són els grups que participen en aquesta primera edició de Rookies del Ritme, però abans hem de dir que hi ha un premi important pel grup guanyador.
0: Sí, la veritat que el premi està molt bé. El premi és tocar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, entre un dels premis. També un EP professional, que serà gravat amb Crack House Records, i també un videoclip professional, que serà gràcies a Wave Gods Studio.
1: Per tant, ja ho tindran tot, EP i també videoclip, per poder actuar a la Festa Major de setembre, no?
0: Exacte, sí, sí.
1: Que és un dels premis qui guanyi aquest concurs de rookies del ritme. Però aquella primera idea, David, d'on va sorgir aquelles ganes d'organitzar aquest tipus de concurs?
0: Doncs jo, que sóc de Sant Andreu de tota la vida, pues, vaig veure que avui en dia realment la música urbana, que engloba bastants estils, està molt de moda. També la gent jove, no és com abans, que un, si volia ser artista, tenia que anar a un estudi. Avui en dia la gent pues, pot estar a casa, es pot produir els seus temes, i llavors amb el digital, online, ho tenen més fàcil i difícil a la vegada. Llavors era per impulsar a aquesta gent, aquesta gent jove, que necessita un pushing, i pues, també descobrir nous talents, perquè a vegades ho pot treballar molt i no sap arribar al final, i pues, ajudar-los una mica i que arribi una més gent.
1: Quins són els grups que veurem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre?
0: Bueno, pues, alguns dels grups que hi haurà a aquest fi de setmana a la Festa de Primavera seran com Emi La Grassa, Digity Osc, Black Rose, Zumbat, Javizón, Cazador, Enrique Fema, Marcos Amka, Muf La Cantera With Bean, Frankie Blackoff, Relda i també Complicaos.
1: El jurat, qui forma part? Dius un jurat especialitzat, un jurat professional?
0: Sí, hi ha una mica de tot, de gent de gent dels medis, gent de la música. Entre el jurat hi haurà pues, a Saturnino, de Ràdio Sant Andreu, el Josep Lubató, comunicador, Dani de Wakebox Studio, que és productor, també Dani Anarcatac, que és artista i porta també festes com Reducidos i coses així, Blado de One Kids TV, que és periodista també, especialitzat en música urbana, també estarà la Sonia Navarro, coreògrafa i ballarina del poble, i també pues, el Cat Lletres, un influencer molt important.
1: L'objectiu, suposo que, David, és que els músics li posin difícil al jurat, no?, a l'hora de decidir el grup o el cantant guanyador.
0: Exacte. També, bueno, amb tota la gent aquesta que ha acabat finalista, realment jo crec que hi ha un bon grup de gent jove i molt capaç i molt bons.
1: No sé si has donat instruccions al jurat del que és el que ha de valorar en aquestes actuacions.
0: Sí.
1: Veig un jurat molt variat, eh? I això està bé.
0: Exacte,
1: està bé.
0: Perquè busquem també no només gent enfocada en un estil, sinó busquem l'artista complet, que és, al final és el que li anirà millor, que sigui un artista més complet amb tot. Per això la varietat del jurat.

0: I alguns dels criteris pues, serà pues, la connexió amb el públic, la lletra, el ritme, l'originalitat, coses així, més o menys.
1: L'important és que ho feu a l'aire lliure, ho feu a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert, on haurà instal·lat un escenari, i per tant haurà públic. Per tant, desitgeu que hi hagi molt de públic, no?
0: Exacte, també la idea era aquesta, per, a més de fer alguna cosa més privada o en una sala tancada, aprofitant la festa de primavera, pues fer-ho a l'aire lliure per arribar més gent, també perquè vingui la gent jove i que no tingui que pagar una entrada per veure una cosa així, i així arribar molt més, molta més gent.
1: Tens pensat o l'objectiu de fer més edicions?
0: Home, sí, està pensat això per arribar a fer, diguem-ne, cada any una edició. Aquesta, diguem-ne, que seria la primera edició i la prova de tot.
1: La prova de tot, què esperes? Per exemple, si aquest dissabte a les 11, quan acabi aquest concurs de Rookies del Ritme, i et preguntem, ens enfoquem al dissabte, 11 del vespre, s'acaba aquest concurs, ja tenim guanyador o guanyadora, i et preguntem, ei, com valores aquesta primera edició de Rookies del Ritme? Què t'agradaria dir aquest dissabte?
0: Bueno, més que tot, que ha tot sortit bé, i que tot, els artistes, la gent i tot, tothom pues estigui content i diguin, ostres, això és una bona iniciativa pel poble, també un bon canal per a la gent jove, i pues així l'any que ve, i la, o els que sigui, la gent que vegi el que s'està fent a Sant Andreu i que s'animi més gent l'any que ve per apuntar-s'hi.
1: Doncs esperem que sí. Primer de tot, que vagi molt bé aquest dissabte. Recordem l'horari a partir de les 9 del vespre, aquest dissabte 23 de maig, a la plaça Federico García Lorca, primera edició del concurs Rookies del Ritme. 12 grups, música urbana, un jurat excepcional, grups molt potents, emergents, i que segurament que es veurem per primera vegada, i potser aquests grups, dintre d'uns anys, nosaltres el vam veure a Sant Andreu de la Barca, no? En aquell concurs, no?
0: Exacte, aquesta és la idea, sí, de trobar a nous talents.
1: Esperem que sí. Doncs David Saez, organitzador d'aquest concurs de Rookies del Ritme, que vagi molt bé, sí?
0: Sí, volia també una menció especial, li donar les gràcies, que si no, això no seria tampoc possible, gràcies a Atxa, de la Pound Gang, i Crowhard Records, que vam començar també la idea pensant-ho amb ell, i es va involucrar des d'un principi.
1: Doncs queda dit. David Saez, organitzador de Rookies del Ritme. Que vagi molt bé dissabte.
0: Moltes gràcies.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Fira de la Primavera de Sant Andreu de Barca tornarà a comptar amb la trobada de vehicles clàssics. Serà la 8a edició. Avui ens acompanya Lluís Oblego, un dels organitzadors d'aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca. Serà el diumenge 24 de maig. Lluís Oblego, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, habitual ja amb aquestes entrevistes parlant dels vehicles clàssics d'aquesta trobada que any rere any ha estat una trobada que ja s'ha consolidat, no d'ara, sinó ja fa uns quants anys, que s'ha consolidat com una de les activitats de la Fira de la Primavera.
1: Bueno, sí, aquest any anem per la 8a edició i esperant que, evidentment, que siguin més, no? Vull dir, anem creixent a poc a poc, vull dir, amb un... Bueno, crec que és lo correcte, vull dir, cada any una mica més, i, bueno, de moment anem per aquí, anem pel camí.
0: La trobada s'iniciarà doncs, ben d'hora al matí amb les inscripcions, després haurà l'esmorzar, però després haurà aquesta ruta que també recorrerà Sant Andreu de la Barca, i l'inici serà l'Avinguda Constitució, concretament del carrer Garraf amb l'Avinguda Constitució on podem veure aquests vehicles. Quants vehicles s'esperen aquest any i quin tipus de vehicles?
1: Bueno, l'any passat entre cotxes i motos vam tenir em sembla que van ser 110, 115, vull dir que... I, bueno, aquest any suposo que anirem pel mateix camí. Bueno, la trobada sí que és al carrer Constitució, l'entrada és pel carrer Calaf, i en un principi el que fem una volta circular, que els primers anys la vam fer la circular per fora de la població, i aquest any, pues, una mica... Bueno, els últims anys ja anem fent la... Primer fent la recorregut per la població i de més, que intentem agafar el màxim de població, com és el carrer Guatemala, i anem fins a la sortida del poble, de més, puixem cap al... on hi ha l'Institut Sant Andreu i de més, tornem a baixar la carretera i d'aquí anem cap a... una volta a direcció Martorell, Terrassa, Castellbisbal... Bueno, vull dir, un recorregut que alguna vegada hem intentat parlar de fer un canvi, un petit canvi, o fer-la al revés i això, i al final sempre acabem fent el mateix, perquè verdaderament el participant és per tot tipus de vehicles, vull dir, siguin més vells, més nous i demés, però que a tothom li encaja i dius, si la cosa funciona no cal canviar-la.
0: A més, són vehicles, anem avançant amb trobades de vehicles clàssics i de vegades trobem ja cotxes més a prop de l'any en què estem. Però són vehicles anteriors a l'any 1995, que és la condició d'aquest any.
1: Bueno, això ens basem una mica amb els anys que demanaven o que ens demanen els clàssics. Sí que es van actualitzant i cada vegada, evidentment, ens hi trobem vehicles més d'acord a quasi bé el que funciona al carrer, no? O el que hi ha cada dia, no? Bueno, vull dir, això és una mica el que... cap a on va, i el que sí que encara no n'hi ha, i potser d'aquí, si continuem, doncs algun dia començarem a tenir algun vehicle elèctric, no?
0: Això encara hem d'esperar molts anys, no?
1: Però això encara s'ha d'esperar.
0: Sí que tindrem automòbils clàssics, fabricats, com dèiem, abans de l'any 1995, però també reunirà desenes i desenes de motocicletes, que també són habituals en aquest tipus de trobada, i que a Sant Andreu de la Barca doncs, hi ha molta afició. Sou molts, en el qual també t'inclous, Lluís, aficionats a les motocicletes clàssiques, no?
1: Bueno, sí. De fet, amb el... possiblement els més clàssics o de lo que hi ha més volum de clàssics possiblement sigui en la motocicleta, no? Com aquí a Sant Andreu pues, es belluga molta Montesa Impala, no? Vull dir que és una mica... aquí era una mica territori Montesa, hi ha bastanta Impala, vull dir, evidentment hi ha alguna metralla, hi ha alguna... vull dir, de Voltaco i de més, però bueno, vull dir, sí que d'alguna manera, en quant a anys o més antic, on es veu més la diferència, quasi bé ja és la moto, no? Vull dir, de motos De fet, aquí en tenim, no sé, la que porta el Pasqual és del 62, no? Del 62 de cotxes potser hi ha pocs, no? Vull dir que és l'exemple, no?
0: Doncs això ho veurem el diumenge 24 de maig amb motiu de la Fira de la Primavera, aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del motoclub.
1: Bueno, en un principi ho vam començar a tirar endavant amb el Pep, amb el Soler, no? Vull dir, perquè el seu pare ja havia organitzat, feia molts anys, una trobada de clàssics. De fet, amb les redes socials, que és una mica que ens va portant els records de coses i demés, hi ha una imatge que volta bastant amb les redes d'aquí de Sant Andreu, que és una de les trobades que es va fer al seu moment, no? I llavors això, pues, bueno, una mica l'afició a lo que quan parlem del ferro, no? Vull dir, potser parlem del ferro més el de la moto que els del cotxe, però sí que parlant amb en Pep, Pasqual, Pep, Serra i demés, vam dir, hòstia, per què no recuperem això? Perquè al final quasi val la pena, no? I bueno, i així portem ja 8 anys.
0: L'any passat el cotxe més antic va ser un cotxe de l'any 1943, un Volkswagen Kugelwagen.
1: Correcte.
0: Per tant, podem veure relíquies, no?
1: Sí. És que es veuen relíquies, eh? Vull dir que...
0: I que funcionen.
1: I que funcionen, no? Vull dir, es veuen relíquies i es veu molta cosa. Vull dir que val la pena... acostar-te i mirar els vehicles, perquè hi ha autèntiques coses, i sobretot que ens hi trobem, no? Perquè tu pots, per exemple, pensar-hi amb els clàssics, amb la típic sortida aquesta o el rally aquest de Barcelona Sitges, no? que segurament són vehicles de molta qualitat, molt complicats, molt d'allòs, però amb les trobades de clàssics habitualment et trobes més el vehicle que et porta més records, no? CR600, el 8,5, el R8, els R4, vull dir, el Pep, que té autèntiques joies, que té aparatos molt ben parits, però trobem que al final el que ens agrada és una mica el que et porta algun tipus de record, no?
0: Esperem que la gent s'ho passi bé i que pregunti, no?, també amb els usuaris d'aquests vehicles, que també els agrada explicar la història del vehicle, no?
1: Sí.
0: Són cotxes per lluir, no?
1: Sí, verdaderament amb això, vull dir, indiferentment de lo que... del meu, no?, que és l'R4 del Pueblo, no?, que tothom el coneix i demés, n'hi ha molta gent que li dedica moltíssimes hores, que segurament no l'utilitza tant com el puc utilitzar jo, que és el meu vehicle diari i demés, i al final el que t'agrada és explicar una mica el que tens, no? I al públic també li agrada sentir una mica el cotxe, no? És molt típic de dir, hòstia, mi abuelo, jo con el primer cotxe que conducí fue con este, no? Vull dir que bueno, al final és... val la pena connectar i parlar amb els propietaris perquè t'expliquin una mica el que és el seu cotxe.
0: Doncs això, serà el diumenge 24 de maig, Fira de la Primavera, 8a trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, parlant avui amb un dels organitzadors, Lluís Aulego, que esperem que vagi molt bé. No sé si a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu pots aprofitar una crida perquè la gent hi vagi a veure aquests vehicles clàssics.
1: Bueno, la crida és com sempre, no?
0: O funciona també la trobada, que potser ja no cal ni fer crides, no?
1: Sempre va bé fer crides, perquè n'hi ha molta gent que al final t'hi vas trobant i et diuen... Ui, no sabia que es feia això a Sant Andreu.
0: Doncs no hi ha excusa, ara.
1: Bueno, no hi tindria d'haver excusa, i la crida és pel que tingui un vehicle d'aquests anys, tant moto com cotxe, o tractor, vull dir, al final, o si té algun avió d'aquests de més antic també ja li farem lloc per portar-lo, no? I després per veure'l. Crec que fa molt de goig quan veus el carrer Constitució amb molta gent pel mig mirant vehicles o passejant o escoltant la música o... Bueno, perquè crec que és una festa una mica diferent i després pues, el que té el vehicle també el disfruta lluint-lo i després donar la volta amb tots el del sector, diguéssim, no?
0: Doncs això és el que veurem a la Fira Primavera el dia 24 de maig, diumenge, a l'Avinguda Constitució, amb el carrer Garraf, aquesta trobada de vehicles clàssics, cotxes anteriors a l'any 1995. Podem veure autèntiques joies, i avui hem conversat amb Lluís Oblego, un dels organitzadors d'aquesta trobada. Lluís, gràcies i que vagi molt bé.
1: Bueno, animeu-se, us esperem a tots i endavant Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i també més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Cap de setmana de Fira de la Primavera i Ràdio Sant Andreu al llarg d'aquesta setmana us estem comentant les diferents activitats programades a motiu de la Fira Primavera 2026. Ràdio Sant Andreu realitzarà entrevistes i reportatges especials durant el desenvolupament de la Fira de la Primavera 2026.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long enough to everybody's here.
2: Hey, what's going on, man?
1: Yeah,
2: she's at home.
1: Yeah, she's at home.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 20 de maig. Comencem una nova edició del Via Directe. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui tancarem la quarta ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus de la temporada. Avui conversem amb Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu. Darrera ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus. Al llarg d'aquestes setmanes hem anat realitzant entrevistes amb els diferents portaveus dels grups polítics amb representació al plenari municipal. I avui seguirem parlant de la Fira de la Prima. Avui entrevistarem a Los Sobraus, 30 anys d'història. Avui estaran presents en els estudis de Ràdio Sant Andreu Juan José Gómez, Juan Luis Vizcaíno i Juan Carlos Cordero, tres dels components de Los Sobraus que ens faran la prèvia del concert que oferiran aquest divendres a partir de 11:45 de la nit a l'escenari central de la Fira de la Primavera. Repassarem els seus 30 anys d'història i sabrem més detalls del concert d'aquest divendres. I també avui coneixerem més detalls de la Fira de la Primavera 2025. Salutacions de Jordi Milian. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Última entrevista de la quarta ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus d'aquesta temporada. Avui ens acompanya Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, per analitzar l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, l'actualitat també política. Miquel Àngel Abril, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Un plaer estar aquí a la Ràdio Pública, com sempre, Jordi.
1: Li demano la primera pregunta, la mateixa primera pregunta que hem formulat amb tots els portaveus. Quin moment es troba avui en dia Sant Andreu de la Barca?
2: Doncs jo penso i crec fermament que estem en un moment d'efervescència, d'efervescència total, d'un canvi real que ja es veu i es pot tocar a la ciutat. M'agradaria destacar quatre idees troncals, justament per donar arguments, no?, a la meva frase. Jo penso que s'estan veient ja els diners als carrers. Penso que amb el reforçament i manteniment, no?, de les voreres, la via pública, etc., ja es poden palpar, es poden tocar aquests canvis, també amb aquesta renovació d'equipaments, instal·lacions i paral·lelament amb el manteniment i reforç de la seguretat a la ciutat. Jo penso que la gent ja pot veure tota la feina que hem fet durant aquests 3 anys, no?, que molts d'aquests projectes que són grans necessiten una tramitació llarga, etc., i no és casualitat que ara tota aquesta feina prèvia doncs està sortint al carrer, no? També tenim la renovació dels 14 parcs, no?, infantils també. Veiem les noves marquesines, no?, que tenim a la ciutat per fi, no?, després de tenir unes parades d'autobús sense cap mena de protecció, normalitzant coses que no són normals en una ciutat, per exemple, instal·lacions noves de la Petanca, tenim la Johan Cruyff, la presentació de la nova comissaria policial també de la policia local, etcètera, etcètera. Llavors estem en aquell moment de presentació de projectes i d'implementació de realitats que fan que veritablement es puguin veure. Ja no són conceptes teòrics, sinó que són realitats que la gent ja pot observar directament.
1: Com es planteja FEM Sant Andreu aquest darrer any que queda per arribar a les eleccions? D'aquí a un any ja estarem en plena campanya de les eleccions municipals. FEM Sant Andreu, com es planteja aquest darrer any?
2: Doncs ens ho plantegem amb coherència, amb molta força, a tope, executant, com deia, tota la feina prèvia que s'ha fet en aquests 3 anys de mandat, sense deixar de banda aquests nous projectes o contractes importantíssims també en serveis, per exemple, la licitació recollida d'escombraries, no?, que suposarà al voltant de 4 milions d'euros, aquesta postulació, no?, el pla de barris, que si vols després en parlem també, i el seu impacte. però també amb la transparència, no?, i l'apropament a la ciutadania una mica marcada a la casa, ja que acabem de finalitzar l'oficina de l'alcalde de les assemblees de barri en aquestes darreres dues setmanes, no?, a tots els barris de la ciutat, doncs apropant justament doncs el mateix alcalde pels matins i després també l'alcalde amb els regidors de barris per les tardes, donant, rendint comptes en els barris, no?, amb aquesta feina d'aproximar-nos a la ciutadania, d'escoltar la ciutadania, de sortir del despatx i anar directament al carrer, a tocar el carrer i a tocar les ciutadanes i ciutadans de Sant Andreu de la Barca, i amb aquesta mateixa coherència que venim des del primer moment practicant, doncs portar-la a terme i continuar i tancar el mandat doncs amb aquesta mateixa coherència.
1: Com es veuen d'aquí a un any?
2: Doncs millor que mai, i preparats per empènyer el canvi que ja està arribant, no?, que arriba, i que penso que encara tots necessitem continuar per consolidar veritablement aquest canvi. Es va veure, per exemple, aquest cap de setmana, no?, amb un acte de partit de FEM Sant Andreu al Parc Central, on justament vam tenir aquesta oportunitat, no?, de parlar amb moltíssima gent transversal, no?, de diferents maneres de pensar, que es van apropar també per estar una estona compartint aquell moment del sopar, que vam fer rècord també amb el tema del sopar i de gaudir en família, amb els infants, amb la gent gran, etc., tothom que es va apropar, amb ganes, no?, d'escoltar-nos i d'entendre que el canvi ja ha arribat i que encara ens queda per consolidar. Llavors, totalment super, super motivats i super contents.
1: Parlem del pla de barris. Ha estat un dels temes que se n'ha parlat, sobretot en el darrer mes. Un pla de barris on Sant Andreu de la Barca presenta la seva candidatura per optar al pla de barris amb una inversió de 16,7 milions d'euros. Ara és la Generalitat qui ha de validar o no aquest pla de barris, aquesta proposta de Sant Andreu de la Barca, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Quina valoració en fan d'aquest pla de barris i d'aquesta inversió de 16,7 milions d'euros que s'ha presentat en aquesta, recordem, candidatura?
2: Sí, exactament. Aquesta candidatura que vam explicar també a tothom que es va, a entitats i forces polítiques que van voler apropar-se en el CRAU quan ho vam explicar, perquè no van ser totes, però sí que és cert que allà explicaven doncs aquesta postulació, aquesta candidatura històrica per Sant Andreu de la Barca. Recordem que el Pla de Barris és un programa de la Generalitat de Catalunya, no?, que el que cerca és reduir les desigualtats territorials i socials entre els diferents barris de les diferents localitats d'arreu de Catalunya, i seria la primera vegada per Sant Andreu de la Barca que estem en aquesta situació, en aquesta casella de sortida, per guanyar la candidatura i poder treure, no?, aquests recursos, aquests més de 16 milions, 16,6 milions d'euros, no?, en aquest cas, 10 finançats per la Generalitat de Catalunya i 6,6 finançats per l'Ajuntament, que seria un impuls, per un cantó, a fites i aspectes que nosaltres ja teníem incorporats als nostres programes, no?, als nostres objectius doncs de mandat, però que sense cap mena de dubte, si arribéssim a aquests recursos i guanyéssim aquesta candidatura al Pla de Barris, doncs significarien un impuls, un accelerador, a moltes d'aquelles accions i actuacions que nosaltres ja teníem recollides, no? Bàsicament es vertebra, per no allargar-nos massa, es vertebra aquest pla de barris amb tres eixos bàsics, no?, que són transformacions físiques, no?, que són les transformacions del totxo, diguéssim, les ecològiques i les accions sociocomunitàries, amb un total de 37, no?, actuacions que hem presentat doncs, per aconseguir aquesta candidatura, i penso que serien capdals aquesta candidatura aconseguir-ho, perquè veritablement seria un factor de transformació hiperpotent e històric per Sant Andreu de la Barca, per aconseguir doncs reduir les desigualtats i també arribar a aquella doncs aquella ciutat, no, veritablement del segle XXI com tots es mereixem, no?
1: El portaveu socialista Juan Pablo Beas, a l'entrevista de Portaveus, afirmava que el govern va reaccionar i presentar-se al Pla de Barris després de les crítiques públiques del PSC, que l'Ajuntament no havia presentat candidatura. També comentava que el govern està presentant aquesta candidatura com si fos una realitat, quan es tracta, segons el PSC, de que la Generalitat ha de fer l'aprovació d'aquest pla de barris.
2: Doncs, bueno, m'hagués encantat veure, ja que parlem d'això, justament el PSC en la presentació de la candidatura. Suposo que com no hi eren no van entendre que és una presentació de la candidatura. Van haver-hi altres forces polítiques, però justament ells no es van presentar, llavors suposo que no els és d'interès i que des de la crítica destructiva intenten fer soroll i fer veure com que nosaltres reaccionem al que ells pensen o diuen. Francament, no, ara no soc conscient del que havien dit sobre aquest tema, ni em consta res. Però bueno, esperem que des del seu factor o el seu rol, no?, com a Partit Socialista de Catalunya, que està governant la Generalitat de Catalunya, doncs també ens ajudin, no?, a que la nostra candidatura doncs arribi a bon port, en aquest cas, i veritablement tots remem en la mateixa direcció. Llavors, en aquest sentit, sí que els demanaria doncs, treball sincer, no?, coherència política, coherència social i al final treballar de veritat per Sant Andreu de la Barca.
1: Parlem d'una altra qüestió, també ha estat important. En el darrer mes es va presentar el projecte de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, un projecte que es va portar a ple del ple del passat mes d'abril, va ser aprovat per tots els partits polítics, excepte el Partit Popular i el PSC, que finalment es va abstenir. Una comissaria, recordem als nostres oients, ja n'hem parlat àmpliament, que ocuparia la primera planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i una comissaria on bé, s'ampliaria els recursos i també ampliaria la zona que disposaria la policia local, amb calabossos, etcètera, etcètera. Com valora aquesta nova comissaria, aquest projecte, i que finalment hagués estat aprovat aquest projecte per un ampli consens en el ple municipal?
2: Jo penso que en el fons totes les forces polítiques estaven d'acord en el projecte de la comissaria. Llavors, a cap persona se li escapa que estem a un any d'eleccions, llavors aquesta gesticulació per part d'algunes forces polítiques a l'hora de cercar subterfugis per intentar no estar d'acord en el fons dels projectes que presenta el govern, doncs d'alguna manera els perfila, no?, i els dona pues, una personalitat electoral, no?, cercant el seu ninxo de mercat electoral, etcètera, etcètera. Més enllà del joc polític, off the record, tothom està d'acord amb aquest canvi, aquest projecte de la presentació de la nova comissaria, del que serà la nova comissaria de la policia local. No es tracta només d'un canvi d'ubicació, sinó que és un salt qualitatiu important en seguretat i en servei públic. Com bé deies, pràcticament es triplicaria l'espai actual, incorporant millores tecnològiques, però també funcionals, per adaptar-nos a les necessitats del cos. I en aquest sentit, remarcar que justament aquestes necessitats han anat de la mà del propi cos de la policia, o sigui, no està inventat en un despatx això, sinó que, com d'altres actuacions, quan dissenyem instal·lacions d'importància a la ciutat, com esportives, etc., sempre ho fem de la mà d'aquelles entitats o aquells usuàries i usuaris que seran d'aquelles instal·lacions. Per tant, en aquest cas, la comissaria ha estat donant-nos el seu feedback i concretant les seves necessitats i s'han incorporat al projecte. Llavors, el fet de que s'ubiqui en el mateix edifici de l'Ajuntament doncs permet una millor coordinació i una atenció més eficient, també, i era imprescindible deixar enrere unes instal·lacions obsoletes i apostar per una policia moderna, propera i preparada, no, pels reptes del segle XXI. Per acabar, només, això és un exemple, però ara mateix a Sant Andreu de la Barca tenim instal·lacions pensades per a una dimensió de fa moltíssims anys, no?, de fa 30 anys. Llavors, aquestes instal·lacions ja no donen el servei que totes i tots mereixem, perquè el nombre d'habitants censats a Sant Andreu de la Barca ha crescut molt. Si a l'any 91, per exemple, per donar una xifra comparativa, tenien 14.000 i escaig habitants, ara mateix, en el des del 25, estem per més de 27.000 habitants censats. O sigui, al final donem servei a moltes altres persones que estan al voltant, no?, de Sant Andreu de la Barca, amb les urbanitzacions, etcètera, que al final venen doncs a portar les nenes i nens al col·legi, a comprar, a gaudir de la restauració, a fer vida a Sant Andreu de la Barca. O sigui, són moltíssimes persones, al voltant de 30.000 persones, i necessitem dependències, serveis, instal·lacions, actualitzades, i això és una de les coses que ens vam trobar quan vam arribar al govern, doncs, que estaven totalment desactualitzats perquè no s'havia cuidat, no? De fet, aquesta dimensió poblacional s'havia deixat, prioritzant altres coses segurament, doncs s'havia deixat de banda, i això ens fa que estiguem francament desactualitzats, i per això tot aquest esforç ara mateix de donar-hi la volta.
1: Part de les crítiques de l'oposició, Partit Socialista, també del Partit Popular, també Vox va fer algun comentari al respecte a les entrevistes de portaveus, és que tots estan d'acord del projecte de la nova comissaria. El que no estan tan d'acord és, primer, d'on sortiran els diners per la creació d'aquesta comissaria, i després, què passarà amb les dependències dels partits polítics que estan situats a la primera planta, què passarà en el ple municipal, i que això pot tenir un sobrecost.
2: Sí, nosaltres vam aprofitar en el darrer ple per explicar com enfoquem els projectes. Quan nosaltres vam arribar a govern, la dinàmica que existia a l'hora d'afrontar projectes era aconseguir els recursos, assignar partides pressupostàries ad hoc per aquells projectes, i una vegada tenim els diners, doncs fem el projecte. Això què passava a l'hora de la realitat? Doncs que quan nosaltres vam arribar a govern no hi havia projectes. No hi havia projectes. O sigui, hi havia idees, no? Com es va dir, no, és que hi havia un projecte. No, no era un projecte, era una idea, perquè als calaixos no vam trobar cap projecte nosaltres. Cap. Quina és la manera de fer nostra? Doncs nosaltres identifiquem el projecte, encarreguem un projecte perquè comenci a ser una realitat, i quan presentem aquest projecte ja estem cercant els recursos per obtenir el finançament. Llavors, l'excusa de que no tenim finançament, ja ho hem explicat per activa i per passiva, que la nostra manera de fer és aquesta que acabo d'explicar. Que no hem explicat prou la planificació de reubicació dels espais, com la sala de plens i els despatxos dels grups polítics. Si de veritat estem parlant d'això, si de veritablement estem parlant dels nostres despatxos dels partits polítics, si a la ciutadania li importa on aniran els despatxos dels partits polítics, el que li importa a la ciutadania és veritablement veure que hi ha projectes nous de ciutat, veure que s'actualitzen aquests projectes, que s'actualitzen les dependències, que la ciutat es mou i es torna una ciutat activa i una ciutat moderna per 30.000 persones que donen serveis, com deia abans, i que aquests projectes al final troben el finançament i són realitats. Aquesta és la qüestió. La qüestió no és intentar trobar subterfugis ni pals a la roda per dir, no, és que no sabem on anirà la sala de plens. Doncs clar que nosaltres tenim una planificació on podria anar a la sala de plens, que tenim diferents llocs ara mateix, ja ho decidirem on anirà la sala de plens i on aniran els despatxos dels partits polítics, però a qui no importen els despatxos dels partits polítics, el que importa és empènyer la ciutat cap a una actualització justa, perquè portàvem moltíssims anys amb una deriva que francament estava fent que Sant Andreu de la Barca desapareixés del mapa. I el que nosaltres volem és tornar a portar Sant Andreu de la Barca on es mereix.
1: Una altra qüestió, l'educació ha centrat el debat en els darrers dos plens, una moció que van presentar vostès fa dos plens, i una moció que el PSC va presentar el mes d'abril. L'educació està a l'ordre del dia dels plens municipals.
2: Sí, a mi aquí m'agradaria ser clar. Estem en un context molt important a nivell català, amb reivindicacions del col·lectiu docent, tant en augment de docents per baixar les ràtios de les aules, però també en recursos materials. Crec que són demandes totalment legítimes. Nosaltres respectem des de l'òptica local aquestes reivindicacions, sempre al costat del cos docent i des de les nostres competències locals. Nosaltres hem posat i posarem tots els recursos que tenim al nostre abast per garantir el millor servei possible als nostres centres educatius, perquè les nostres filles i fills puguin aprendre i desenvolupar-se en entorns educatius moderns, inclusius i de futur. Això, per endavant. Penso que aquí la política barroera i oportunista no toca, com s'ha vist. Punt.
1: Sobre l'educació, projecte de l'escola Bressol La Quimeta. Ja han començat les obres, no estarà operativa fins al curs vinent, però el curs 2027-2028, que és quan entrarà en marxa. Sobre aquest projecte?
2: Sobre aquest projecte ja vam comunicar en el seu moment, en el mes d'abril, si malament no recordo, que, bueno, que es començaven les obres, que aquestes obres tenien un termini previst de 12 mesos, i que aquest nou equipament pues, comptarà amb una capacitat de fins a 140 infants distribuïts en 9 línies, no? És un projecte de ciutat superimportant per Sant Andreu de la Barca, i ara ho lliguem també a la pregunta anterior que m'has pogut fer. I aquest edifici, el municipi augmentarà el nombre de places públiques de 0 a 3 anys, no? I es situarà com una ciutat referent en aquest punt de vista, no? Referent a la infància, no? L'àmbit de la infància, no? Com deia, la previsió de la construcció de l'escola és aproximadament d'una durada de 12 mesos i finalitzarà amb prou marge, no?, per estar operativa amb l'inici del curs escolar 27-28. Aquest és el nostre objectiu i la nostra fita, i així estem treballant. Em consta que les obres van a bon ritme. Un cop han començat, van bastant com un tiro, o sigui que pensem assolir aquest objectiu.
1: Parlant d'educació, en l'article d'opinió de FEM Sant Andreu, publicat a l'Ajuntament, a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, del mes de març, el 31 de març, l'article es basava sobre la defensa de l'educació. De fet, el titular era "Defensar l'educació és defensar el futur de Sant Andreu de la Barca". Aquest era l'article mensual del mes de març, publicat a la pàgina web.
2: Sí, va en aquesta línia justament que estem comentant, no? O sigui, conceptualment nosaltres sempre pensem que les instal·lacions i el concepte d'educació a Sant Andreu de la Barca representa, com no pot ser d'una altra manera, el futur de la nostra societat. Per tant, hem d'abocar tots els recursos perquè els professionals i les professionals dels centres educatius tinguin totes les eines al seu abast per garantir justament que aquesta societat del futur pugui créixer pues, amb uns conceptes, no?, i una mirada, no?, potser diferent amb la que nosaltres, no?, vam créixer en el seu moment, una mirada més rica, més inclusiva, més generosa, més constructiva també, i per això necessitem pues, els equipaments i els recursos per garantir que això sigui una realitat. Llavors, és un tema de ciutat que va més enllà fins i tot de les sensibilitats polítiques, és un tema cabdal, és un eix inquebrantable. Llavors, en aquest sentit, nosaltres sempre al costat de l'aposta per la docència de qualitat i perquè tinguin tots els recursos al seu abast.
1: L'article del mes d'abril, "Fem avançar Sant Andreu, seguretat, cohesió i futur de marxa", parlaven aquí de la nova conselleria de la policia local i també de la candidatura al pla de barris, que ja n'hem parlat en aquesta entrevista. I aprofitant, doncs, que estem a la setmana de la Fira de la Primavera, hem preguntat també amb els diferents portaveus qüestions referents al comerç, en quina situació està el comerç de Sant Andreu de la Barca i també com podem ajudar a promocionar encara més aquest comerç de Sant Andreu de la Barca. Vostè és portaveu de FEM Sant Andreu i, a més, és regidor d'Activitat Econòmica i de Comerç a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, tinc aquesta sort i aquest honor també de ser el regidor de Comerç. Ara mateix el comerç de Sant Andreu de la Barca està en una situació de lluita, està en una situació positiva. Ja hem comentat més d'alguna vegada que les persianes que es tanquen i s'aixequen el balanç net és que s'estan aixecant més de les que estan tancant. Només per donar unes dades, que no són nostres, sinó que són de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat de l'any 25, respecte al comerç a tot el Baix Llobregat, és a dir, a tota la comarca, el 20% dels llocs de treball estan vinculats justament en el comerç, superant en 3 punts la mitjana de tota Catalunya, és a dir, que la comarca del Baix Llobregat ja està una mica per sobre de la mitjana de tota Catalunya en quant a l'ocupació, el percentatge d'ocupació de llocs de treball que suposen el comerç i els serveis, restauració, etc., a la ciutadania. I a nivell municipal, a Sant Andreu de la Barca manté justament un 24%, és a dir, que encara està per sobre de la mitjana comarcal. Repeteixo, no són dades nostres del govern, és de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, i un 24% dels llocs de treball estan en serveis a la ciutadania, incloent el comerç i la restauració. Llavors, jo sóc conscient, com a regidor de comerç, dels reptes, no?, del context local, regional i global, perquè moltes vegades és difícil dissociar una cosa de l'altra, però penso que ens hem de felicitar i gaudir del tresor del comerç local que tenim a Sant Andreu de la Barca, estar al seu costat, fent militància local, no?, i consumint a casa nostra per mantenir aquest tresor, no per fer-los un favor, no?, als comerços, sinó perquè en realitat reverteix positivament amb la societat que viu en un territori, perquè al final tenir un comerç presencial viu és vida als carrers, és seguretat als carrers i és una mostra de salut dintre d'aquella societat. Per tant, convido a tothom a gaudir d'aquesta fira comercial de la Fira de la Primavera. Justament tenim més expositors locals que estaran respecte a l'any passat. L'any passat eren 30, doncs tenim 36 expositors locals que han decidit mostrar els seus productes i serveis a aquesta Fira de la Primavera, on l'eix principal, repeteixo, és el comerç, és l'autèntic protagonista, més enllà de que al final també està embolcallat d'altres activitats més socials, que també considerem que és un pol d'atracció perquè la gent pugui apropar-se i, a banda de consumir, doncs pugui també estar en l'entorn del nostre comerç i de la nostra restauració i, per tant, gaudint de Sant Andreu de la Barca. I estic super, super content amb la feina que s'ha fet. Aprofito per felicitar tota la gent de promoció econòmica i també agrair a l'ACSAP la seva complicitat i que entre tots i totes doncs, gaudir i aprofitar aquest tresor que tenim.
1: Aquesta setmana, també a l'entrevista de Portaveus, el portaveu socialista comentava que la ciutat viu una situació de paralització real en els temes importants.
2: Bueno, doncs és una percepció molt particular del grup socialista. Jo penso que estem en un moment de transformació local immens, històric, que estem recuperant el temps perdut i remant amb la complicitat de totes i tots cap a la ciutat que volem. També crec que la gent no és ximple, no és tonta, no és ximple. Sap què aporta i sap qui no aporta. Sap qui aporta soroll i discursos buits generalistes, qui aporta destrucció i qui aporta veritablement projectes de ciutat. Jo no tinc molt clar quin és el projecte de ciutat, en aquest cas del Partit Socialista, no tinc molt clar. Que jo sàpiga, no hem fet cap comunicació sobre el Sant Andreu de la Barca que ells volen representar, volen treballar, tampoc de les altres forces polítiques, més enllà d'aspectes puntuals. El que sí tenim clar nosaltres és el nostre full de ruta i que volem consolidar aquest full de ruta.
1: També hem conegut aquests tres consellers de Saprobà, Juan Pablo Vies per part del Partit Socialista, Sonia Aranda per part del Partit Popular i Felipe del Val per part de Som Sant Andreu han dimitit sobre aquesta qüestió.
2: M'he assabentat no fa gaire d'aquestes dimissions no perquè m'ho hagin dit directament i en certa mesura no és una sorpresa per mi perquè és cert que des que nosaltres vam entrar a govern ara tenim el tercer relleu en la gerència de Saprobà. Quan va haver-hi el primer relleu, justament en el moment corporatiu en el qual els consellers de Saprobà s'havien de pronunciar sobre si votàvem a favor o en contra d'aquell relleu, d'aquell primer relleu, justament aquestes forces polítiques no es van presentar. No es van presentar. De forma covarda, així ho dic, con nocturnidad y alevosía, no es van presentar. Fent un exercici d'irresponsabilitat bestial, ja aquí ho dic, o sigui, no ho havíem dit fins ara, però ja ho dic directament. Llavors, que justament ara aquestes forces polítiques decideixin abandonar, doncs igual fins i tot donar-hi la volta hi ha una certa coherència, no? Perquè al final tampoc t'importa gaire el que passa. Aquests arguments de que hi ha massa relleus, bueno, el que era del primer canvi al canvi actual que hem tingut, la persona que hi havia abans doncs va trobar una altra oferta professional millor i va marxar, que això entra dintre la normalitat professional de qualsevol persona. El que no era normal era el primer gerent que ens vam trobar que portava tota la vida aquí. Això és una cosa que la veritat és que no és gaire normal. Llavors, els canvis que s'han fet, s'han produït, doncs eren necessaris. Ara mateix el canvi que tenim funciona molt bé i esperem que estiguem nosaltres molt de temps i si troba una altra oportunitat professional, doncs està en el seu dret d'agafar per això, estan les oportunitats professionals i la lliure elecció de les persones dintre d'un context professional, comercial i de carrera professional. Llavors, aquí res a dir. L'important és sempre trobar el recanvi amb garanties per poder portar l'empresa pública, que és un instrument superimportant, capdalt, per impulsar totes les polítiques públiques que s'impulsen des de l'Ajuntament. Reconec que l'empresa pública no només porta esports, ara em poso el barret d'esports, no només porta l'explotació a instal·lacions esportives, sinó també la zona blava, l'escola de música, el CIS, el transport adaptat. O sigui, són moltes coses, molts serveis que té encarregat i que és important que aquesta empresa pública doncs, gestioni amb total transparència com ho fa i amb totes les garanties, i es donarà els relleus que calguin. No? Espero que ara doncs, estiguem una temporada doncs, amb la persona, amb el Ferran, no? Que és l'actual gerent de SAP Urbà, però fugir d'estudi i fer veure que aquí passen coses rares i no sé què, però si tens tota la informació sempre l'has tinguda, i si tens qualsevol dubte sempre has tingut oberta la porta del despatx tant del gerent com de la resta de consellers de SAP Urbà. O sigui que cadascú amb la seva consciència faci el que consideri.
1: Doncs avui, en aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus d'aquesta temporada, ens quedarà una última ronda cap al mes de juliol, on allà sí que farem balanç exhaustiu de l'últim any de legislatura i segurament dels tres últims anys, tenint en compte que ja falta menys per aquestes eleccions municipals del 2027. Suposo que aquí la maquinària de tots els partits polítics ja ha començat, no?
2: Sí, bueno, jo de la resta no sé, perquè la veritat és que no em dona gaire temps de fixar-me en el que vam fer la resta de forces polítiques. Nosaltres, com a FEM Sant Andreu, en el fons, si et dic la veritat, mai hem deixat d'organitzar activitats de partit de FEM Sant Andreu, mai hem deixat de ser-hi al carrer. Penso que al final, deixar-ho tot pel final també és una qüestió que la ciutadania no acaba d'entendre. Una altra cosa és que la ciutadania estigui 4 anys pendents del que fa els partits polítics, perquè segur que tenen coses més interessants que fer, també t'ho dic amb sinceritat, eh? Però que per part nostra no hem deixat de fer activitats, de proposar activitats en els diferents barris, als nostres vermuts, les nostres xerrades. Intentem estar sempre al carrer, sempre amb una actitud d'escoltar, de rebre propostes i també d'escoltar crítiques, perquè no són perfectes, és que al final ningú és perfecte i nosaltres tampoc ho som. L'únic que la nostra dèria és treballar matí i tarda, nit si cal i caps de setmana, i això és el que intentem fer i el que estem fent fins que la ciutadania decideixi una altra cosa. I la ciutadania, quan arribi el moment, decidirà en conseqüència a on vol ser-hi i si renovem la seva confiança o si no, i el que decideixi s'haurà d'acceptar.
1: Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies, Jordi, a vosaltres.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.